0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: L'incendi de la Bisbal, la que connecta Calonge amb la Bisbal i la que connecta Calonge amb Santa Cristina d'Aro. El transport públic, normalitat. Aquest dilluns s'activa el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis, coincidint amb l'arribada d'aquesta segona onada de calor. Vicenç Llorca, bon dia.
2: Bon dia, Gisela. Ja són 45 localitats de 9 comarques amb aquesta alerta: l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès, el Segrià o el Baix Empordà.
1: Doncs justament en aquesta comarca hem estat pendents tot el cap de setmana de l'evolució de l'incendi de les Gavarres. Continua estabilitzat, però ha cremat més de 2.000 hectàrees i ha calcinat completament una desena de cases. Anem cap allà, perquè hi tenim el Carles Couso. Carles, bon dia, com es lleva avui? Doncs sembla ser que tenim certs problemes per poder trobar o escoltar el Carles Couso, que el tenim allà al centre de comandament. En un incendi, com dèiem, aquest que ha afectat una desena de cases calcinades per complet i una desena més que han estat afectades. Del que sabem de moment és que el jutge de la Bisbal de l'Empordà ha deixat en llibertat en càrrecs l'home que ha detingut divendres per imprudència greu. La causa, però, segueix oberta per l'incendi forestal. Sergi López, bon dia.
3: Bon dia, Gisela.
4: Bon dia.
1: Ara sí?
4: Ara sí, doncs sí. El detingut ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial aquest diumenge. Treballava amb una serra radial a peu de carretera i una espurna hauria començat el foc, segons els agents rurals. La investigació haurà d'aclarir si el treballador tenia ordre de treballar o no se li havia traslladat la prohibició.
1: Doncs justament avui aquesta casa fa programa especial, gran desplegament des d'allà, des de la Bisbal d'Empordà, amb l'equip Catalunya i la Marina Fernández al capdavant. Ara sí, Marina? Doncs no, tampoc tenim a la Marina. Sembla que avui les connexions s'estan conjurant en contra nostra, però en tot cas, un ampli programa que serà a partir de les 7 del matí amb el Carles Couso, que ja ha estat sobre el terreny durant tot el cap de setmana. S'hi afegeix també el Martí Oliver i la Marina Fernández des d'allà conduint tot aquest reguitzell de persones, de testimonis i d'històries al voltant d'aquest incendi, el més gran que hem tingut de moment fins ara, en un estiu que es preveu complicat. Tot i això, l'incendi de les Gavarres no és l'únic que ha sacsejat el territori. Ara el que preocupa especialment és el de la Catalunya Nord, Vicenç.
2: Hi ha dos ferits, un bomber i un ciutadà. S'han cremat 3.000 hectàrees i s'ha hagut d'evacuar 10.000 persones des de dissabte al vespre. Aquest incendi ja ha obligat a adaptar el recorregut del Tour.
1: Però l'incendi de les Gavarres, com dèiem, no és l'únic. N'hi ha, a banda d'aquest també de la Catalunya Nord, n'hi ha uns quants més de focs.
4: A Sant Andreu de la Barca va obligar a confinar 1.500 persones a Sant Boi del Llobregat en una empresa de reciclatge en una zona forestal i agrícola de Piera. Hi va haver una altra, i a La Nulla, en un camp de rostolls i canyes.
1: Però hi ha més coses en el dia d'avui, perquè a partir d'avui també hi ha canvis en la mobilitat. La línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà tornarà a estar operativa a partir d'avui, després de les obres del temporal Harry del gener.
2: Renfe mantindrà els autobusos complementaris per garantir tota l'oferta ferroviària, que encara no funcionarà al 100% per les limitacions temporals de velocitat i el manteniment de la infraestructura.
1: L'estació de Verdaguer de la L4 del metro de Barcelona també quedarà fora de servei des d'avui fins al 30 d'agost per obres d'accessibilitat.
4: S'instal·laran 3 ascensors, noves escales mecàniques i rampes. Els trens circularan amb normalitat per la línia L4, però no s'aturaran a aquesta estació.
1: I més coses, perquè avui comença la consulta entre els socis de l'Europa per decidir si comparteixen estadi la temporada que ve amb el seu gran rival, el Sant Andreu. A Gràcia no hi poden jugar perquè la federació no els permet jugar en un camp de gespa artificial. Ferran Dalmau.
5: Ja fa 2 anys que l'Europa no pot jugar al seu estadi perquè és de gespa artificial. L'Ajuntament va decidir posar gespa natural al seu camp, però les obres van per llarg, perquè sota el camp hi ha un pàrquing que ho endarrereix tot molt. L'Europa, que aquest últim any ja calcula que ha perdut entre 600 i 900.000 euros al jugar en un estadi lluny del seu barri, ha plantejat ara una consulta als socis per decidir què fan l'any que ve. Si juguen una temporada més a Can Dragó, com fins ara, o si es muden durant una campanya al camp del seu màxim rival, el Sant Andreu, a qui sí que li posaran gespa natural a

0: abans de setembre. L'Europa fins i tot planteja a la consulta la possibilitat de renunciar a la seva divisió actual per poder jugar amb gespa artificial, una opció que no és la preferida dels jugadors. Els socis ho poden decidir durant aquesta setmana.
1: Doncs el que fem ara sí sembla que podem parlar amb la Marina, crec. Marina, què tal? Bon dia. Doncs vinga, festival avui de l'humor en aquesta àrea de les 6:50. Seguim amb més notícies, perquè de notícies no ens en falten. I és que ja fa més de 10 dies dels terratrèmols a Veneçuela, que han deixat gairebé 3.000 morts, 35 dels quals amb nacionalitat espanyola, segons els últims recomptes. A Catalunya hi viuen gairebé 50.000 veneçolans i molts s'han mobilitzat per ajudar els seus compatriotes. Ens ho explica la Laia Massaguer.
2: Els veneçolans que articulen l'ajuda des de la plataforma SOS Venezuela Barcelona incideixen en la necessitat de medicaments a la zona zero. Ignacio Salvi és un dels membres.
3: Hay muchas personas heridas, hay muchas personas con infecciones precisamente producto de todas estas heridas y personas mayores con tratamientos crónicos.
2: Els altres grans afectats són els nens.
4: Todas las necesidades que estoy cubriendo con las ayudas que recibo aquí son fórmulas infantiles, comida para niños, porque esto es diario.
2: És Gabriela Rosario, metgessa que coordina ajuda amb altres veneçolans de les Terres de l'Ebre.
1: Són les 6:57.
5: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a vuitens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
1: I avui, tercera etapa del Tour, es farà però sense públic ni caravana al tram francès, com explicàvem en un inici, per l'incendi de la Catalunya Nord. Vicenç.
6: L'organització de la competició ha confirmat que sí que es farà l'etapa entre Granollers i Les Angles, però que un cop la cursa travessi la frontera es demana que no hi hagi espectadors en el tram entre Ur i Les Angles, on només hi circularan els ciclistes i els vehicles imprescindibles dels equips. L'organització adverteix també que podria introduir nous canvis en funció de l'evolució d'aquest incendi.
1: Doncs el resum de la jornada del cap de setmana ens el porta l'Anna Palet.
7: Durant el cap de setmana, centenars de milers de persones han seguit els gairebé 200 quilòmetres que ha recorregut el Tour per Catalunya, especialment a Barcelona, amb els dos finals a Montjuïc a l'Estadi Olímpic. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, fa balanç.
8: Preparaban la sustancia estupefaciente para luego venderla. Las 11 personas detenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas y por otro delito de pertenencia a grupo criminal. Los tres cabecillas del grupo han ingresado en prisión provisional.
9: Y sobre información de servicio, una cosa más, porque las obras en Conde de Casal van a provocar afecciones al tráfico desde esta misma noche y durante toda la semana. Los trabajos, que van a provocar cortes desde las 11 y hasta las 6 de la mañana, van a afectar sobre todo a la M30. También se ha ampliado el corte de la línea 10 de Nuevos Ministerios a Plaza de Castilla por las obras de mejora en la estación de Cuzco hasta finales de agosto. En cuanto al tiempo, recuerden que vamos a tener aviso amarillo por altas temperaturas que van a alcanzar hoy los 40 grados en algunos puntos de la región.
1: Ha de començar l'Aquí Catalunya, especial des de l'incendi, des de la Bisbal d'Empordà. Esperem que amb més èxit, que no pas les connexions que hem tingut nosaltres, que no s'han pogut escoltar, però són coses de la tècnica i que esperem que en aquests minuts s'hagin acabat de resoldre. A partir de les 7, doble programació, ja sabeu, a l'Hoy per Hoy, a la cadena SER, l'Aquí Catalunya, a SER Catalunya.
10: Pues ya son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
11: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
1: Vale, i que sapigueu, diu...
12: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
11: I us saludem aquest matí des del centre de comandament de control d'aquí de la Bisbal de l'Empordà, és on s'ha centralitzat tots els esforços per intentar apagar aquest incendi gravíssim que crema des de divendres, que crema el Parc Natural de les Gavarres, més de 2.000 hectàrees ja. La nit ha estat relativament tranquil·la, però els bombers ens diuen, ens ho han dit fa una estona, que veuen difícil poder-lo donar per controlat avui perquè hi ha hagut nous focus fins i tot fora del perímetre. Comencem una altra fuetada de calor fortíssima amb tot el que això comporta en aquesta situació, amb risc màxim d'incendi, no només aquí, sinó fins a 9 comarques diferents, i el que comenten els bombers també és que els efectius que tenim són els que són. Som al voltant de 4.000 bombers per apagar els focs de tot Catalunya, i si se n'hi van reproduint, com va passar ahir, que a més d'aquest n'hi va haver d'altres, doncs us podeu imaginar la dificultat afegida. Òbviament, aquest és el gran punt d'interès, el que té a veure amb els incendis, és que just ara fa un any, per aquestes dates, estàvem parlant de l'incendi de Paüls, de l'incendi de la Segarra, també els dos grans incendis dramàtics que hi va haver, afortunadament, en aquest aquí. No hem hagut de lamentar víctimes. El primer que hem de fer ara mateix, per tant, veient com ho tenim tot, és saludar el Jordi Carbó, el nostre meteoròleg. Jordi, què tal? Com estàs? Bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Ens deien ahir a última hora els bombers que en principi per avui baixava la tramuntana i que això com a mínim deixava de complicar-los la vida. És així, comencem una mica per aquí, per l'Empordà, i després anem desenvolupant com ha de ser aquesta onada de calor i fins quan ha de durar.
12: Sí, de fet la tramuntana va deixar de bufar ja durant la tarda de dissabte, a última hora de dissabte, millor dit. El que tenim ara és el règim de vents propi d'una situació d'altes temperatures, és a dir, el vent afluixa durant la nit. Això permet que baixi la temperatura, més que quan hi havia tramuntana, però també alhora entra més força en aquesta calorada durant la tarda, i a l'àrea de l'incendi, doncs, evidentment, estarà molt atents perquè les ratxes de marinada d'aquesta tarda podrien superar els 40-50 km per hora. No s'espera tramuntant en tota la setmana, però sí un altre vent que per aquella zona és bastant perillós, que és el Garbí, sobretot a partir de dimecres, que és a més quan tindríem el màxim de l'onada de calor a gran part de Catalunya.
11: Això és el que t'anava a dir. Tenim 9 comarques amb risc elevat d'incendi, risc màxim. I aquesta onada de calor, que és que clar, l'està notant en qualsevol que avui sigui a Catalunya i no només, això dius, s'ha d'allargar durant tota la setmana i més o menys serà com el que vam viure per Sant Joan, serà pitjor?
12: Serà pitjor. Assolirem els valors més alts de tot l'any, del que portem d'any, i a més serà, és bastant probable que siguin dues onades de calor amb una petita pausa durant el cap de setmana, però igualment amb molta calor, de manera que promet, aquesta primera quinzena del mes de juliol promet, i sobretot això. De fet, des d'ahir i fins dijous és quan tindrem les temperatures més altes, per exemple aquesta tarda gran part de Catalunya entre els 35 i 40 graus, on menys pujarà arran de costa, però a la ciutat de Barcelona els barris més a l'interior superaran els 35 graus, arran de mar es quedaran al voltant dels 30, amb més humitat, amb més xafogor, i es passarà dels 40 de màxima a Ponent, a la mateixa ciutat de Lleida. A partir d'avui ja podrien tenir màximes per sobre dels 40 graus en un dia que serà assolellat, com dèiem, a la tarda marinada forta. Ara, amb ambient agradable, tret algunes localitats que ja sabem, no? A la ciutat de Barcelona no s'ha baixat dels 25 graus, amb prou feina s'ha baixat dels 30 alguns punts de l'Empordà, però ara mateix tenim 26 graus de mitjana a Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida, 19 a Girona. I els pròxims dies, el que dèiem, més calor. I molta atenció també aquesta tarda i les pròximes tardes al Prepirineu de Lleida, perquè hi haurà algunes tempestes de calor, seques. És a dir, deixaran poca aigua, però aniran acompanyades de molts llamps i trons i fortes ratxes de vent just quan caiguin aquests llamps, de manera que això pot complicar més la situació dels incendis forestals.
11: Carbó, gràcies. És que perquè us en feu la idea, eh? Ahir a les... cap a les 7 de la tarda estàvem a 37 graus aquí a la Bisbal de l'Empordà. Fins ara, parlem d'aquí una estona.
12: Fins ara.
11: Que vagi bé.
13: Si ve a la nit, darrere la zona de Camp Mont, darrere del vescomtat de Cabanyes, semblava que estava controlat, però va estallar un segon foco, segurament produït per algun cable elèctric que hi havia allà, que no estava previst.
14: No hi ha hagut pràcticament cap incidència a ressaltar. Teníem el risc de la calor, perquè la calor ha apretat molt aquests dies.
15: Y los acuerdos significa implicación, compromiso, responsabilidad y cesión. y a veces los acuerdos normalmente no le gustan ni siquiera las propias partes que lo firman, o no le gusta al 100% porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino, ¿no?
16: Aquí Cataluña, amb Marina Fernández.
11: Ara passen 5 minuts de les 7 del matí. Carles Couso, Ràdio Girona, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia, Marina.
11: Aquí, des del centre de comandament també d'aquest incendi de l'Empordà, aquest incendi del massís de les Gavarres, dèiem, la nit ha estat relativament tranquil·la, però això no vol dir que en les properes hores s'hagi de donar per controlat, si més no en principi.
17: Sí, parlem d'un optimisme moderat i que en els millors dels escenaris, en els millors dels escenaris, ens podria portar un possible control de l'incendi cap al vespre, cap al tard. Però aquesta hora del matí podem dir que la nit ha estat relativament tranquil·la a tot el perímetre, amb algun focus nou que s'ha pogut apagar ràpidament, també algun focus nou, i això el que realment preocupa els bombers fora del perímetre, fora de la zona delimitada. Aquí des d'ahir a la nit, Marina, hi ha menys efectius que durant el cap de setmana. Durant el cap de setmana hem tingut uns 400, ara ens passaven dades als bombers, n'hi ha uns 184, ja que s'han hagut de repartir recursos amb altres parcs de bombers de Catalunya per mantenir capacitat de resposta en cas que es declarés algun altre incendi de manera simultània. A hores d'ara, l'incendi de les Gavarres ha calcinat completament 12 cases i ha cremat 2.200 hectàrees. Els bombers tenen el perímetre pràcticament estabilitzat, però asseguren que avui tindran dificultats per donar lo per controlat, sobretot per això que ens apuntava en Carbó, aquest vent de marinada.
11: Guillem Favo, què tal? Bon dia.
18: Hola, Marina, bon dia.
11: Ara comentava el Favo, aquí al Couso, aquí hem hagut de reduir esforços, ens deien els bombers, perquè s'han hagut de repartir en altres espais. Al final, el nombre de bombers que tenim a Catalunya són els que són al voltant de 4.000 els que tenen capacitat operativa per anar a atacar un foc, i això vol dir que s'han de contenir, que no poden estar 24 hores, 7 dies a setmana treballant i no poden estar tots concentrats en un mateix punt. Hi ha hagut diversos incendis que preocupen més enllà de la Bisbal.
18: Sí, per exemple, aquí a Catalunya, molt a prop, a Sant Andreu de la Barca, hi va haver un altre incendi forestal que van poder estabilitzar els bombers, però que va obligar a confinar unes 1.500 persones durant una franja de la tarda. I tots estem molt pendents, també, Marina, o estem sobretot des d'aquí a l'estudi, d'aquest foc que crema la Catalunya Nord i que ja ha deixat més de 10.000 persones evacuades. És aquest foc el que obliga a adaptar l'etapa d'avui del Tour de França, com de seguida ampliarem. Ha cremat ja aquest incendi unes 2.000 hectàrees del massís dels Aspres, segons dades provisionals, a causa de el foc, un bomber i un civil han quedat ferits crítics. A Espanya també crema aquesta hora l'incendi de Soneja, a Castelló. 500 persones han hagut de passar la nit fora de casa. Les flames, segons la darrera actualització, cremen ja una part d'un parc natural i el primer recompte d'hectàrees és de 150. I acabo amb Portugal, perquè allà també estan amb l'ai al cor. Fins a 36 incendis estan actius a aquesta hora del matí, el pitjor al nord del país, entre Coimbra i Porto, amb més de 13.000 hectàrees afectades.
11: Aquest és el mapa dels focs ara mateix a la península Ibèrica. Tornem aquí, tornem al de l'Empordà, perquè, Carles Couso, deies, hi ha una dotzena de cases afectades durant les últimes hores. El que han fet els bombers també és entrar casa per casa per veure el nivell d'afectació.
17: Sí, això ho estan fent des d'ahir a la unitat dels GREC dels bombers, que són els especialistes en estructures. Estan pentinant totes les urbanitzacions, també les masies que hi ha dins del perímetre, dins de les Gavarres, per veure com estan aquestes cases. N'han revisat, ahir al vespre n'havien revisat una vuitantena, de les quals 10 estarien afectades parcialment, finestres cremades, alguna porta cremada, portes de garatge afectades, i 12, entre 11 i 12, estarien afectades totalment, és a dir, totalment calcinades, una casa impossible per tornar-hi a viure ara mateix. Els bombers ho etiqueten amb tres colors, verd, groc i vermell. En vermell en tindríem 11, en groc en tindríem també una desena.
11: Doncs deixeu-me saludar ara el Martí Oliver. Martí, què tal? Bon dia.
19: Bon dia, Marina.
11: Tu ets en una d'aquestes urbanitzacions, una de les més afectades del municipi de la Calonja. Què veus?
19: Doncs mira, el que veig és un equilibri molt fràgil, pel que dèieu. Són urbanitzacions que queden ben bé penjades de la muntanya. Jo sóc entre el Viscomtat de Cabanyes i Mas Arbrós, una de les urbanitzacions que més afectades han quedat, i ara mateix hi ha una sensació de normalitat. Fins i tot hi ha els cubells de l'orgànica del porta a porta posats a les fileres davant de les cases, però el que veig és que a pocs metres de les cases hi ha arbres cremats i aquesta sensació de fumera que encara ho està contaminant tot. Sí que hi ha veïns que comencen a sortir per tornar a treballar, perquè al final avui és dia feiner, ja s'ha aixecat el confinament des d'ahir al migdia, per tant la gent ha de continuar fent la seva vida, perquè ens fem una idea, vosaltres sou a la Bisbal, travessant les Gavarres cap a la costa, arribaríem a aquestes urbanitzacions i baixant ja em queda la vila de Calonge i la costa, per tant estem com a punts oposats. Sí que es veuen algunes columnes de fum, Marina, aquí a les urbanitzacions, que encara no han revifat, però els bombers ens hem trobat amb algun operatiu que el que estan fent és anar-les a remullar preventivament perquè no agafin força, i aquestes fumeres el que estan fent ara mateix és dibuixar una espècie de boira fina davant de la costa, no?, que es podria confondre amb la boira típica de marinada, però que és del fum ara mateix. Això sí, el que ja no es veuen són aquells espectaculars núvols de fum que veiem a les primeres hores després dels incendis, no?, que es veien per tots els municipis del voltant, i el que això sí que respira una forta olor de fumarada.
11: I com sabeu, aquest incendi el va provocar una guspira que va sortir d'una radial que s'estava fent servir en una carretera comarcal, en unes feines que eren per ficar nova senyalització, i la persona, l'operari que estava treballant allà, el van detenir, va estar al calabós un parell de dies. Ara, Martín, han deixat en llibertat, però amb càrrecs importants.
19: Sí, a veure, l'investigat és un home que porta molts anys treballant en empreses encarregades del manteniment de carreteres, per tant no és una persona sense experiència que s'hi trobés. Com dius, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, i explica que estava fent feina amb una serra radial en el moment en què es va originar l'incendi amb una guspira, i això és el que va explicar ahir davant del jutge, i finalment va quedar en llibertat en càrrecs. S'enfronta a un delicte per incendi forestal, la tipologia és d'imprudència greu, que això redueix una mica les penes, però en tot cas és un delicte molt important. Recordem que hi havia activat el nivell 3 del pla Alfa, en què aquest tipus de maquinària en principi no es pot fer servir. L'empresa on treballava aquest home és adjudicatària d'un contracte de conservació de carreteres del Departament de Territori, perquè la carretera és titularitat de la Generalitat, és una unió temporal d'empreses que està formada per Aquaterra i Rubau, i ara el que caldrà fer, a banda de fer aquesta investigació de l'operari, caldrà saber si estava rebent instruccions per no fer servir aquesta maquinària, quina informació li havia donat l'empresa, si ell era conscient del perill que representava això, però en tot cas estem en una fase molt inicial d'aquesta investigació. El departament també sabem que ha demanat informació per esclarir els fets i demanar a l'empresa uns informes que per ara ens explicaven encara no han rebut.
11: Martí, gràcies, fins ara.
19: Fins ara.
11: I us dèiem, ens ho comentava el Fau fa un moment, aquests incendis, la resta d'incendis més enllà d'aquest de l'Empordà, han afectat el Tour de França, el seu pas per Catalunya. Arnau Montserrat, què tal, com estàs?
20: Molt bon dia, Marina.
11: I s'ha vist alterada l'etapa d'avui, justament.
20: Sí, la tercera etapa del Tour de França, que connectarà Granollers i Les Angles, entrant ja en territori francès. Finalment no comptarà amb públic a la zona de Les Angles ni amb caravana publicitària a causa dels incendis que afecten a la regió. Les autoritats continuen molt pendents de l'evolució d'aquestes flames, especialment per la influència constant del vent i les altes temperatures que afecten al sud de França en plena onada de calor. L'arribada a Les Angles es farà, doncs, sense públic, i no hi haurà cerimònia de podi com a tal. A més, doncs, la caravana del Tour es desviarà abans d'arribar al centre d'esports d'hivern.
11: I escolta'm una cosa, per avui què s'espera?
20: Doncs mira, més milers de persones, sobretot a la zona de Catalunya. En aquest cap de setmana ja s'han vist milers de persones que han omplert les desenes de poblacions que ha passat el Tour per Catalunya. I, per exemple, en feia valoració l'alcalde de Barcelona, en Jaume Collboni.
21: La ciutat està acostumada a fer grans esdeveniments, però no ho hem d'amagar. Hi havia molts reptes, no hi ha hagut pràcticament cap incidència a ressaltar. Teníem el risc de la calor, perquè la calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no?
20: En l'àmbit purament esportiu, Isaac del Toro va guanyar la segona etapa amb un final històric ahir a Montjuïc, amb Pogacar, deixant-lo guanyant, una imatge que passarà per la posteritat.
11: Gràcies, Arnau.
20: Fins ara, Marina.
11: Guillem, torno amb tu perquè hi ha més notícies més enllà dels incendis, més enllà del Tour de França.
18: Doncs sí, la repassem en els propers 5 minuts. Perquè sí, hi ha més coses que han de passar. Per exemple, avui s'ha de reunir en la jornada d'avui el Consell de Política Fiscal i Financera. El govern espanyol vol que sigui la primera pedra dels pressupostos, però el Partit Popular vol fer soroll amb el model de finançament. Miquel Giol, què tal? Bon dia.
22: Bon dia. No surt de l'ordre del dia, però el model de finançament se'l convocarà un altre, del Consell de Política Fiscal i Financera, però els Consells Populars exigiran discutir-ho avui. Hisenda el que vol és que quedin fixats els objectius d'estabilitat i demà el sostre de despesa. passos indispensables per poder fer uns comptes.
18: Això l'endemà de la presa de possessió del popular Juanma Moreno Bonilla com a president d'Andalusia.
0: La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo.
18: Segons ell, la via andalusa continua viva, tot i que ha pactat amb Vox.
22: Els ultres l'han fet passar per l'adreçador i ha hagut d'assumir la idea de la prioritat nacional i això es contradiu amb la seva agenda de moderació de la qual havia fet bandera. Justifica el pacte amb Vox pel seu rebuig als cordons sanitaris.
18: Que no hi havia cap ministre del govern espanyol en aquesta presa de possessió.
22: No només hi va anar la secretària d'Estat de Política Territorial en representació del govern estatal. Els socialistes estaven representats per María Jesús Montero, ara líder del PSOE andalús. Va escriure a X que la posada en escena de la presa de possessió no rebaixa la radicalitat del que han signat.
18: Aquesta setmana, que tornarà a ser intensa als tribunals, i justament avui hi ha enquesta de 40DB per la sèrie El País sobre l'opinió que tenen els espanyols del sistema de justícia.
22: 6 de cada 10 espanyols creuen que a Espanya hi ha lawfare, és a dir, la guerra judicial, i que els jutges es deixen influir per la seva ideologia. L'electorat que suspèn clarament l'administració de justícia és el progressista, el que els consideren que hi ha joc brut contra el govern de Sánchez. Els electors del PP creuen que afecta tothom i els de Vox que són ells les víctimes. Els votants de dreta són més reticents a l'hora de qüestionar els jutges.
18: A seguida obrirem el quiosc. Avui hi ha aquesta enquesta que de seguida ampliarem, perquè a més hi ha una part també de baròmetre electoral. A Catalunya, la prohibició de la compra especulativa d'habitatge arribarà aquesta setmana al Parlament amb un primer debat per tramitar la iniciativa per la via ràpida i que quedi definitivament aprovada aquest mes de juliol. El debat podria arribar sense un acord tancat entre les formacions d'esquerres i el sindicat de llogateres adverteix que no avalarà un text que no suposi una prohibició efectiva i ràpida de l'especulació. Xavier Balló.
3: Queden dos dies pel primer debat que previsiblement se superarà encara sense acord a l'espera de tancar la negociació en menys de 15 dies. Així ho espera el portaveu del sindicat Enric Aragonès, que avisa que cal canviar la proposta inicial perquè la prohibició de la compra especulativa no depengui de la voluntat de cada ajuntament.
4: Que es pot fer una majoria que aprovi una llei que salvi aquests forats. Si no passa això, el sindicat no hi serà per celebrar una cosa que creiem que no té efectes. Per tant, no sé si abans d'aquest dimecres o després d'aquest dimecres, però de ben segur que es pot arribar a un acord.
3: Tot i així, dona per fet que algun partit acabarà impugnant-ho.
4: Recorregut? Ja et dic jo que el Parlament de Catalunya, en matèria d'habitatge, dius bon dia i et porten al Tribunal Constitucional. Per tant, jo ja ho donaria per suposat, però volem fer una norma sòlida.
3: Si algun grup portés el text final al Consell de Garanties Estatutàries, l'aprovació podria retardar-se més enllà del mes de juliol.
18: I us ho explica Ser Catalunya. El brot de pesta porcina africana ha desplomat les exportacions de porc catalanes. El sector ha deixat de guanyar 230 milions d'euros i pot ser la fi dels petits productors, Ferran Dalmau.
23: Això es deu a la pesta porcina africana, que ha fet que alguns països compradors, com Japó o Mèxic, rebutgin la carn catalana per por a que es contagiïn els seus porcs. I això ha afectat el preu de venda a tots els altres països. Ho explica Dèlia Perpinyà, directora de la promotora dels aliments catalans del govern.
24: El no poder col·locar el producte a tots els mercats fa que els mercats on estiguis present, que sí que el pots col·locar, hi ha més quantitat i, per tant, baixi el preu. En canvi, pel que fa al volum, es manté.
23: També hi ha països que, tot i que no han vetat tot el porc català, sí que rebutgen el que ve de la província de Barcelona. És el cas, per exemple, de la Xina. A l'hora de la veritat, això és gran part de la producció catalana.
25: Representa quasi bé el 6 o el 7% de la producció porcina d'Espanya.
23: És Ignasi Pons, secretari general de la Federació d'Indústries Càrnies. La pesta porcina africana està afectant a tot el sector carni perquè el 80% de la carn que exporta a Catalunya és porc.
18: I avui era el dia que s'havia de restablir la circulació de trens a la línia, ho diré, R3 de Rodalies, entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però, Miquel, hi ha una incidència.
22: Sí, aquest matí a primera hora ha saltat una incidència entre Ripoll i Ribes de Freser. Els trens no funcionen just en el dia en què s'havia de recuperar la freqüència entre Ribes de Freser i Puigcerdà després del temporal Harry que havia fet tancar tot aquest tram per obres. Amb la seva reobertura, a partir d'avui, quan tot torni a la normalitat, es restablirà tota la línia entre la Garriga i Puigcerdà. Com que de moment només hi haurà 5 trens diaris per sentit, es mantenen els autobusos complementaris.
18: En canvi, el metro de Barcelona, a partir d'avui fins al 30 d'agost, quedarà tancada a l'estació de Verdaguer de la línia Groca per obres d'accessibilitat. Hem parlat del Tour, marxem al Mundial. Espanya s'enfronta a Portugal als vuitens de final. Santi Ovalle, bon dia.
2: Bon dia, arriba l'hora de la veritat per a Espanya. A l'estadi de Dallas se la juga contra Portugal, que és la selecció que va guanyar-li a l'última final de la Nations League. Amb ànims de revenja, Luis de la Fuente apostarà per Unai Simón a la porteria, Pedro Porro a lateral dret, Cucurella a l'esquerra, parelles centrals per Pau Cubarsia i Merick Laporte, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Baena i Mikel Oyarzabal. El partit es juga a partir de les 9, el podreu seguir al carrusel deportivo de la cadena SER.
18: I ahir, Arnau, bomba, als vuitens de final, Brasil eliminada.
20: Per la Noruega d'Erling Haaland, que va marcar un doblet en l'1-2 a favor dels europeus. I aquest és ja un dels sons del Mundial, eh? El so dels Vikings és Haaland picant el tambor amb els jugadors i els aficionats de l'estadi fent el moviment de remar en un vaixell. Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, vuitens. Els anglesos van eliminar a Mèxic a l'estadi Azteca 2-3.
18: Això és el que va passar ahir a la nit. Veurem si Espanya pot derrotar Portugal. Avui aquí a Catalunya, a casa, comença la consulta, per cert, entre els socis de l'Europa per decidir si comparteixen estadi la temporada que ve amb el seu gran rival. El Sant Andreu, a Gràcia, no hi poden jugar perquè la federació no els permet jugar en un camp de gespa artificial. I en motor, un darrer punt, Arnau, Leclerc guanya el Gran Premi de Gran Bretanya de la Fórmula 1.
20: Amb Russell segon i Hamilton tercer, Alonso va ser penúltim i Sainz sancionat.
18: I no sé si ja em pot escoltar novament la Marina des del centre de comandament dels bombers a la Bisbal de l'Empordà. Marina, hola de nou.
5: Hola, què tal, com esteu? Doncs sí, som aquí i el que m'he deixat de dir-vos des de primera hora del matí sí. És que, òbviament, aquí encara arriba, encara se sent aquesta olor de cremat, que sembla mentida, però encara hi és. I va en funció del vent, també, perquè potser ahir a última hora del dia no es percebia tant. Aquest matí, una altra vegada sí, que torna a notar-se. Fem una cosa, tenim la firma de l'actualitat que avui ens la posa el Josep Ramoneda, el filòsof. L'escoltem perquè té a veure, és una reflexió en relació a aquests incendis, a aquests nous incendis als quals ens estem afrontant a Catalunya en els últims anys.
6: Veure les Gavarres cremar és impactant. Ho tenim a prop, en el meu cas hi passo sovint. I quan el foc arrasa un espai natural i amenaça poblacions, no podem ser secs a la interpel·lació que representa. No siguem tan pobres d'esperit com per protegir-los de la por amb la ignorància. El negacionisme del canvi climàtic és insuportable. Ens degrada com a espècie i amenaça el nostre futur. El tenim aquí i no val consolar-se amb que la vida és curta i a nosaltres no ens arreplegarà. Cert que hi ha un grau elevat de responsabilitat en poders econòmics que operen sense límit i uns governs impotents per aturar-los, però almenys no neguem la realitat. Mirem el foc de cara, afrontem l'alta part de responsabilitat que la humanitat acumula en la destrucció del planeta i siguem exigents a l'hora d'anar a votar. Salvar la Terra, la responsabilitat ecològica en primer pla. El president Illa ha aconseguit aprovar els pressupostos, una responsabilitat dels que governen que s'ha convertit en una quimera. Massa sovint en la vida parlamentària, fer la traveta al govern passa per davant de l'interès general. I si un govern no té majoria suficient, trobar punts d'acord a l'hora de fer el pressupost és responsabilitat de tots. La política es desacredita quan les picabaralles passen per sobre de l'interès general i l'espectacle polític es degrada, perd credibilitat. Aquest cop ha sonat la flauta. Endavant.
5: Són les 7:23, òbviament avui continuarem molt al cas de què succeeixi amb aquest incendi de l'Empordà, que va començar aquí a la Bisbal i que s'ha anat escampant per tot el massís de les Gavarres, afectant fins i tot també urbanitzacions. Veurem com tenim la resta d'incendis que afecten Catalunya i no només, però Miquel Giol, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
5: I Arnau Montserrat, hi ha més temes a l'agenda informativa del dia.
22: El Tour de França disputa avui la seva última etapa dins de Catalunya. A les 12:10, la prova sortirà des de Granollers i anirà cap a Les Angles, a França, passant per Vic, Ripoll i Puigcerdà per sortir definitivament del país i tancar el Gran Depart. La tercera etapa fa 196 quilòmetres i té gairebé 4.000 metres de desnivell positiu acumulat.
20: Una tercera etapa que se celebrarà sense públic ni caravana publicitària en territori francès. Un incendi que crema sense control a la Catalunya Nord ha obligat a optar per aquesta mesura per facilitar les tasques als equips d'emergència i l'organització de la cursa no descarta encara més mesures. Avui complicacions a la mobilitat als 34 municipis pels que passa la prova i sobretot a la C-17 a partir de Sant Quirze de Besora, que està tallada en sentit nord.
22: El Meteocat ha enviat un avís per perill de calor davant l'onada de calor que afecta Catalunya fins dimecres i que pot disparar les màximes per sobre dels 40 graus. Protecció Civil recomana als espectadors de la prova que portin aigua i protecció solar i demanen precaució amb les aglomeracions.
20: Avui es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius d'estabilitat de les comunitats autònomes fins al 2029. Demà el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa pel conjunt de les administracions i pels pressupostos de l'any que ve.
22: A l'exterior, Rússia torna a atacar Ucraïna, que ha denunciat aquesta matinada un altre atac amb drons contra Kiev. Han afectat diversos edificis residencials i han deixat almenys 100 morts i 24 ferits, segons les autoritats locals.
20: A Venezuela, la xifra de morts pels terratrèmols ja puja a 3.342 i més de 16.000 ferits. Ja fa 11 dies del sisme i ara les tasques se centren en la retirada de la runa.
22: I a Ginebra, l'ONU organitza avui el primer diàleg global sobre la intel·ligència artificial. Les Nacions Unides adverteix que es desenvolupa molt més ràpid que la capacitat dels països per controlar-la. Han promogut el diàleg a Espanya i Costa Rica, però no s'espera que surti cap tipus de regulació.
20: La selecció espanyola es disputa els vuitens de final del Mundial contra Portugal. A les 9 de la nit es veuran les cares, dues de les grans candidates al títol.
22: I avui comença la consulta entre els socis de l'Europa per decidir si comparteixen estadi. La temporada que ve amb el seu gran rival, el Sant Andreu, a Gràcia, no hi poden jugar perquè la federació no els permet jugar en un camp de gespa artificial.
20: A Pamplona convencen els Sanfermins amb el xupinazo just aquesta matinada, que ve farà 10 anys de la violació de la manada.
22: I avui celebrem que Pau Gasol compleix 46 anys. Un autèntic campió, Pau Gasol, que va jugar 18 temporades a l'NBA i va guanyar la competició en dues ocasions, el 2009 i el 2010. Prèviament havia guanyat 3 lligues a seva amb el Barça. Està considerat el millor jugador espanyol de tots els temps i un dels més importants de tot el món.
5: Doncs per molts anys a Pau Gasol, òbviament, clar que sí. Fem una cosa, ens aturem un parell de minuts i a la tornada conversem amb la sotsinspectora Mari Muñoz. Ella és la cap de l'operatiu d'aquest incendi de les Gavarres. A la tornada, fins ara.
16: Ser Cataluña, Barcelona.
1: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. Latiendahome.com.
7: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
8: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
9: La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.

0: diferents amb tu. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: D'aquí a dos minuts, seran 7:45 del matí, entrem en una nova fuetada de la calor, una onada de calor que ja hi vam entrar ahir, avui he de tornar a apretar encara una miqueta més. Això comporta un gran risc d'incendi, nivell màxim a fins a 9 comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta, vaja, són un fotimer. Jordi Carbó, què tal? Bon dia. Vaja, el saludem d'aquí uns moments al Jordi Carbó. Aquí sí que puc saludar en aquest moment és a la cap de l'operatiu de l'incendi de les Gavarres. Ella és la sotsinspectora Mari Muñoz. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com ho tenim? Com està aquest incendi que està estabilitzat des de fa unes quantes hores ja? La següent fase hauria de ser la fase de control. Sou optimistes en aquest sentit?
2: Efectivament, com deies, l'incendi està estabilitzat des de fa hores, però continuem fent vigilància de punts calents. Continuem amb prudència perquè seguim tenint aquests punts calents que ens donen algunes columnetes de fum, treballant amb molta reactivitat, tenint molta rapidesa en actuar, per tal de que, doncs, que no creixi ni de que no es pugui tornar a reactivar aquest incendi que ja està estabilitzat.
1: Per tant, la fase de control podria arribar en el dia d'avui. Ja em faig el càrrec, que normalment des de bombers preferiu ser prudents per no passar-vos de frenada, però vaja.
2: Hi ha l'onada de calor i les hores centrals del dia, com sabeu, són les més difícils i, per tant, si aquesta fase arribés, en qualsevol cas no seria ara, sinó seria havent passat tota aquesta jornada i totes aquestes hores centrals del dia i seria a la nit, però depèn de com vagi aquest dia i depèn d'aquests punts calents, si revifen o no i si podem assumir aquesta fase de que ja no hi ha fumaroles, de que ja no hi ha aquests punts calents.
1: Aquesta matinada conversàvem amb el Carles Couso i jo amb un company seu bomber que venia, Couso, venia d'un altre punt de Catalunya.
3: De Balaguer, un oficial de Balaguer. Sí. Ha vingut molta gent de molts parcs de Catalunya i parlàvem amb gent de la Pobla, no? Han vingut molts efectius aquí.
1: I ell el que ens deia és, us heu de fer la idea que al final el cos de bombers dona pel que dona, vull dir que en sou molts, però que puguin fer feines d'anar directament a atacar un incendi són al voltant d'uns 4.000, no? 4.000 efectius per tots els focs que es puguin produir a Catalunya. N'hi ha hagut uns quants en les últimes hores, això també entenc que us ha dificultat les feines perquè ha obligat també a reduir efectius d'aquí de l'Empordà per haver-los de destinar a altres bandes i també per fer els torns de descans que es necessiten, també.
2: Efectivament, nosaltres tenim per això sistemes de reforç, no? Sistemes, el que treballem és justament per no col·lapsar i per seguir donant tot el servei, no només dels incendis forestals que hi ha, sinó del dia a dia de tota la ciutadania que ens necessita. I, per tant, és la nostra màxima i és el que sabem fer, treballar amb efectivitat i podent reduir o fent els reforços necessaris per poder tant estar pels incendis forestals com pel dia a dia.
1: Una de les coses que també s'han estat explicant és que us heu trobat amb aquest incendi amb coses que no havíeu vist fins ara. Això ho vam escoltar també en l'incendi de la Segarra de l'any passat, just en fa un any i una setmana, aquell pirocúmul, no?, que també s'ha produït en aquí, però a part d'aquest pirocúmul heu vist un comportament del foc que no s'havia vist fins ara.
2: Sí, en dia a dia els incendis ens ensenyen, no?, aquests comportaments violents, aquestes coses no esperades. Veníem d'una campanya i d'un any humit i més o menys, doncs això, ja havíem sortit de la sequera, però aquest canvi climàtic, aquest canvi de l'estat de la vegetació d'ens anys, doncs ens van ensenyar comportaments violents i comportaments molt ràpids i cada dia nous ens anem adaptant i tant.
1: Clar. I aquests comportaments us fan més difícil el fer front al foc, ho dic perquè no sé com us heu d'adaptar a tot això vosaltres també.
2: Doncs amb una part és molt d'anàlisi, molt d'estar atents a aquests pirocúmuls, a aquesta observació, no? I treballem doncs d'una manera molt coordinada, igual que dèiem, no?, que venen de Balaguer o d'on sigui, de Catalunya, no?, i que treballem coordinadament, doncs també treballem en tota una escala de suport, que li diem, en tota una part d'analistes de foc, en tota una part de suport logístic, de seguretat, no?, que vetllen perquè tot allò que fem doncs ens adaptem a aquesta complexitat i podem donar resposta amb la complexitat.
3: Ahir vam estar amb els GREC, els companys que estan revisant les estructures de les cases afectades. Ahir comptabilitzàvem una vuitantena d'inspeccions amb un resultat de 11 cases completament calcinades. No sé en quina situació estem ara, inspectora.
2: Sí, mira, les cases que s'han revisat, que efectivament més o menys és aquest número, en les 11 les donem que són amb afectació estructural, amb afectació interior. No té per què ser completament calcinades, però sí que és el foc entrat d'alguna manera, ha fet malbé l'habitatge. Tenim 14 parcialment afectades, que vol dir que hi ha hagut alguna afectació no a dins la casa, però sí que posa a finestres, a tanques, no? I unes 55 intactes. Allà estan dins la zona de cremat, estan dins la zona del foc, del nostre AGO, del nostre àrea d'operacions, i on ha passat el foc i estan intactes i s'hi podrà tornar.
3: Escoltàvem el nostre meteoròleg a primera hora que ens parlava que bufarà la marinada de cara al migdia.
1: De fet, perdona, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
4: Aquí estem, bon dia.
1: Ens deia el Couso que tu ens deies ojo amb la marinada.
4: Sí, de fet, aquesta setmana haurem d'estar atents a dues situacions ben diferenciades. Una és aquesta que comenteu, no? La marinada, recordem ràpidament què és, el termòmetre, la temperatura va pujant ràpidament al llarg del matí quan ja fa sol, això escalfa molt la superfície terrestre, passarem dels 30 graus amb facilitat, i aquest escalfament fa que l'aire pugi, ascendeixi. Això genera un buit que s'omple amb l'aire més fresc del voltant, que ve del mar, i aquest és el vent que notem durant les tardes fins que s'amaga el sol. És significativa la que esperem per avui, per aquestes altes temperatures, que pot superar els 40-50 km per hora. Per entendre'ns, seria un vent en la direcció contrària a la tramuntana. I comentava dues situacions que ens preocupen per aquesta setmana. Una, la d'aquestes marinades que aniran sortint totes les tardes. A partir de dijous, un vent que podríem dir que és el que més complica les situacions d'incendi a les comarques de Girona, que és el Garbí. És un vent que després de creuar el massís del Montseny, les Gavarres, arriba molt ressec i reescalfat a gran part de les comarques de Girona, a més que arriba amb força, molt poca humitat, 10-15%, i temperatures que s'espera que dijous i divendres puguin superar aquest entorn als 40 graus, per exemple.
1: Gràcies, Carbó. Entrem en dies molt complicats i molt delicats. No sé si fan una crida també a la ciutadania en aquest sentit.
2: Sí,
1: que si es poden evitar anar al bosc, el que sigui, doncs potser millor. Inclús no sé si creurien convenient tancar fins i tot parcs naturals.
2: Això és una cosa que no valorem els bombers, que no, els agents rurals i protecció civil són qui s'encarreguen de fer aquestes mesures. Sí que respecte a la marinada, i com que crec que hi ha dies que venim, no, parlant i que venim treballant-hi, i per això la prioritat sempre ha sigut el flanc dret, no, de l'incendi, sempre un cop ha passat la tramuntana, no, i un cop encara que hi hagués la tramuntana, sabent que entrarien després les marinades, hem treballat molt el flanc dret, és el que ens preocupa, ens continua preocupant, perquè en aquesta marinada és el que pot fer que s'obri i l'incendi, i és on tenim també el potencial de les Gavarres. I per suposar, doncs, demanem a la població, doncs, aquesta prudència, no? I aquest, òbviament, seguir totes les indicacions que hi ha des de Protecció Civil, des de Mossos...
1: Clar, pot ser que moltes persones que tinguin residències o segones residències en urbanitzacions properes als boscos ara s'estiguin preocupant veient el que ha passat i diguin, és que potser m'ho he de replantejar, això...
2: Sobretot seguint tota la part de prevenció, no? que s'ha de fer, totes les franges, tota, doncs, en aquestes cases, aquestes afectacions que dèiem, doncs es pot veure, no? Doncs els llocs on estava treballat, on hi havia caps envoltant, on hi havia oliveres, on hi havia... No, aquests no estaven absolutament dins de massa forestal, doncs òbviament l'afectació ha sigut molt menor. Aleshores, tota aquesta prevenció que es pugui fer de franges, etcètera, seran molt, molt positives.
3: La sotsinspectora diferenciava aquest flanc esquerre del flanc dret per ubicar a la gent que ens està escoltant des de casa. El flanc dret és el que queda a l'interior, el que tocaria a l'interior de les comarques gironines, aquest que s'ha parlat des del primer dia d'aquesta àrea potencial que podria haver arribat a cremar si no s'hagués frenat en el seu moment unes 30.000 hectàrees potencials, i el flanc esquerre és el que toca la part de costa. Aquest flanc esquerre és el que ha donat revifades aquí a la zona més de la Bisbal. Durant la nit hem tingut també alguna revifada fora del perímetre. Clar, per parlar d'estabilització i passar el control, ens hem d'assegurar que el perímetre no creix. El vent de marinada que entri al migdia ens preocupa per aquest flanc dret que diem que pot anar cap a la zona interior. Fa por que durant la nit haguem tingut alguna afectació fora del perímetre o entra dins de les previsions d'un incendi com aquest, que ha tingut un perímetre superinestable, amb salts quilomètrics, entra dins de les previsions?
2: Sí, entra dins de les previsions, per això dèiem això dels punts calents, per això hem estat treballant també tota la nit amb drons, que pogués fer aquesta revisió, i per això estem preocupats amb la detecció, precoç, amb la detecció molt ràpida d'aquestes revifades, perquè això és un perímetre molt gran, és un perímetre mal cremat, hi ha un potencial de retorn, a més, que és això el que diem els bombers, no?, que pot tornar a cremar a llocs on sembla que estava cremat, perquè encara hi ha part verda, i per tant, sí, per això estem en fase d'estabilització i seguim treballant molt intensament.
1: Sots inspectora Mari Muñoz, cap de l'operatiu de l'incendi de les Gavarres, moltíssimes gràcies de debò per haver-nos atès. Sabem que tenen feina, per tant, ho agraïm especialment. Que vagi bé. Adeu. I aquí puc saludar a aquesta hora és el Xavier Carmeniu, el nostre historiador. Xavi, què tal, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, Marina. Bon dia, Carles.
3: Hola, bon dia, Xavi.
1: I et saludem perquè volíem entendre una mica més d'on ve, quina és la història d'aquest massís de les Gavarres. Se n'ha parlat molt, segurament la gent de l'Empordà el domina més, però perquè tothom que ens escolta en pugui ser conscient, estem parlant d'un espai que tradicionalment estava dedicat al suro.
5: Sí, i de fet és això que tu deies, no? La gent de l'Empordà i del Gironès, de la Selva, doncs és una zona que forma part de l'imaginari col·lectiu per moltes raons, i una principalment és aquesta que deies del suro. És una zona que ha canviat moltíssim en tot aquest temps i que això, doncs, durant fins als anys 60 aproximadament, va ser una zona, doncs, que va servir de producció de suro, perquè era una matèria prima importantíssima. És clar, és una època que no hi havia plàstic, per exemple. Penseu totes les coses que fem servir el plàstic, per exemple, per tapar un recipient, o fins i tot els propis tàpers, no? Una època que no s'havia desenvolupat tot el món aquest dels derivats del petroli, doncs un dels elements bàsics era el suro, que, evidentment, sobretot pel que servia, era per tapar ampolles de vi i de... Llavors se n'hi deia xampany, com diu el llibre de Rafael Nadal, no només per Catalunya, sinó és que s'exportaven arreu del món, i era un suro que sortia de les alzines que ara us envolten aquí un sou.
1: Clar, però no estem parlant només de taps de vi. El suro no servia només per fer taps de vi.
5: No, clar, és un element... Mira, perquè això sempre m'agrada explicar-ho, perquè és que... Però nosaltres ara tot, són productes que comprem i no tenim gaire associat ni d'on surten, ni com es produeixen, ni tot plegat, no? En el cas del suro, que era un material que era bàsic, heu de pensar que durant la Primera Guerra Mundial hi va haver-hi països que el van declarar material de guerra, i que, per tant, això feia que si tu volies exportar suro podies posar-te en problemes amb segons quins països. De fet, tant a les cambres de comerç de Sant Feliu de Guíxols com de Palamós, que és des d'on els exportaven, doncs explicaven durant la Primera Guerra Mundial, que això ho anotaven i es queixaven, doncs que tenien trens amb vagons plens, llavors n'hi deien fardos d'estaps, aturats a qualsevol estació de França, de Suïssa, d'Alemanya, perquè, és clar, en funció d'on els enviaves havies de passar territori enemic en la Primera Guerra Mundial, i per tant algú podia interpretar que tu, en comptes d'enviar taps de suro, estaves enviant material de guerra, perquè servia, doncs, de material aïllant o per altres qüestions molt bàsiques, perquè us en feu una idea d'això que dèiem, no?, de que el suro era un element importantíssim per l'economia de l'època.
1: Que es venia a l'estranger, com ara deies, per tant, a les Gavarres, sí. Hi havia gent que hi extreia aquest suro.
5: Clar, mira, cosa important. Ara, qui sigui de la zona ho sap perfectament, i qui ens estigui escoltant i qui hagi anat alguna vegada, segurament ha fet servir aquestes vies verdes que es fan servir per anar en bicicleta i que són molt populars per aquí, aquests dies que estem parlant del tour, encara de bicicletes, com si no en tinguéssim prou. Però per què ens serveix això? Per explicar que a Palamós i Sant Feliu de Guíxols tenien línies de tren, que són ara la base, en part, d'aquestes vies verdes per circular en bicicleta. Eren trens de via estreta, però que eren fonamentals en una època en la qual no hi havia avions, evidentment, i que amb aquests trens connectaven ports de Sant Feliu de Guíxols i Palamós, que fixeu-vos que són dues localitats que són molt properes, però que perquè us n'adoneu de la importància econòmica de tot plegat, amb aquests trens connectaven amb la línia més general que anava de Barcelona, Girona, Figueres, a França, i amb altres zones del territori. I una de les raons principals era precisament aquesta. Aquests taps de suro que sortien de les fàbriques, doncs, de llocs com Palafrugell, Llagostera, Cassà de la Selva, tota aquesta zona on, tal com deia abans, doncs, des d'aquí s'exportaven arreu de, no només d'Europa, també fins i tot dels Estats Units es venien taps de suro produïts aquí.
1: Xavier Carmeniu, historiador, presentador del Tren de la Història, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies, una abraçada.
1: Que vagi bé fins ara. M'acompanya, ara ens acompanya aquí al centre de control d'aquest incendi de l'Empordà, el Dani Encinas. Ell és president del Consorci, precisament de les Gavarres, però no només. Ell també és alcalde d'un dels municipis, d'una de les zones més castigades per aquestes flames. És l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Alcalde, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
1: Bon dia, si és que sap discernir entre dia i nit, perquè em penso que vostè fa tres nits que no dorm, pràcticament.
6: Bastant, però em sembla que jo amb això no em puc pas queixar, que hi ha veïns que estan molt més afectats.
1: Com està? I com estan els veïns?
6: Els veïns, avui els hem convocat, els propietaris de dintre el perímetre i que han estat afectats per l'incendi, els hem convocat en una reunió presencial i per saber ben bé què és el que ha passat o ha deixat de passar. Cert que ahir bombers i els cossos d'emergència ens van fer arribar el que és l'informe d'infraestructures, ens van ensenyar algunes imatges i alguns papers, però volem saber a primera mà què és el que realment necessiten els nostres veïns i veïnes, i per això els hem convocat aquí a la Bisbal, ja que hi ha els cossos d'emergència, creiem que és el lloc més idoni. Un cop passi això, després valorarem a veure ben bé quines necessitats tenen, si necessiten mobles, roba, menjar, ben bé què és el que necessiten, i s'habilitarà el que és el pavelló de Cruïlles, una petita sala poliesportiva, i on allà amb voluntaris que ja hi van anar-hi a recollir objectes d'alguns veïns que no tenien on deixar-ho, ja ho van anar deixant allà, i arrel d'avui aquests mateixos voluntaris, el personal de l'Ajuntament i la gent que col·labora, doncs es podrà rebre material i el que faci falta allà.
1: Clar, perquè hi ha persones que encara no han pogut tornar a casa seva.
6: Hi ha persones que han pogut tornar a casa seva, hi ha persones que no podran tornar a casa seva perquè directament ha desaparegut.
1: Vostè viu allà, no sé si viu, vostè viu en aquesta zona?
6: No, pensem que el nostre municipi són 100 quilòmetres quadrats i que ja...
1: Està dispers, sí, sí.
6: Està molt dispers.
1: Què li sembla com s'ha gestionat tota aquesta emergència? Les primeres hores, sobretot, la confusió en algun moment de quedeu-vos a casa, veïns confinats, després alguns que van haver de córrer...
6: Hi ha dues coses. Un és com s'ha treballat, tant els cossos d'emergència com els voluntaris, ATF, pagesos, que han treballat excepcionalment, que ho han fet, i sort hem tingut de la manera que ho han fet perquè han pogut estabilitzar el foc molt més ràpid i el flanc dret, aquest famós flanc dret que anava cap a les Gavarres, que no ha anat a més, perquè si arriba a agafar el que és les Gavarres hagués sigut una catàstrofe i 30.000 hectàrees que haguéssim pogut perdre i ja no només massa forestal i alguna vivenda, sinó moltíssimes habitatges. I l'altre ha sigut qüestions més puntuals com el tema del confinament, que divendres va avisar que es confinava, cosa que només s'havia confinat una part de lo que era l'incendi i els habitatges afectats i el perímetre, i es va donar a entendre que s'havia confinat tot el municipi, quan després finalment al llarg del divendres cap a la tarda vespre sí que es va confinar tot el municipi. Però les primeres hores van ser un caos de la gent que no sabia si podia sortir a casa, els negocis podien obrir, què passava.
1: Vostè sap si, o demanaran vostès que es declari zona catastròfica, ho dic perquè això acostuma a anar associat a subvencions, ajuts, per refer-se de tot el que ha passat.
6: Nosaltres ara, aquesta setmana, que és quan realment podem començar a fer feina com a polítics i com a tècnics, ja hem començat des d'ahir al vespre, en Quim Gubau, el gerent, amb tot el personal, ja estan treballant amb el tema d'afectacions i veure quina és la millor via possible per ajudar el que són els veïns afectats, primerament, i segon, poder veure i analitzar, in situ, les feines que s'han fet al llarg d'aquests anys, com s'han fet les feines, quin tipus de feines s'han fet en el massís de les Gavarres i sobretot el que és la zona afectada i que s'ha cremat, per veure quines actuacions han funcionat i quines no, ja sigui per propietari forestal o no.
3: Marina Man, amb l'alcalde fa moltes hores que compartim estona aquí al pavelló. Hem anat veient compareixences, el president Illa, la consellera Parlon. Jo em fixava en com se les mirava des de lluny, atent, i en algun moment et vaig venir a buscar i em vas dir, Carles, a veure si això serveix per fer un clic, i vas dir, perquè aquí tots hem fallat. A què et refereixes? Quin clic ha de fer l'administració, la ciutadania, les institucions, després d'aquest incendi de les Gavarres?
6: La qüestió és que ara mateix el que està clar és el que sempre dèiem, el que cada veí d'aquí de la zona ho ha anat dient cada estiu, cada juny, cada maig, cada onada de calor, de que El dia que passi, finalment ha passat, però hem tingut molta sort, com hem dit abans, i de que no ha arribat a cremar ni les 30.000 hectàrees totals de les Gavarres, ni les potencials 8.000 o 10.000, sinó aquestes 2.200. Amb això hem tingut moltíssima sort, no us ho podeu ni imaginar, perquè és que hagués sigut el pitjor que hagués pogut passar a Catalunya en moltíssimes dècades. La qüestió és que això és un avís. Això és un avís des de tots els àmbits de que la feina no s'ha estat fent bé per la majoria de parts. Què vull dir per majoria de parts? Voluntaris com l'ADF, que són els primers que sempre estan a primera línia i que han estat treballant durant tot l'any. Ja fent franges i ho desforestant i ho treballant quan fa falta i aleshores que fa falta, quan hi ha un avís són els primers i que hi actuen i els primers que tenen informació, els pagesos que han estat treballant i a primera hora ja estaven dient on ens necessiteu, on hem d'anar, i que gràcies a ells i en col·laboració amb agents rurals, amb bombers i amb ADF van anar a treballar a la zona i perquè si el foc anava amb més virulència no saltés a altres zones, i també alguns dels propietaris forestals, i que també se'ls ha de reconèixer que alguns sí que fan la seva feina bé i que fan el que és el manteniment dels boscos i de les seves parcel·les.
1: Alcalde, president del Consorci també de les Gavarres, Dani Encinas, moltíssimes gràcies i ànims. A veure si avui la cosa ja comença a fluixar, però ara amb la cap de l'operatiu i ens deia controlat durant el dia, segur que no, però a veure si ja cap a la nit podem tenir bones notícies.
6: Això esperem. Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Guillem Favo, et tinc per allà?
7: Sí, escoltem-vos atentament.
1: Perquè volem fer un repàs també a les principals portades dels mitjans de comunicació avui.
7: I es fan ressò d'aquesta onada de calor que torna a posar contra les cordes als bombers. Oriol Llopart, què tal? Bon dia.
8: Bon dia. El govern aixeca els confinaments i els bombers esperen controlar el foc del Baix Empordà. La Generalitat decreta l'estat de perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques.
7: A La Vanguardia també se'n fan ressò amb l'onada de calor que dificulta l'extinció total del foc de les Gavarres.
8: Els veïns desallotjats tornen a casa i avui les temperatures arriben al punt àlgid. Protecció Civil i els agents rurals fan una crida a extremar la precaució davant l'elevat perill d'incendi forestal.
7: A les portades hi ha més coses, però el 65% dels ciutadans creu que a Espanya hi ha lawfare.
8: En el país trobem que només el 32% afirma que les decisions en els magistrats són justes i imparcials. En canvi, el 34% sosté que afavoreixen a la dreta i un 16% que beneficien a l'esquerra. El 60% opina que es vigila o sanciona poc els jutges que fan malament el seu treball.
7: A La Vanguardia també parlen d'aquesta desconfiança de la ciutadania envers la judicatura. Només el 40% dels espanyols percep que els jutges són imparcials.
8: La desconfiança en la justícia augmenta i una majoria dels ciutadans considera que hi ha un biaix polític en les causes judicials que afecten Begoña Gómez i l'exfiscal general de l'Estat.
7: A Europa es prepara per liderar l'OTAN.
8: En el periòdico, Trump va a la trobada de demà només per respecte a Erdogan. El president dels Estats Units no ha complert l'amenaça d'abandonar l'aliança, però els Estats Units sí que han decidit reduir-hi significativament la participació. Per altra banda, des de la Moncloa, recorden que Espanya és un dels aliats que més van incrementar la

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: President andalusa en Vox justifica el pacte pel seu rebuig, pel rebuig d'Andalusia de la seva comunitat als cordons sanitaris.
2: A vegades els acords no agraden a les parts, diu Juan Manuel Moreno en la seva presa de possessió sobre el seu pacte amb Vox. Moreno, en una entrevista al País, va insistir que serà fidel a si mateix i al model que ha fet Andalusia una comunitat més pròspera. I atenció a la dada que dona el País, perquè per primera vegada des del franquisme l'ultradreta forma part de la Junta.
1: I a Alemanya, l'ultradreta també aspira a governar dos Landers, dues regions, a partir del setembre.
2: A l'avantguarda, l'ultradreta alemana lidera en sondejos i aspira a governar en dos Landers de l'est. El seu programa actual combina la retòrica antimigració i antiislam amb el nacionalisme identitari i dosis de negocionisme històric, els quals se sumen cada vegada més una vessant socioeconòmic i elements propis d'un partit de protesta que apel·la als qui se senten desestesos pel sistema.
1: Doncs Marina, si no has tingut temps, que m'imagino que no, des del centre de comandament de llegir la premsa, aquest és el resum que n'ha fet l'Oriol Llopart des de primera hora del matí.
3: Tothom n'hi tingui una pinzellada, perquè òbviament els incendis ens tenen amb un ull posat i amb l'atenció presa, però passen més coses. Aquesta és la realitat ara mateix. Hem repassat els diaris convencionals, però els esportius també porten teca amb la prèvia a Arnau Montserrat de l'Espanya-Portugal avui.
4: Continuï la festa, llegim a l'As amb fotografia per Lamine Yamal somrient, silenci, la glòria demana pas, amb foto en aquest cas per Lamine Cristiano, una final a vuitens de final a Mundo Deportivo.
3: A l'esport, la portada és per Haaland.
4: Haaland tomba a Brasil amb un doblet i evidentment és l'altre gran protagonista del dia als mitjans. Haaland riu, Brasil plora a l'As.
3: Però escolta'm, el Tour de França també, no?
4: També. També perquè alguns aficionats de tota Catalunya han disfrutat, han gaudit del pas de la caravana de ciclistes. Regal de Pogacar a Mundo Deportivo. Isaac del Toro guanya en un circuit de Montjuïc ple per cortesia del seu cap de fila. Recordem que Pogacar i Isaac del Toro arriben junts. El líder és Pogacar. Isaac del Toro, diguem-ne, que seria el seu escuder i el deixa guanyar Pogacar. Al periòdico llegim un Tour Mediterrani o a l'avantguàrdia Pogacar és un regal.
3: I la història del dia, què?
4: Al País, però també a tots els mitjans. I en parlem a la tertúlia després, Marina. La FIFA retira la targeta vermella a Balogun després d'una trucada de Donald Trump. Aquest és el titular. Balogun és el davanter estrella dels Estats Units i va ser expulsat a 700 contra Bòsnia. Doncs li han suspès la sanció, li han tret. Infantino permet que el golejador estatunidenc jugui contra Bèlgica en una decisió inèdita des de 1962.
3: Vinga, que agafem una mica d'aire, seguirem a partir de les 8 també des d'aquest centre de comandament de l'incendi de l'Empordà, però el que farem per arribar-hi a les 8 és anar amb la cançó del dia.
5: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
3: Cristina García, què tal? Com estàs?
6: Bon dia. Bon dia, Marina. Avui, en plena onada de calor, havíem de parlar d'això, eh? Us porto cançons dedicades al sol, a les altes temperatures, a la calor. I no volia començar sense que sonés aquesta.

0: así la calle, Cris.
1: Sí, que arde. Radio Futura y Escuela de Calor. ¿Saps que en algún programa que vaig estar estava prohibida aquesta cançó, Marina? Però tu, com no has dit res, és com és la típica, no?
0: Estava prohibida de tant que s'havia repetit.
1: De posar-la en antena, de parlem de la calor, parlem de la calor. No vull Radio Futura de l'Escuela de Calor. Doncs mira, avui a l'Aquí Catalunya sí. Vinga, i una menys coneguda, però més moderneta. Katy Perry i el seu Hot and Cold.

calent i fred, com passa durant una onada de calor quan entres i surts de llocs amb aire condicionat. I ara, una meravella dels La Dilla Russa i Xiula, la calor. Ai.

0: Oi, que fa estiu aquesta cançó, també. També
1: sí, a part, com a mínim és original. Sí, oh, sí.
0: Clar que sí. Arribem a les 8, si et sembla, Marina, amb Antònia Font, que sempre està bé i el seu fa calor.
1: Considerem que en principi no et sembla. Cris García, que vagi bé. Gràcies.
0: Vinga, fins ara.

0: Bon dia a tothom. Són les 8 del matí. Està bé cagar-se en tot, en moments d'adversitat, però també està bé aprofitar per reconciliar-se amb la vida.
1: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Us saludem aquest matí des de la Bisbal de l'Empordà, des del centre de comandament de l'incendi més greu d'aquest 2026 a Catalunya, el que crema des de divendres passat al Baix Empordà, el massís de les Gavarres i els municipis del seu entorn, els més castigats, Calonja, Platja d'Aro, Cruïlles, n'hi ha uns quants i els repassarem i parlarem amb els seus alcaldes al llarg del matí i serem també trepitjant terreny en directe. La notícia de la nit és que ha estat relativament tranquil·la, però ens avançava la cap de l'operatiu de bombers que, per donar-lo per controlat, encara falten unes quantes hores que no serà segur al matí i que, com a molt, podria ser a partir de la nit que poguessin ja atacar més fermament aquest foc i que es pugui donar per controlat. De moment, això és lluny de passar en les hores més immediates. I avui serveix allò de... és un déjà vu, és la crònica d'una mort anunciada, les dues coses a la vegada, perquè just demà fa un any de la catàstrofe de Paüls, un altre parc natural socarrimat, com aquest de les Gavarres, l'olor de socarrim que arriba avui amb el vent en aquest centre de control. Un foc aquell, com aquest, encès per una absurda negligència, en aquell cas va ser l'abocament d'unes cendres, i atiat i accelerat per un bosc que ha estat convertit en una catifa vermella per la propagació de les flames. Us hem preparat un programa per intentar entendre què ha passat, a què ens enfrontem d'ara endavant a Catalunya, quines lliçons es poden extreure i, sobretot, què ens espera i com afrontar-ho, què s'ha fet malament, de qui és culpa, com millorar. Però permeteu-me que, a part d'assenyalar responsables, flaqueses, les ombres, posem en valor també les fortaleses, les virtuts, les llums, perquè n'hi ha. Ahir i aquest matí també, passejant per aquest pavelló, observant i conversant, em vaig reconciliar amb la humanitat. Bombers plens de socarrim, suats, exhausts, que encara et somriuen quan es creuen amb tu, que encara tenen temps per intercanviar una conversa mentre busquen un glob d'aigua. Voluntaris de la Creu Roja, portant cafè, entrepans, el que sigui. Les ADFs, és a dir, els bombers voluntaris, treballant també en això, persones amb qui conversàvem, per exemple, una que és autònoma, que quan es dedica a això deixa de fer la seva feina, per tant perd ingressos, però es dedica a treballar per això, o una altra que sí que és assalariat i que s'ha passat tot el cap de setmana aquí intentant ajudar els bombers i que avui li toca tocar a Diana per anar-se'n a la seva feina, per agafar la grua i anar-se'n a treballar. El que us deia, està bé cagar-se en tot, però també hi ha coses boniques, també sabem fer coses bé i aquesta solidaritat que surt en els moments més extrems, doncs, és per posar-hi també el focus. Ara passen 3 minuts a les 8 del matí. I de seguida anem amb tota l'actualitat, començant, òbviament, per aquest incendi, però permeteu-me saludar en primer lloc el Jordi Carbó, el nostre meteoròleg. Què tal, Jordi? Bon dia.
1: Què tal? Com estem?
0: Ens ho deies. Sí, t'escolto. I tu m'escoltes a mi?
1: També, perfecte. Sí. Sí.
0: Ens escoltem. Això és el més bàsic per començar. T'anava a dir, ho conversàvem també amb la cap de l'operatiu, ens estàs advertint d'aquesta marinada que entra a la tarda. Mm-hmm. És un vent que normalment entra a partir del migdia, que és el que pot fer una mica la guitza. La part bona és que afluixa la tramuntana, però vaja, estem en situació de risc màxim d'incendis. Tenim 9 comarques en alerta, entre les quals aquí, al Baix Empordà.
1: Sí, de fet, si ho mirem tot amb una mica de perspectiva, aquest incendi de l'Empordà està bastant apanyat, no? Ja no només pel fet de que hagi desaparegut la tramuntana, sinó pel fet de que la marinada sempre porta una humitat que la vegetació, doncs, l'absorbeix, i això millora objectivament la situació d'allà, que no vol dir que hagi millorat del tot, perquè aquest és l'escenari per tot Catalunya per aquesta setmana i ja veurem fins quan. La idea bàsica és que la humitat és i serà molt baixa, del 10-20% durant les hores centrals del dia a moltes comarques, amb temperatures màximes pròpies d'onada de calor. I això passarà avui, demà, demà passat. De fet, entre dijous i divendres assoliríem el màxim de calor pel que fa aquesta setmana. Després, a finals de setmana, rebaixaria una mica de calor, en continuaria fent molta, però si es compleixen els pronòstics a mitjà a llarg termini, és probable que la setmana vinent tinguem una nova onada de calor. De manera que la situació pel que fa als boscos és crítica, i això hi haurem d'afegir, a part de la molta insolació i la baixa humitat, La possibilitat de tempestes, de moment tan sols al Pirineu, aquesta tarda, tempestes seques, és a dir, molt poca aigua, però sí llamps i trons i també fortes ratxes de vent quan hi hagi aquests llamps i trons. De manera que, bé, una mica tal que tu deies abans, no és massa bona idea passejar aquests dies per boscos, pujar a la muntanya, perquè un incendi, si comença a la vall i estem a mitja muntanya, doncs serà complicat de gestionar. Resumint, temps assolellat avui, temperatures una mica més altes que ahir, si bé ara a l'interior l'ambient és agradable, acabarà fent molta calor la major part d'hores.
0: Carbó, gràcies. Que vagi bé.
1: Que vagi bé. Salut.
0: Ara passen 5 minuts a les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
2: Bon dia, Marina.
0: Estabilitzat, sí, però no controlat l'incendi de l'Empordà.
2: Ja entrats de ple des d'ahir a la segona onada de calor de l'estiu, els bombers treballen per mantenir a ratlla l'incendi de les Gavarres, mentre les flames cremen amb força ara a la Catalunya Nord. És el que més preocupa. Ja ha cremat més de 4.600 hectàrees, hi ha més de 10.000 desallotjats i hi ha també 2 ferits greus.
0: La delicada situació, aquesta delicada situació pels incendis, afectarà també, afecta des d'avui al Tour de França, també.
2: Avui es corre la tercera etapa, aquests 195 quilòmetres entre Granollers i les Angles, però a partir de la frontera es farà sense públic, justament per precaució.
0: Notícia que us avancem a Ser Catalunya. Ha caigut les exportacions de porc a Catalunya.
2: És conseqüència de la pesta porcina africana i això es tradueix en 230 milions d'euros menys pels productors catalans.
0: I al Mundial, aquesta nit, li toca a Espanya.
2: Noruega es va desfer ahir de Brasil amb i gràcies a Haaland, que va fer un doblet, i aquesta nit Espanya juga als quarts amb Portugal. Juga a Dallas a les 9 de la nit, hora nostra.
0: És a dir, Espanya versus Cristiano Ronaldo. Nosaltres, a partir de les 10 tocades, farem una estona de tertúlia esportiva. Escoltarem què hi té a dir el Tomàs Roncero a tot això d'aquest duel d'Espanya amb Cristiano Ronaldo. A qui estimes més, el papa o la mama? És dilluns. I ara sí, ara anem amb tot. Carles Couso, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia, Marina.
0: Us saludem, us estem dient, estem fent aquest programa especial des del centre de comandament de la Bisbal de l'Empordà, és on s'ha instal·lat aquest dispositiu per intentar fer front a aquest incendi que crema des de divendres a les 9 del matí. El que ha passat aquesta nit, el que podem explicar a aquesta hora del matí, després d'haver conversat amb la cap de l'operatiu, és que hi ha optimisme, però moderat.
3: Sí, és un optimisme moderat el que tenen els bombers a aquesta hora, després d'una nit que valoren com a positiva, tot i que també han hagut de fer front a focs, això està dins del previst, focs que s'han anat originant dins del perímetre que tenen estabilitzat des de dissabte al vespre, però també és veritat que han tingut focus, Marina, fora del perímetre, i això és el que realment preocupa els bombers, perquè, clar, quan parlem de zona controlada, quan podem passar en el segon estadi de, ei, incendi controlat, és quan els bombers poden assegurar que la zona de circulació, d'extensió de l'incendi, no passa del perímetre que ells poden tenir completament assegurat. De moment tenim 2.200 hectàrees calcinades que els bombers, ens ho explica la inspectora, han cremat malament. I això, Marina, el que vol dir és que d'aquestes 2.200 hectàrees afectades, no totes estan cremades. Això vol dir que encara té, dins del propi perímetre, el foc encara té camp per córrer, perquè primer, degut a la tramuntana que bufa les primeres hores del dia, però després també, degut a la marinada que ens entra al migdia, ha fet fer salts increïbles, ens deia la sotsinspectora, que això provoca doncs, que hagi deixat zones encara verdes per cremar i sí que n'hagi afectat d'altres. Per tant, el foc encara tindria camp per córrer. Les zones que preocupen aquesta hora de cara quan anem entrant a les pròximes hores són les del flanc dret, aquest flanc que està a la zona interior de les comarques gironines, aquest flanc que preocupa des de divendres perquè d'anar cap allà el foc podria arribar gairebé, en els pitjors dels escenaris, a tocar les portes de la ciutat de Girona. Dia complicat, temperatures altíssimes, la marinada, ens ho ha dit en Carbó, entrarà amb força, però la previsió més optimista, Marina, podríem dir que aquesta nit, segons els bombers, si tot va com ha d'anar, l'incendi podria estar controlat.
0: I el que sí que ha passat és que han anat restant efectius d'aquest foc. En el moment més cru eren 400, més de 400, 435, de fet, els efectius de bombers. I
3: també van venir i han hagut de marxar perquè tenen altres incendis a la resta d'Espanya.
0: Han anat marxant al llarg de les últimes hores, sobretot aquest matí, aquests acompanyants de la UME, de la Unitat Militar d'Emergències de la Guàrdia Civil, tenien la garita aquí muntada, la vam veure ahir a la nit i avui aquest matí, sí, sí, aquest matí ja han recollit, han plegat veles, perquè el que està passant és que hi ha diversos incendis simultanis en paral·lel a aquest. Segurament a Catalunya no n'hi ha cap de tan greu com el que hi ha aquí, però sí en altres punts de la península Ibèrica. Guillem Favo.
4: Sí, bon dia, Marina. Doncs mira, ara que mencionàveu la UME, el cos d'emergències dels militars de l'exèrcit espanyol, estan desplegats ara a Soneja, a Castelló. Crema al País Valencià aquest foc que ja ha obligat a evacuar 500 persones que han hagut de passar la nit fora de casa, la qual cosa, doncs, aquest, potser alguns dels agents que hi havia de la UME desplegats a on esteu vosaltres, doncs, han hagut d'anar cap a aquest foc, que preocupa perquè ja crema una part d'un parc natural i el primer recompte d'hectàrees és de 150 hectàrees cremades, però efectivament el mapa dels incendis s'estén a tota la península. El que preocupa ara mateix més és el foc que obliga a readaptar l'etapa del Tour d'avui. És un foc que crema a la Catalunya Nord, que va començar dissabte al vespre a Occitània i en el qual la tramuntana està fent la guitza moltíssim als bombers. Ha cremat ja 4.500 hectàrees en el massís dels Aspres i avança cap al sud. A causa del foc, un bomber i un civil han quedat ferits crítics. A Espanya, com deia, tenim aquest foc que preocupa a Soneja, a Castelló, tot i que no és l'únic que crema. I després ens hem de fixar també en Portugal. Allà, Marina, tenen fins a 36 incendis actius, que és una autèntica
0: una barbaritat.
4: Sí, sí. Imagina't per donar cobertura a tots aquests focs simultanis. El pitjor està situat entre Coimbra i Porto, això és al nord del país, a més de 13.000 hectàrees calcinades. O sigui que aquest és el mapa, un mapa que a mesura que avança aquesta onada de calor es complica de tota la península amb focs que estan posant els bombers contra les cordes.
0: Aquesta és la situació també, i això, ara ens ho deia el Favo, obliga a alterar el recorregut del Tour Arnau Montserrat. Com? De quina manera?
5: Doncs mira, la tercera etapa del Tour de França, que connecta Granollers i Les Angles, entrant ja en territori francès, finalment no comptarà amb públic a la zona de Les Angles ni amb caravana publicitària a causa d'aquests incendis que ens explicava ara el Guillem. Les autoritats continuen molt pendents de l'evolució de les flames, especialment per la influència constant del vent i les altes temperatures que afecten el sud de França en plena onada de calor. No descarten noves mesures durant el matí. L'arribada a Les Angles es farà sense públic i no hi haurà, a més a més, tampoc cerimònia de podi com a tal. La caravana, a més a més, es desvia abans d'arribar al punt del centre d'esports del Tour.
0: Perquè, a part d'aquesta limitació del públic, que hem d'esperar del Tour, com ha anat el cap de setmana? Qui va al davant, qui no?
5: Doncs mira, el cap de setmana aquí a les dues etapes primeres de Catalunya, milers de persones han omplert les desenes de poblacions per la que ha passat el Tour en les dues primeres etapes. Carrers plens, en feia valoració, per exemple, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
6: La ciutat estava acostumada a fer grans esdeveniments, però no ho hem d'amagar. Hi havia molts reptes. No hi ha hagut pràcticament cap incidència a ressaltar. Teníem el risc de la calor, perquè la calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema. No?
5: I com deies, Marina, en l'àmbit purament esportiu, Isaac del Toro va guanyar la segona etapa amb un final històric ahir a Montjuïc. Ens van deixar una imatge per la posteritat quan van entrar juntament amb Pogacar, que és el líder de l'equip del guanyador, també, d'Isaac del Toro. Pogacar el va deixar guanyar i és el primer triomf a la seva vida, només 22 anys, per Isaac del Toro, pel mexicà.
0: Doncs ja hem narrat, clar, és que era la gran notícia d'aquestes últimes hores, o havia de ser-ho, el pas del Tour per Catalunya, però òbviament ha quedat entelat per aquest devastador incendi que estem tenint aquí a l'Empordà. Tornem aquí, a la Bisbal, perquè clar, hem estat dient, hi ha múltiples focs que s'han anat encenent al llarg del cap de setmana. No estem en una situació tan tràgica segurament com a Portugal amb aquests 36 incendis actius, però vaja, tu has estat parlant amb els bombers per veure com funcionen en situacions així, amb múltiples focs a la vegada.
3: Mira, perquè us en feu una idea, ahir a la tarda vam tenir fins a 15 avisos de focs forestals, només focs forestals, sense tenir en compte els agrícoles, en tota la tarda només a Catalunya. Com ho van fer els bombers quan preveien que algun foc se'n podia anar de mare? Per exemple, vam tenir un a Sant Andreu de la Barca. Doncs els focs, els bombers enviaven totes les unitats aèries que hi havia aquí, deien, vale, en tenim unes 10, doncs n'enviem dues cap a Sant Andreu de la Barca, que vagin ràpid allà i ens traiem de sobre aquest merder. És a dir, ràpidament envia les unitats aèries cap a la zona on creuen que es pot complicar per evitar de totes que hi hagi una simultaneïtat, que hi hagi dos focs en un mateix lloc.
0: I d'aquest incendi, el que també haureu escoltat en les últimes hores és que hi ha una persona a qui van detenir. Tot això es va originar perquè s'estaven fent feines amb una radial en una carretera comarcal. Eren feines, en principi, de senyalització d'aquesta via. I tothom es pregunta com pot ser que hi hagués aquí algú allà treballant amb una radial que, òbviament, va fer una guspira. Això, en principi, està prohibit. En principi, no. Sense principi.
3: Amb el pla dels fatres que teníem,
0: absolutament prohibit, però hi havia un operari treballant. L'han detingut, en aquest operari. Va estar 2 dies a la garjola. Ara el tenim en llibertat amb càrrecs, s'enfronta a delictes greus i la pregunta és, i l'empresa respondrà per això? Que a més era una empresa subcontractada per l'administració, per la Generalitat.
3: És una UTE formada per dues empreses, per Aquater i Rubau, que subcontractada, com bé deies, per la Generalitat. Sabem que el treballador era una persona amb experiència amb aquest tipus de feines. Va estar detingut divendres, poc després de saber com s'havia originat la causa de l'incendi. Ha dormit 2 nits entre reixes. Ahir va ser posat en llibertat, però amb mesures cautelars importants, és a dir, sempre que el truqui la jutgessa ha de comparèixer. Està investigat per haver provocat l'incendi, però a les pròximes hores, en els pròxims dies, haurem de determinar també quina responsabilitat té l'empresa. Aquí hi ha dubtes claríssims. L'empresa va avisar al treballador que hi havia el pla Alfa 3 activat i que, per tant, no podia haver-hi maquinària treballant en la zona afectada per aquest pla Alfa 3. L'empresa això ho ha de notificar en el Departament de Territori, que és el departament que té contractada aquesta empresa, i a hores d'ara, Marina, el que podem dir a Ser Catalunya és que divendres la Generalitat va demanar aquest informe a aquesta UTE, aquesta empresa subcontractada, i a hores d'ara, a les 8:15 del matí de dilluns, encara no ha rebut aquest informe de l'empresa, que serà clau per saber això, si el treballador sabia o no que estàvem en un moment de prohibició total de fer servir maquinària, i saber també si se'l va avisar, si se'l va trucar. Haurem d'esclarir-ho això, i el Departament de Territori, ens diu en fons del Departament, confia en poder-ho resoldre en els pròxims dies.
0: Clar, perquè en principi sembla evident que algú hauria de respondre per aquest treballador. Li havien notificat, és veritat que en dret existeix això de... el desconeixement de la norma no t'eximeix del seu compliment, però vaja, l'empresa, òbviament, haurà de respondre també pel seu treballador. En fi, tota aquesta és la situació d'aquest greu incendi que crema a l'Empordà. Insisteixo, estabilitzat sí, però encara no en fase de control. Hi ha més notícies per això, a banda d'aquesta. Guillem Favo, i les notícies tenen a veure també amb aquesta onada de calor, no només a casa nostra.
4: Doncs no, una onada de calor que s'estén a la resta de la península, però també en altres punts d'Europa i també dels Estats Units. Aquestes calorades tan intenses han provocat cancel·lacions aquest cap de setmana als festos del 250è aniversari dels Estats Units. Gemma, hi ha hagut moltes activitats caigudes d'aquest programa dissenyat al mil·límetre per Donald Trump.
7: Sí, diverses cancel·lacions justament per la calor, però entre aquestes s'ha imposat doncs, el discurs de Donald Trump, que ha començat també amb 2 hores de retard per culpa del temps, en aquest cas per amenaçar de tempesta. En tot cas, Donald Trump ha acaparat aquest aniversari i ha acabat sense sorpresa vestint-lo amb el seu toc triomfalista i amenaçador.
8: The United States of America has been the hope, the promise, the light.
7: Ha dit que els Estats Units han sigut sempre una esperança que cap altre país se li pot comparar, però que el millor està encara per arribar.
4: Un Trump que també ha lloat la seva història militar. After America's Navy sank
7: the Spanish fleet to the bottom of the Manila. I ho ha fet comparant la seva victòria contra la flota espanyola a Filipines el 1898 amb els atacs actuals contra bucs iranians a l'estret d'Hormuz, una altra mostra de l'estima que Trump li té a l'Espanya de Pedro Sánchez.
4: Les paraules de Trump que ressonen a Washington, mentre a l'Iran...
7: Desenes de milers de persones s'han llançat al tan esperat comiat d'Ali Khamenei, el líder dels ayatolàs assassinat per l'exèrcit a l'inici de l'ofensiva, al febrer. Aquest és el so a la mesquita de Mosala, a Teheran, on una multitud no només li ha mostrat la seva fidelitat i suport, sinó que també han cridat a la venjança. El cos circularà per diverses ciutats del país abans d'arribar al nord i ser enterrat.
4: Tota la setmana, no?, ha de durar, vull dir que serà un funeral que durarà molts dies amb unes imatges impressionants.
7: Banys de masses.
4: A Mormuz i les tibantors entre Europa i els Estats Units és quan es prepara justament la cimera de l'OTAN.
7: i l'Aliança Atlàntica arrenca demà la seva cimera anual a Turquia, on aquest cap de setmana per això els manifestants han desafiat i han sortit al carrer desafiant la prohibició de protesta.
4: A Veneçuela ja han passat 11 dies des que el terra va tràmula i el dolor segueix creixent.
7: La xifra de morts també creix, ja passa dels 3.300, 35 d'ells són espanyols i són més de 16.000 les persones ferides que necessiten atenció. Els equips d'avaluació estan validant els edificis als que es pot retornar mentre que la runa retira de les ciutats dels carrers. Mobilitzacions doncs, a la Guaira, a la costa caribenya, a la capital, a Caracas i també aquí a Catalunya, on hi viu una comunitat de gairebé 50.000 veneçolans.
4: Està coordinant tot aquest ajut des de Catalunya, des d'una plataforma que es bateix amb el nom de SOS. Molts d'aquests membres s'han mobilitzat per ajudar els seus compatriotes, Laia Massaguer.
9: Els veneçolans que articulen l'ajuda des de la plataforma SOS Venezuela Barcelona incideixen en la necessitat de medicaments a la zona zero. Ignacio Salvi és un dels membres.
10: Hay muchas personas heridas, hay muchas personas con infecciones precisamente producto de todas estas heridas y personas mayores con tratamientos crónicos.
9: Els altres grans afectats són els nens.
11: Todas las necesidades que estoy cubriendo con las ayudas que recibo aquí son fórmulas infantiles, comida para niños, porque esto es diario.
9: És Gabriela Rosario, metgessa que coordina ajuda amb altres veneçolans de les Terres de l'Ebre.
4: I també s'agreuja la situació a Ucraïna. Ha denunciat aquesta matinada l'alcalde de Kiev un altre atac rus amb míssils i drons.
7: Una nova embestida contra la capital, contra Kiev. Tant l'exèrcit ucraïnès com l'alcalde de la ciutat han assegurat que han impactat contra edificis residencials i que hi ha almenys 7 morts i 24 ferits. Aquesta nova pluja de míssils arriba 4 dies després de l'ofensiva russa a gran escala, que ja va deixar una trentena de morts la setmana passada.
4: 9 minuts i seran 8:45 del matí. Tornem a casa. Avui es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera. El govern espanyol vol que sigui la primera pedra dels pressupostos, però el PP vol fer soroll amb el model de finançament.
7: No surt a l'ordre del dia. Pel model de finançament se'n convocarà un altre de Consell de Política Fiscal i Financera, però els consellers populars exigiran discutir-ho avui. Hisenda el que vol és que quedin fixats els objectius d'estabilitat i demà el sostre de despesa, passos indispensables per poder fer uns comptes.
4: Això l'endemà de la presa de possessió del Popular Juanma Moreno como presidente de Andalucía.
12: La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo.
4: Segons ell, la via andalusa continua viva després de pactar amb Vox.
7: Els ultras l'han fet passar per l'adreçador i ha hagut d'assumir la idea de prioritat nacional. I això es contradiu amb la seva agenda de moderació, de la qual havia fet bandera. Justificar el pacte amb Vox pel seu rebuig als cordons sanitaris.
4: I també Juanma Moreno deia que els acords signats no agraden sovint a cap de les dues parts que el subscriuen. Això és el que deia acabat de reelegir president andalús del PP, que per cert no hi havia cap ministre del govern espanyol a la presa de possessió.
7: Només hi va anar la secretària d'Estat de Política Territorial en representació del govern estatal. Els socialistes estaven representats per María Jesús Montero, ara líder del PSOE andalús. Va escriure a X que la posada en escena de la presa de possessió no rebaixa la radicalitat del que han signat.
4: Que aquesta setmana tornarà a ser intensa als tribunals i justament avui hi ha enquesta de 40 DB per la sèrie El País sobre l'opinió que tenen els espanyols del sistema de justícia.
7: Sí, no és gaire bona. 6 de cada 10 espanyols creuen que a Espanya hi ha lawfare, és a dir, guerra judicial, i que els jutges es deixen influir per la seva ideologia. L'electorat que suspèn clarament l'administració de justícia és el progressista, els quals considera que hi ha joc brut contra el govern de Sánchez. Els electors del PP creuen que afecta a tothom i els de Vox, que són ells les víctimes. Els votants de dreta són més reticents a qüestionar els jutges.
4: L'enquesta que també té la part del baròmetre electoral, paraules generals, PP i Vox no aconsegueixen rendibilitzar la tempesta de casos de corrupció del govern Sánchez.
7: Malgrat que treuen 12 punts al bloc de les esquerres, Feijóo i Abascal baixen unes dècimes i tot i així sumen més del 49% dels vots, molt a prop de la majoria absoluta.
4: I us ho explica Ser Catalunya. Les exportacions de porc catalanes han caigut per culpa de la pesta porcina africana i això ha suposat 230 milions d'euros menys per als productors catalans. Ferran Dalmau, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, Marina.
4: Marina, està gravat aquesta crònica. Pels mateixos quilos de porc exportats, els productors catalans han ingressat un 16% menys de diners, Ferran.
13: Això es deu a la pesta porcina africana, que ha fet que alguns països compradors, com Japó o Mèxic, rebutgin la carn catalana per por a que es contagiïn els seus porcs. I això ha afectat el preu de venda a tots els altres països. Ho explica Dèlia Perpinyà, directora de la promotora dels aliments catalans del govern.
14: El no poder col·locar el producte a tots els mercats fa que els mercats on estiguis present, que sí que el pots col·locar, hi ha més quantitat i, per tant, baixi el preu.
13: La pesta porcina africana està afectant a tot el sector carni perquè el 80% de la carn que exporta a Catalunya és porc.
4: El sector porcí considera que aquesta crisi serà un abans i un després i que segurament serà el final de molts petits productors que seran absorbits per grans empreses.
13: Perquè aquestes tenen una capacitat de resistència major. De fet, la Federació d'Empreses Càrnies diu que això ja està passant.
15: Hi ha empreses que seran absorbides una pels altres, ramaders, doncs, que els hi passarà el mateix. El sector cada vegada serà un sector més competitiu, no? I has d'estar molt ben preparat per afrontar els canvis que venen.
13: És el seu secretari general, Ignasi Pons. El govern confia que el sector tindrà capacitat per resistir perquè no auguren que el problema se solucioni tampoc els propers mesos.
14: Les empreses catalanes del sector por si són unes de, realment de les més preparades.
13: La directora de Prodeca explica que ara mateix Itàlia i França són els dos mercats que estan augmentant les compres i ajudant així els exportadors catalans a parar el cop.
4: Gràcies, Ferran. I si avui heu d'agafar la R3, això us interessa. Perquè avui, aquest matí, és quan s'havia de restablir la circulació de trens en aquesta línia de rodalies entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però des de primera hora, ho estem explicant, Miquel Giol, bon dia.
16: Bon dia.
4: Hi ha una incidència.
16: Sí, exacte. Ha quedat interrompuda la circulació de la línia entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Això el mateix dia, com dèiem, que s'havia de restablir la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però amb menys freqüències de les habituals. Des del temporal Harry, aquest tram estava tancat per obres. Amb la seva reobertura, avui es restablirà tota la línia entre la Garriga i Puigcerdà. Com que de moment només hi haurà 5 trens diaris per sentit, es mantenen els autobusos complementaris.
4: Doncs si hi ha cap novetat, us l'explicarem de seguida que ho tinguem, aquesta informació confirmada. El metro de Barcelona, a partir d'avui fins al 30 d'agost, queda tancada l'estació de Verdaguer de la línia groga.
16: Per obres d'accessibilitat, aquestes millores permetran fer una estació més adaptada per a les persones amb mobilitat reduïda, instal·lant 3 ascensors, noves escales mecàniques i rampes. Els trens circularan amb normalitat, però la L4 no s'aturarà en aquesta estació.
4: I el cap de setmana ens deixa una notícia tràgica a les carreteres. 4 persones d'una mateixa família, entre ells 2 adolescents de 17 i 14 anys, han mort aquest diumenge en un accident de trànsit a Palència.
16: També han mort la mare i el pare de 45 i 48 anys. Només ha sobreviscut una menor de 9 anys que està greument ferida. El cotxe va sortir de la carretera i va volcar. Les primeres hipòtesis apunten a que el conductor s'hauria adormit i, per tant, va perdre el control.
4: Un parell de minuts i us expliquem què ha passat al Mundial aquesta passada nit amb una bomba, amb una notícia sorpresa, l'eliminació del Brasil a mans de Noruega.
17: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
18: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
19: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
20: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a 8ens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
17: Aquí Catalunya.
4: Ja hem parlat del Tour, marxem al Mundial. Avui a les 9, Espanya s'enfronta a Portugal als vuitens de final. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, arriba l'hora de la veritat per Espanya. A l'estadi de Dallas se la juga contra Portugal, que és la selecció que va guanyar-li a l'última final de la Nations League. Amb ànims de revenja, Luis de la Fuente apostarà per Unai Simón a la porteria, Pedro Porro a lateral dret, Cucurella a l'esquerra, parelles centrals per Pau Cubarsia i Aymeric Laporte, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant Lamin Yamal, Baena i Mikel Oyarzabal. El partit es juga a partir de les 9, el podreu seguir al Carrusel Deportivo de la cadena SER.
4: Ahir bomba als vuitens de final, Brasil eliminada per la noruega Erling Haaland, que va marcar un doblet en l'1-2 a favor dels europeus.
21: Bueno, yo ya he dicho en otras ocasiones, Javier, que...
4: I aquest és un dels sons del Mundial, a veure si el podem escoltar, la celebració vikinga de l'estadi rendits als peus de Haaland. Arnau, que aquest ja és un dels sons del Mundial.
22: Sí, sí, el so dels vikings és Haaland picant el tambor amb els jugadors i els aficionats de l'estadi fent el moviment de remar en un vaixell. Noruega s'enfrontarà a Anglaterra a vuitens de final. Doblet de Harry King Kane, ja el defineix així el Lluís Flaquer. Els anglesos van eliminar a Mèxic a l'estadi Azteca 2-3.
4: I aquí a Catalunya avui comença la consulta entre els socis de l'Europa per decidir si comparteixen estadi la temporada que ve amb el seu gran rival, el Sant Andreu. A Gràcia no hi poden jugar perquè la federació no els permet jugar en un camp de gespa artificial. I en cultura... Judit Casellas, què tal? Bon dia.
23: Hola, molt bon dia.
4: Només un apunt, el Festival Vida tanca la seva 12a edició reunint 32.000 persones a Vilanova i la Geltrú. Artistes com Guitarrica de la Fuente, Amaya, Maria Jaume o el Petit de Calaril han estat els protagonistes d'un festival que va començar divendres i que s'ha allargat fins diumenge.
23: Sí, nova edició d'èxit del Vida, que després de més de 10 anys es consolida com un dels festivals de referència a Catalunya. L'organització ha comunicat que més de 32.000 persones han passat per l'esplanada de la Masia d'en Cabanyes al Garraf. Per aquells que us hàgiu perdut l'edició d'aquest any, sapigueu que l'organització ja té la mirada posada en la del 2027, amb els primers artistes confirmats, el duet format per Lingo Anton i Bryce Barsten serà el cap de setmana de l'1 al 3 de juliol.
24: Ser Catalunya Barcelona.
25: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
26: Juguem el nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
25: Però si ets més de carrusel...
27: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de Ser Catalunya.
25: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial.
28: ¡Hey, campeón! En el próximo partido que veas con tus colegas, lleva Bonobon, el delicioso snack de chocolate, relleno con crema de cacahuete y crujiente barquillo. Disponible en sabor chocolate con leche, chocolate blanco y con relleno de dulce de leche. Por cada gol, un Bonobon. Pídelo en tu tienda de barrio. Bonobon. Dulzura en cada jugada.
29: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
30: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
31: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: El que està clar és el que sempre dèiem, el que cada veí d'aquí de la zona ho ha anat dient cada estiu, cada juny, cada maig, cada onada de calor, de que el dia que passi, finalment ha passat. Amb això em tinc moltíssima sort, no us ho podeu ni imaginar, perquè és que hagués sigut el pitjor que hagués pogut passar a Catalunya en moltíssimes dècades.
2: El dia que passi, ho donàvem per fet aquí a l'Empordà, al Baix Empordà, que això acabaria arribant, que acabaria cremant aquest massís de les Gavarres, aquest espai natural. Ha passat i la part bona, ens ho deia, ara l'heu escoltat, el president del Consorci d'aquí de les Gavarres, que també és alcalde d'una de les zones més afectades, és: hem tingut sort, i sobretot de com han actuat també els bombers per intentar contenir les flames, perquè la capacitat de cremar que tenia aquest incendi era molt més majúscul del que ha acabat passant. Estem parlant d'un foc estabilitzat des de fa unes quantes hores, però que està costant que pugui entrar en fase de control, perquè està cremant d'una manera molt irregular, està cremant d'una manera que no havien vist abans els bombers. Això, de fet, ara l'escoltareu, és el que ens deia la cap de l'operatiu d'aquí, d'aquest incendi, a la Bisbal de l'Empordà.
3: Hi ha l'onada de calor i les hores centrals del dia, com sabeu, són les més difícils, i per tant, si aquesta fase arribés, en qualsevol cas no seria ara, sinó seria havent passat tota aquesta jornada i totes aquestes hores centrals del dia i seria a la nit, però depèn de com vagi.
2: És a dir, que controlat no serà de manera immediata, no seran les properes hores, com a molt a partir de la nit, això és el que ens explicava ella. Puc connectar ara amb el nostre company, el Martí Oliver, que, com sabeu, està voltant per tot aquest entorn que crema des de divendres passat. Martí, què tal? Bon dia de nou.
4: Bon dia, Marina.
2: Tu ara mateix ets a la zona zero, el punt exacte on va començar l'incendi. Aquest incendi que va començar per la Bisbal, que al final la Bisbal no és de les zones més castigades, sinó que aquí és on va iniciar-se aquest foc i després va començar a cremar i estendre's pel territori.
4: Exacte, sóc ben bé al límit d'on es pot circular, és a dir, sóc a uns 3 quilòmetres d'on va començar l'incendi, però és ben bé al límit on la policia local ara mateix està tancant l'accés perquè comença aquesta carretera. Com dius, això és a la Bisbal d'Empordà, sóc més a prop de vosaltres que abans, quan hem connectat des de Calonge, a l'altre extrem de les Gavarres, i ara mateix el que està passant aquí és que molta gent arriba, suposo que per anar a treballar doncs volen agafar aquesta carretera, i molt amablement una gent de la policia local els va indicant que per aquí no poden passar. A l'altre extrem de la carretera passa el mateix. Ara mateix hi ha Mossos, han hagut de venir de l'Alt Empordà, per tant, la situació que explicava en Carles fa una estona, de que els bombers són els que són, doncs, amb Mossos i policia passa el mateix, i fins i tot els ha hagut d'ajudar la Guàrdia Civil a la nit per poder tenir això ben tancat. Aquest incendi va començar molt a prop d'una casa de colònies, Pou del Glaç, al quilòmetre 3 d'aquesta carretera, que es coneix com la carretera de la Ganga, en què en aquell moment hi havia 150 nens, els van haver de confinar, Marina. Van veure les flames de molt a prop en dues ocasions.
2: Ara ja imagineu-vos l'ensurt.
4: Exacte, sí. Ja van poder tornar aquests nens després d'estar doncs unes hores confinats, i res, aquí l'activitat, ara mateix ha passat un camió de bombers per el nostre costat, els bombers que estan fent aquestes tasques, com dèiem, doncs de mantenir control l'incendi, veure quins punts calents hi ha, però us haig de dir que aquí la situació, no veig cap fumareda, no veig el que sí que es veu en el flanc de Calonge, per tant, aquí a la Bisbal que la cosa sembla més tranquil·la.
2: De seguida, d'aquí una estona, tornaré d'una pas perquè tindrem el Camil Ros, el secretari general de la UGT, perquè volem demanar-li també per la situació d'aquest operari que estava treballant, que estava fent feines de senyalització en aquesta via, en aquesta carretera comarcal de Girona, i que al final, de moment, el tenim detingut. Vaja, ara no, ara ja l'han deixat en llibertat, s'ha passat dues nits al calabós. L'empresa ha de respondre fins a quin punt i com ho veuen des del sindicats, això, i sobretot el fet d'haver de treballar també en plena onada de calor, si estan els treballadors, sobretot els que fan feines a l'aire lliure, prou protegits o no. Martí, et deixem anar agafant fons i d'aquí una estona tornem a parlar, si et sembla.
4: Perfecte, fins ara.
2: Fins ara, Martí. Qui puc saludar ara és el Jaume López, ell és el cap de Guàrdia de Protecció Civil. Què tal? Bon dia. Jaume López, què tal? Bon dia. Vaja, doncs d'un moment a l'altre el podré saludar, es connectarà, perquè em deien que el teníem connectat al cap de Guàrdia de Protecció Civil, el Jaume López. Carles Couso, tu ets aquí amb mi en aquest centre de control. Pels qui estiguin connectant ara, pels oients que s'estiguin afegint ara, hem de dir, han baixat el nombre d'efectius també perquè al final els bombers són persones, és, vull dir que els tenim com a herois, i segurament ho són, però també necessiten les seves hores de descans, sobretot perquè és una feina ingent que requereix d'una capacitat física brutal i que ja fan jornades de gairebé 24 hores en moltes ocasions.
5: I que per l'incendi de la Bisbal s'han activat bombers que o estaven de vacances o no estaven de guàrdia i han hagut d'anar als parcs, perquè no només s'ha d'atendre emergències d'incendis, també s'han d'atendre, per exemple, accidents a la carretera, i es van mobilitzar tots els bombers que hi havia a Catalunya. És a dir, divendres ho va anunciar la consellera Parlon, es van activar tots i tots els consellers, també es van activar, entenc, els consellers, però es van activar tots els bombers que hi ha disponibles a Catalunya.
2: Sí, els consellers no van anar a Faramanguera per anar a apagar el foc.
5: Però, no, van venir per aquí. I en Martí explicava una cosa interessant, això de vigilàncies del perímetre. És molt important els helicòpters que fan aquesta vigilància, però també els drons. Els drons estan fent una feina clau durant tot el cap de setmana, perimetrant tota la zona, intentant esbrinar quins llocs poden haver-hi punts calents per enviar-hi ràpidament una unitat terrestre o aèria per poder apagar d'immediat aquest foc i que no hi hagi ampliacions del perímetre.
2: Luismi Pérez, ell és meteoròleg, què tal, bon dia? Luismi Pérez, no sé si el tenim en línia, perquè... Ah, val, ara sí.
6: Sí, bon dia.
2: Estem explicant que en aquest incendi una de les coses que ha passat és que es va produir un pirocúmul. Això ho vam veure ja en l'incendi de la Segarra, de just fa un any. És una situació que els propis bombers diuen és que és incontrolable, perquè ve a ser, i això explicat de manera matussera perquè ens entenguin, ve a ser com una bola de calor que s'alça, que es desplaça, i que el que fa després és caure en un altre lloc absolutament aleatori, que ells no controlen, fa saltar el foc d'una banda a l'altra de manera incontrolable, perquè és una bola de calor que el que fa és encendre un altre punt perquè van caient, doncs, guspires o partícules de foc.
7: Sí, així és. De fet, abans, fins fa no gaires anys, es pensava que quan es formava un pirocúmul sobre un gran incendi forestal era motiu de formar-se una tempesta i que podia apagar aquell foc. I és tot el contrari. Aquell núvol que es forma no té prou capacitat com per fer descarregar aigua, i sí té capacitat per acabar col·lapsant, que és el que comentes. Quan col·lapsa, tota l'energia que té aquest núvol sobre l'incendi cau en forma d'una onada expansiva. Per tant, lluny de poder ser un aliat contra el foc, és un greu atiant d'aquest mateix foc, perquè el que fa és que s'estengui i es propagui en totes direccions, i a més, amb ràfegues de vent que quan arriben al terra són molt intenses, poden passar dels 100 km per hora, per tant, es produeixen el que es diuen esclafits càlids, que això és hiperperillós. O sigui, així de clar, la gent que hi hagi dins d'aquell perímetre d'incendi ha de sortir cames ajuda humà si vol salvar la vida.
2: Clar. I ara, també últimament ens parlen dels incendis de sisena generació. Això què vol dir?
7: Sí. De fet, a veure, estem parlant d'una combinació de greus incendis forestals, sobretot perquè hi ha una gran massa forestal per cremar i perquè hi ha unes condicions que són molt, molt extremes d'humitat molt baixa, de vent intens i sobretot de temperatura destacablement alta. I especialment quan parlem de sisena generació, és quan són incendis que sobrepassen la capacitat d'extinció, o sigui, que no hi ha forma que en un primer moment aquestes flames es puguin aturar o com a mínim es puguin controlar. Literalment s'han de buscar moltes fórmules per poder començar a controlar aquest incendi, com per exemple fer foc tècnic, o sigui, crear foc per apagar el foc, és curiós, però això es fa servir. També doncs, estratègies, com bé comentava el company, de seguiment de drons, de punts calents per anar remullant, per anar perimetrant, per anar fent estassades, per exemple, amb retracs, per exemple, amb serradores. Tot això és un incendi de sisena generació que, dic una cosa, ara està molt en boca de tothom, però aquests incendis de sisena generació ja els hem tingut en el passat. Per exemple, l'any 94 o l'any 98. Aquells incendis fan ser brutalment extensos. Es van cremar desenes de milers d'hectàrees, desgraciadament.
2: Carles, tu ens deies, és que hi ha un exemple molt gràfic de com s'ha saltat, com ha fet aquest salt al pirocúmul en alguna urbanització. Espera, que no sé si el sentim. A veure?
5: El Pirocúmul i la Tramuntana ha fet saltar l'incendi. De fet, hi ha un exemple molt clar a la urbanització on han connectat amb Martí a primera hora del matí, la de Mas... era una urbanització on, si t'hi acostes, veus que darrere l'urbanització hi ha una zona verda, però just a tocar de les cases està tot calcinat. I ahir vam anar-hi amb els bombers i els vam preguntar, però aquí què ha passat? I diu, doncs que aquí el foc va fer un salt quilomètric que va portar les flames a tocar de l'urbanització. És a dir, hi ha negre, verd, molts quilòmetres de verd, i l'altre cop negre.
2: Lluís Mi, gràcies.
7: Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Ara sí, puc saludar el Jaume López, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Bon dia.
6: Hola, bon dia, ara sí.
2: Des de Protecció Civil, com afronteu les properes jornades en plena olada de calor, amb risc màxim d'incendis i amb incendis actius, a més a Catalunya?
6: Sí, ens presenta una setmana complicada, com ja s'ha vist aquest cap de setmana, perquè des d'ahir es va iniciar una onada de calor que serà més llarga que la primera que vam tenir a principis d'estiu, amb pics de temperatura a partir de demà i dimecres, amb una afectació territorial molt extensa. La distribució geogràfica de les temperatures extremes serà, com dic, de tipus extens, que vol dir que es poden superar llindars a més del 70% del territori alertat. Això combinat amb la baixa humitat i la situació que hi ha a nivell d'incendis quasi diaris, que per sort la majoria poden ser controlats ràpidament, ens suposa una setmana d'estar molt alerta i molt amatents a tot el que pugui succeir.
2: Per totes les persones que ens estiguin escoltant ara mateix, no sé si fan una crida a intentar minimitzar les sortides a espais naturals per minimitzar riscos d'alguna manera.
6: Sí, hem de ser molt prudents i a banda d'autoprotegir-nos hem de protegir també el medi ambient. És per això que des d'ahir, des d'aquesta mitjanit, a les 12 de la nit, s'han ampliat a 45 els municipis amb nivell 4 de Pla Alfa i les restriccions que ja hi havia en el massís de les Gavarres doncs s'han extès també al Parc Natural de la Ribera Salada, al Solsonès, i a la Baronia de Rialp a la Noguera, on està prohibit accedir-hi a través de qualsevol mitjà, sigui a peu, amb bicicleta, en cotxe, etc. I el nivell 4 de Pla Alfa suposa una sèrie de restriccions que estan contemplades en una resolució que va sortir el dissabte, on hi ha tota una sèrie d'activitats que estan prohibides precisament per aquest perill extrem d'incendi.
2: Per exemple, una de les que estan prohibides ja en Pla Alfa 3 és fer servir una radial en una carretera, en una zona on hi hagi activat aquest pla. Això va passar... I sobre aquesta prohibició que em deia del massís de les Gavarres, és que els agents rurals ens deien és que n'hi ha que s'han saltat aquestes restriccions, és que ens hem trobat ciclistes amb un incendi actiu, ens hem trobat ciclistes passant per la zona amb tot el que això comporta. Pels que també ens estiguin escoltant i pensin, no n'hi ha per tant, jo això m'ho conec, jo per aquí puc passar perquè no passa res.
6: Sí, és evident que quan hi ha una restricció, i a més una restricció que atena normativa, la prohibició és total i hem de ser conscients del risc no només a què ens exposem nosaltres mateixos, sinó el que podem provocar a la ciutadania i al medi ambient i als béns amb la responsabilitat de saltar-nos aquestes prohibicions. Per molt bé que coneguem el terreny, la situació requereix prudència i seguir en tot moment les indicacions dels operatius i de la Generalitat.
2: Jaume López, cap de Guàrdia de Protecció Civil, gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
2: Clar, és que és obvi, perquè hi haurà gent que dirà, home, doncs que ho senyalitzin bé. És que si a cada cantonada, a cada accés en un bosc, si hagués de posar una senyalització, és que no acabaríem, clar.
5: De fet, ahir el responsable de l'operatiu dels agents rurals ens deia, ens estem trobant a la zona dels Àngels, una carretera que hi ha tocant a Girona, molts ciclistes estrangers que no escolten Ser Catalunya, no saben que està prohibit l'accés, i diuen, jo he pagat 6.000 euros per fer una ruta per les Gavarres en bici, la vull fer igual.
2: Sí, allò de que els calés serveixen per tot, en fi. Raquel Serrat, portaveu nacional d'Unió de Pagesos, bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Vostès estan sent també a l'ull del focus, perquè ara tothom se'n recorda de vostès. Sort dels pagesos, gràcies als pagesos, que són els que ajuden també en aquesta tasca d'intentar salvar-nos de les flames dels incendis, quan ja estan encesos, però sobretot en el pre. Clar, tot aquest abandonament progressiu que hi ha hagut del camp, de les finques agrícoles, també ens ha dut on som.
8: Doncs sí. Una guspira pot encendre un incendi, però el que fa que es converteixi aquest incendi en una desgràcia és aquesta manca de gestió forestal i rural, i també aquestes normatives sempre restringides a les nostres activitats o cap suport al sector forestal perquè els seus productes siguin més rendibles, puguin gestionar correctament els boscos, perquè la prevenció és la clau. Feia un moment un dels companys comentava que ja havien viscut incendis de sisena generació l'any 94 a la Catalunya Central. Sí. De llavors fins ara hem millorat moltíssim en extinció, però no en prevenció. Mm. I això és l'error més gran, i més en un país mediterrani com el nostre.
2: Què podríeu fer als pagesos, o què necessitaríeu per no seguir? És que, a més, és que la sensació és que cada any estem igual, no? Que anem dient l'abandonament del camp, i anem cap aquí, i no sé si teniu la sensació que tot això s'està revertint, perquè ja ho tenim, el diagnòstic està fet, el que falta que arribi és la recepta i la solució, no?
8: Perquè el país no cremi, els pagesos hem de poder treballar. I quan dic això, vull dir que si demanem per fer una recuperació de pastures, doncs ens autoritzem fer-la. Si volem fer una rompuda, la puguem fer. Si volem gestionar la fusta dels nostres boscos, la puguem gestionar. Que puguem vendre els nostres productes a un preu just i, per tant, viure la nostra feina, i que hi pugui haver més pagesos. És tot. No canviarem les coses en dos dies, perquè portem dècades fent les coses malament, però algú ha de tenir la valentia política de deixar de gestionar els incendis com una desgràcia, sinó que el que s'ha de fer, com una emergència, perdoneu, i que el que s'ha de fer és aquesta prevenció durant tot l'any, i que aquí la pagesia i el sector forestal són peça clau.
2: Perquè tenen els càlculs, segur que sí, de com ha estat aquest abandonament, progressió, d'en quines xifres estem ara en relació a anys enrere, de quantes generacions van dient és que a mi això ja no m'interessa, perquè és que no em surt a compte treballar al camp. Surt a compte treballar al camp?
8: Per treballar amb qualsevol feina només hi ha dos secrets, no? Que t'hi puguis guanyar la vida i que allà on visquis doncs tinguis serveis bàsics, serveis d'ensenyament, sanitaris i comunicacions i tot. S'ha anat abandonant el territori rural a Catalunya, no s'hi ha apostat suficientment, i la pagesia doncs com a sector tres quarts de lo mateix. Queda molt bé dir que volem pagesos al nostre país, queda molt bé parlar de producte de proximitat i de gestió territorial i d'equilibri territorial, però només queda bé si

0: però bueno, això no... O sigui, a nivell de gestió de territori, doncs, hi ha models que s'haurien de potenciar molt més perquè ens beneficissin directament, com pot ser la ramaderia extensiva i la gestió, doncs, que fem molts pagesos, i això és el que falta.
1: Que segurament també aquesta ramaderia extensiva ajudaria en això que ara comentàvem.
0: Sí, una ramaderia extensiva conjuntament amb la gestió forestal són clau per evitar tot això. Quan diem que els boscos estan bruts, diem això, no? Que el que falta és que antigament el foc en un país mediterrani era un aliat. Els pastors, doncs, cremaven un marge o feien, gestionaven el territori. I el que fa ara això, que qualsevol guspira, qualsevol cosa es converteixi en un gran incendi, doncs és perquè hi ha una massa forestal i un sotabosc que no s'hi fa res. La idea de que un bosc ha de fer el seu curs sense que ningú li digui res ni el gestioni, doncs per nosaltres, en un país mediterrani, és un error.
1: Raquel Serrat, portaveu nacional d'Unió de Pagesos, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Incorporo a la conversa el Camil Ros, secretari general de la UGT. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: I permet-me que abans de preguntar-te saludi el Martí Oliver una altra vegada. Amb ell el tenim gairebé a tocar del punt zero on va iniciar-se aquest incendi per un operari que hi treballava amb una radial. D'aquella radial va saltar una guspira que ho va encendre tot. Martí, aquesta persona la van detenir, va estar 2 dies engarjolat, ara el tenim en llibertat però amb càrrecs i enfrontant-se a delictes molt greus. Era un operari que treballava per una empresa subcontractada per la Generalitat.
3: Sí, sí, hem de dir que l'investigat és un home amb una llarga trajectòria en empreses que es dediquen al manteniment de carreteres, que en el moment de provocar l'incendi estava estrenyent una peça metàl·lica per col·locar senyalització a la carretera i, segons va explicar la seva pròpia defensa, va ser ell mateix, Marina, qui, mentre treballava tot sol, va trucar al 112 quan es va iniciar l'incendi. Després el va intentar començar a pagar amb els seus propis mitjans. Tot això ho va explicar davant la jutgessa ahir, que va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial. I, com deies, en aquell moment l'ús una radial era una maquinària que estava prohibida en principi perquè estava activat al nivell 3 del pla Alfa. Ara el que cal determinar és si l'empresa per la que treballava, que és, com deies, aquesta unió temporal d'empreses entre formada per Aquaterra i Rubau, doncs li havia donat algun tipus d'instrucció de que no fes servir aquest tipus d'eines, o si al contrari li havia insistit perquè fes aquestes tasques, tot i el moment crític en què ens trobem. De moment, Mossos ja ha assumit la investigació, això ho porta la unitat de central de medi ambient, que normalment es dedica, per exemple, no ho sé, a tràfic d'animals o temes de costa, però en aquest cas doncs, també ho assumeixen ells, i el que han fet és començar a interrogar altres treballadors de l'empresa per conèixer com s'organitzava la feina, quines directrius rebien, i també doncs, intentar revisar les instruccions, el tipus de plans que tinguessin elaborats. Tot això, quan es tingui, doncs, es portarà cap a la fiscalia, que és qui haurà de decidir si també s'obre una altra via contra l'empresa, que recordem que està contractada per la Generalitat, o només contra l'operari, que, com deies, s'enfronta a un delicte greu d'incendi forestal. Estem parlant de que, si es considera que ha posat en risc vides humanes, estem parlant d'entre 10 i 20 anys de presó. El ser imprudència greu sempre s'agafa les franges més baixes, però vaja, a l'investigació tot just és en els primers estadis.
1: Espera, perdona, Carles, que no t'escoltem. A veure si podem escoltar Carles Couso. Endavant.
4: Li hem preguntat aquest cap de setmana al president Illa, quan ha vingut aquí. Ell ha sigut molt contundent amb l'operari, va fins i tot pujar el to quan va parlar de la radial. Creuen des de la Generalitat que aquesta empresa subcontractada té responsabilitats en l'incendi? El president Illa va dir: anirem fins al fons de la qüestió, però va emmarcar-ho tot a principis de setmana, que és quan la Generalitat ha de rebre un informe de la UTE sobre si té culpa o no té culpa, resoldre dubtes. De moment aquest informe, Marina, encara no s'ha rebut.
1: Camil Ros, com ho valoreu això des del sindicat?
5: Perquè tota la informació que tenim...
1: Espera, perdona, recuperem, que no t'estàvem sentint per començar. Com ho valoreu, et deia?
5: Sí, doncs que evidentment que ens falta informació, perquè la que tenim és via els mitjans de comunicació, però bueno, és evident que aquí hi ha una imprudència o una doble imprudència, perquè si tu envies a canviar una senyal, no?, com sembla que és el cas, doncs possiblement saps que potser vas d'utilitzar

0: fits a la radial o alguna cosa d'aquestes, no? Per tant, esperem veure tots els protocols, dona una sensació una mica que es focalitza cap al treballador, que evidentment el treballador s'hauria d'haver negat. El que passa que l'estat negar-te a fer certes coses també, i sobretot amb subcontractes i la precarietat, té certes conseqüències, però és evident que aquest treballador, si tenia que estar canviant senyals i amb el risc de poder utilitzar doncs, una radial, allà no tenia que estar, el tenien que haver enviat a treballar en un altre lloc. Jo crec que això és bastant evident, no? I, bueno, i falta veure com ha anat tot, però, bueno, doncs ha estat detingut 2 dies el treballador, però els responsables de l'empresa han passat el cap de setmana on l'hagin volgut passar, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una responsabilitat. Jo volia explicar un exemple. Ja fa anys vaig anar amb una empresa que, a part, l'empresa aquesta estava amb una zona, sobretot també, de risc de calor, no? I quan entraves a l'empresa, el missatge en termes de prevenció és: en cas de dubte, no hi ha dubte. I, per tant, jo crec que aquest missatge l'hem de traslladar molt, molt clarament. En cas de dubte, no hi ha dubte, és a dir, no es tenia d'haver utilitzat la radial, però també, quan estem treballant en situacions de calor, perquè l'any passat, com recordeu, doncs, com a mínim van tindre dos accidents mortals producte de la calor, tu a vegades no ho notes o no notes el risc, però el risc hi és, perquè després et ve després. Per tant, sobretot, i aquesta setmana, ja portem unes quantes setmanes, i ens queda tot l'estiu, perquè com que ja portem tantes setmanes de calor, sembla que això s'acaba, però ens queda tot l'estiu. Un missatge de responsabilitat cap a la salut de les persones i cap a la salut d'altres, doncs, als casos aquests d'incendis. En cas de dubte, no hi ha dubte, aquelles feines que tinguin un risc per la nostra salut o per altres, s'han de deixar de fer en les hores que s'han de deixar de fer i es fan quan es puguin fer, perquè hi van moltes coses. El cas de les Gavarres jo crec que també doncs és un cas evident, no?, d'aquest cap de setmana, sí. I més els que coneixem les Gavarres, no?
1: En cas de dubte no hi ha dubte, dius, però clar, el dubte el pot tenir el propi treballador, a dir, és que si em nego això, tu dius, s'hauria d'haver negat aquest treballador, òbviament, però molts treballadors, segons en quines situacions estiguin contractats, poden pensar, és que si m'hi nego, igual em foten al carrer. Fins a quin punt està protegit un treballador per poder-se negar en situacions extremes a fer una feina que li hagi encomanat la seva empresa?
0: La protecció legal hi és, perquè la protecció legal i la llei cobreix. Llavors, si algun treballador, producte d'una decisió responsable, l'empresa pren decisions irresponsables, doncs, entre altres coses, es posa en contacte amb el sindicat, amb qui sigui, per ajudar-lo i donar-li cobertura. Amb la prevenció no hi podem jugar, i segurament fa anys, doncs, a les obres, no?, la gent no portava els nivells de protecció que hi havia, no?, perquè a vegades també eren un rotllo, o per no sé què, o perquè l'empresa ho posava, i ara s'hi posen, no? Per tant, hem d'evolucionar, i amb els temes, doncs, del clima també hi hem d'evolucionar, i hem d'anar cap a, doncs, uns plans de prevenció molt més estrictes i complir-los tant les empreses com els treballadors, no hi ha excusa.
1: Tinc en línia també el Miquel Noguer, el director del País a Catalunya. Miquel, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
1: Ja ho veus, és bastant gràfic també el que ens està dient el Camil Ros, però és important, perquè segurament hi ha molts treballadors ara mateix que diguin, sí, a mi em poden dir missa, que jo no ho veig clar, això.
2: Sí, i també penso que s'ha de garantir que flueixi bé la informació dels nivells d'alerta, de les conseqüències que impliquen cada un d'aquests nivells d'alerta de l'administració a les empreses i als treballadors, perquè a vegades, abans ho dèieu, és a dir, divendres no hi havia estrictament, oficialment, onada de calor. L'onada de calor, per entendre'ns, es decreta ahir, no? Però és evident que divendres no era un dia normal per fer treballs a l'exterior, etc. Feia una calor horrorosa. El fet que no fos onada de calor, però que hi hagués certs nivells d'alerta, què implica? I això jo crec que és el que penso que és molt important, perquè sovint aquesta informació no flueix i no flueix bé, i per tant la gent no entén exactament què implica cada un d'aquests nivells d'alerta, per colors, per números, etc. I efectivament tot ha recaigut sobre el treballador. Doncs crec que caldrà veure si aquest treballador tenia, diguem-ne, un pla d'actuació, un pla de treball a X dies vista, i que implicava canviar aquesta senyal en algun moment, m'ho invento, de la setmana, o si aquella senyal s'havia de canviar aquell dia concret, aquella hora concreta, etc. És a dir, quin és el nivell d'autonomia o no que tenen aquests treballadors. Però, efectivament, de moment, les empreses callades i sense l'informe i amb el treballador detingut tot el cap de setmana.
1: Perquè, a més, estem parlant d'un treballador que ens deia el Martí Oliver abans, és un treballador experimentat que feia temps que era a l'empresa. I després hi ha allò, Camil Ros, del desconeixement de la norma no t'eximeix del seu compliment. Aquí també hi ha un espai difús.
0: Sí, evidentment que hi ha, però jo amb el que, en la part final ara de l'última pregunta que feia, no? Ens hem de mentalitzar d'això i hem d'actuar en conseqüència, que segurament doncs, fa 10 anys no actuàvem de la mateixa manera en moltes coses, no? I amb el tema doncs, del canvi climàtic estem veient doncs, com va canviant i hem d'anar canviant. I jo crec que el risc hi és, el que passa que sempre és allò de a mi no em passarà, no? I acaba passant, no? Perquè al final segur que el treballador no volia provocar l'incendi que ha provocat, però al final ha passat, no? I per tant, en aquestes coses hem de tindre mesures estrictes i no hem d'estar esperant que vingui algú a dins que no es pot fer, sinó que cal actuar abans, i per tant i els protocols de les empreses amb això són molt evidents. Nosaltres ara, d'aquest any passat a l'altre, doncs amb la Generalitat vam acordar i negociar també amb les patronals un protocol per la calor, que no hi era fa un any, no? Però arrel doncs, que hi va haver doncs, la situació, sobretot els dos accidents mortals per la calor, doncs s'ha anat una mica més enllà, i per això també tenim en el Congrés de Diputats, que s'ha de votar, ho va aprovar el Consell de Ministres fa unes setmanes, la Llei de Prevenció de Riscos, que amb aquests temes també doncs, actualitza tots els protocols. Clar. I totes les realitats, i això és Clar. Molt important, i els protocols s'han de complir. És que, per desgràcia, no? Amb l'incendi d'aquest cap de setmana, doncs es veu molt clarament, fins i tot el vídeo que surt a mitjans, no? Vull dir, allò no tenia que haver passat, i per tant qualsevol treballador que en aquests moments estigui en el manteniment de carreteres a qualsevol lloc de Catalunya, doncs, havent vist allò, doncs, a banda del dubte, no hi ha dubte, i aquest tipus de feines no es poden fer i es faran quan es puguin fer.
1: Camil Ros, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. I, Miquel, et demano una última valoració ràpida en relació a la gestió, ja a nivell de país, la gestió forestal per part del govern de Salvador Illa. Òbviament, això és feina d'anys o de coses que no s'han fet durant temps.
2: Sí, i crec que farà falta una pedagogia espectacular per fer entendre a tothom què vol dir gestió forestal, perquè gestió forestal, a vegades, diguem-ne, la gestió del bosc pot fer mal als ulls. Què vol dir? Pot implicar tales importants d'arbres, pot implicar doncs aquest trossejament, diguem-ne, del territori per fer aquests marcs, aquesta varietat de territori entre zona agrària, zona de pastures, etc. Des de les ciutats tenim un desconeixement espectacular del que és aquesta gestió forestal. Es tolera molt malament la tala d'arbres, molt malament, i sovint perquè 10 arbres puguin créixer sans, forts i resistents als incendis, potser se n'han de tallar 10 més, i quan això es veu i surt als mitjans de comunicació, sovint no s'entén. Per tant, aquí tenim una feina entre tots molt important d'explicar què vol dir exactament la gestió forestal.
1: Miquel Noguer, director del País de Catalunya, gràcies.
2: Que vagi molt bé.
1: A la tornada seguim.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya Barcelona.
4: T'oferim dos plans per escollir cada vespre. Al balcó.
5: Avui no vens sol, Jaime.
4: I al Mundial.
6: La altura de Cucurella va ser elevada, vamos a tener mucha bola.
4: Som els únics que t'oferim dues propostes simultànies igual de refrescants. Els partits més destacats del Mundial al carrusel de Dani Garrido i la mirada a l'actualitat i la vida de l'Anna Puigvoltes al balcó. Durant el Mundial, juga amb el teu dial. Per no perdre't, ho tens tot a l'app de la SER i a sercatalunya.cat.
7: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
8: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
10: I tu què vas disfressat?
11: Aquest vista boníssim.
12: Navius? Cirera?
13: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
10: No t'ho pon estrany, al final?
9: No ho sabia. Ens has drogat. Ets la millor, Paula.
10: No us he drogat. Us he enverinat.
14: Últimes funcions de La Promesa, la comèdia del Teatre Borràs. Fins al 26 de juliol. Entrades a balanyaenviu.com.
15: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Joan.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Ara passen 7 minuts de les 9 del matí. Tenim en línia l'Agnès Vilarrúbia. Què tal? Bon dia.
3: Molt bé.
2: Ella és la veïna, la primera que va donar l'avís d'aquest incendi de l'Empordà. Com va anar?
3: Sí, doncs mira, era les 9:15 del matí, que anava doncs, des de Sant Pol direcció a la Bisbal i vam veure aquest incendi doncs, que s'iniciava allà al costat de la carretera.
2: I vostè va veure fent feines l'operari?
3: Aviam, jo anava de copilot, vaig gravar un vídeo i en el vídeo es veu un cotxe i una persona vestida de taronja, que suposo que serà doncs, l'operari que han identificat.
2: Quan va veure saltar aquella guspira, clar, no sé si va ser conscient de la dimensió que podia agafar tot allò.
3: Sí, clarament no, del final, la dimensió que ha acabat tenint. Això ja havia passat un punt de guspira, per dir alguna cosa, eren uns matorrals al costat de la carretera, hi ha un parell d'arbres que ja començaven a cremar, però tot i això semblava molt doncs, una coseta petita i ojalà controlable, i no s'esperava, doncs jo no m'ho esperava que fos així de gran.
2: Clar, normal. Vostè on viu?
3: És entre Sant Pol i la Bisbal, aquí en aquesta carretera, o sigui, al costat on això s'ha generat.
2: I vostè ha patit per casa seva. És veritat que la zona de la Bisbal és on va començar, però el foc ha castigat més altres municipis. Com ha viscut aquestes últimes hores? Com l'han viscut des d'aquí? Perquè és veritat que, com a mínim, l'olor de cremat encara se sent a l'ambient. Com estan anímicament els veïns de la
3: zona?
2: Aviam,
3: va ser, doncs, evidentment, un dia d'estar tots molt atents i molt pendents de si girava el vent, de si havíem de començar a patir més o no. Com tu dius, potser ben en aquest punt no ha sigut el més fort, però, per exemple, tenim molts, per això, veïns de Sant Pol i tot això, que les flames els hi han arribat a la porta de casa. Vol dir que sí, s'ha patit molt.
2: I es plantegen alguna cosa? Clar, vostè és la seva primera residència, aquesta, ho dic perquè aquí també estem parlant de municipis que gairebé que en alguns casos dupliquen el seu nombre d'habitants en temporades d'estiu. En el seu cas és el seu primer habitatge, és la seva primera residència aquesta.
3: Sí, però com tu dius, és clar, hi ha molta gent doncs, que, no? que està aquí només de segones residències i que, bueno, molta gent que llavors no hi era i que tampoc sabia quin era l'estat de la seva vivenda.
2: Clar. Agnès Vilarrúbia, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, merci.
2: I saludo ara l'Enric Cano, ell és excap de bombers aquí a la zona de Girona. Què tal, Enric? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Una mica el que ens estan dient totes les persones amb qui parlem és que això ja sabíem que passaria, el que no sabíem és quan.
4: Sí, bé, però això, a veure, jo quan vaig entrar l'any 91 a bomber ja es parlava, ja es deia. Vull dir que no és cap sorpresa, t'estic parlant de l'any 91.
2: Imagina't.
4: Sí, el que passa que, mira, et poso un exemple de quan nosaltres, quan jo, juntament amb Diputació, gent rural, amb el SEM, amb Mossos d'Esquadra, anàvem, i encara me consta que encara es fa, les xerrades a les diferents urbanitzacions, i als diferents municipis per explicar-los doncs, el tema de les franges, el tema de que havien de tenir les parcel·les netes, el tema de la jardineria, ¿vale? Que és molt important si vius en un lloc d'aquests, doncs no tenir plantes que siguin piròfites, ¿vale? O sigui, no tenir plantes que afavoreixin o que cremin, doncs ja gairebé a totes les xerrades que feien sempre ens comentaven el mateix, no? Ostres, és que el bosc és que és un polvorí, és que està brut. Bé, la gent quan parla de brut vol dir que no. Realment el que volen dir és que no està gestionat, però sí. És que és un problema que tenim com a societat. El camp es va abandonant, ara més, amb marxes forçades, i tothom li dona la culpa als polítics, però també ens hauríem de mirar nosaltres mateixos al melic. perquè clar, és molt fàcil culpar els altres quan dius, bé, però tu compres amb aquestes grans companyies a través d'internet que fa que t'aportin una samarreta que val 10 euros o 5 euros des de la Xina o des de l'altra part del món, tu ho fas? Doncs, per tant, també estàs contribuint a que el que dius que el vol sigui un polvorit, perquè, clar, si deixem de comprar a quilòmetre zero, doncs al final el bosc no és rendible, el pagès no es guanya la vida i al final, doncs, què fa? Doncs abandonar la seva explotació.
2: Mm-hmm. Enric Cano, excap de Bombers de la Generalitat a Girona, moltíssimes gràcies.
4: Vinga, a vosaltres, gràcies.
2: I tinc aquí amb mi, tenim aquí amb nosaltres, amb el Carles Coso i amb mi, en aquest centre de comandament de l'incendi de l'Empordà, una persona que també ha dormit molt poc en les últimes hores. Ell és el Quim Gubau, el gerent del Consorci de les Gavarres. Quim, què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: A veure si et podem escoltar. Quim? Ara, que teníem el micròfon tancat. Quim, bon dia.
5: Bon dia, Marina, bon dia.
2: Has dormit poc, eh?
5: Hem dormit poquet les últimes nits, sí. Sí, veig que els heu notat força la cara, però sí, hem dormit poquet.
2: Just ara estàvem conversant amb l'excap de bombers a Girona. Ell diu, aquí la responsabilitat és compartida una mica de tots, l'administració, òbviament, però al final cada petita cosa que fem tots contribueix al país que ens queda, no? Ahir vam conversar una estona i al vespre i et demanava per quina responsabilitat té un privat. Estem dient que a Catalunya el 90% dels boscos són a mans privades. Quina responsabilitat té un particular de gestionar la seva parcel·la de terreny? I té una obligació de tenir-ho net?
5: No, més enllà de la franja, el perímetre de 25 metres que hi ha a la franja perimetral de construccions que hi pugui haver, que sí que aquí hi ha una responsabilitat important per un tema d'autoprotecció, de que aquesta franja estigui al dia. Si és una finca forestal on no hi ha cap construcció, no hi ha una obligació. No, hi ha recursos a través de subvencions per poder-ho fer i des del Consorci, per exemple, també intentem donar suport a dinamitzar aquesta gestió forestal, però no hi ha una obligació legal. És que, per altra banda, seria una càrrega que un propietari que té una finca gran amb diverses hectàrees, tenir-la gestionada sempre és una càrrega econòmica que, si no et retorna, és molt difícil de plantejar, d'obligar aquell propietari a tenir-ho sempre gestionat.
2: Clar, però és veritat que si la solució ha de ser l'abandonament, sempre queda la solució de dir, escolta'm, jo no em puc fer càrrec d'aquesta part de bosc, me la venc, no sé, la cedeixo, qualsevol cosa. És com, al final, no sé, ho associo una mica a la crisi de l'habitatge, de mira, jo d'aquest pis no me'n puc fer càrrec, el tinc buit perquè no el puc arreglar perquè hi entri a viure algú. Doncs escolta'm, no sé, igual venta'l, no? Amb el bosc igual, o no?
5: Bé, sí, és una línia, però, per exemple, hi ha associacions de gestió forestal que d'una mica fan això, diuen, si tu com a propietari no tens els coneixements o les possibilitats de dedicar-t'hi per dinamitzar aquesta gestió, associa't, cedeix-nos la gestió d'alguna manera, delega'ns-la, i les associacions es dediquen a planificar i a buscar els ajuts per poder-ho fer, vull dir, hi ha alguna via. Llavors l'altra qüestió és quan aquestes finques estan dintre el que en diem zones estratègiques de prevenció d'incendis, punts estratègics de gestió, franges, hi ha diferents terminologies, però bé, al final són zones que considerem, perquè s'ha planificat així en el Pla de Prevenció d'Incendis, que cal tenir gestionades per un tema estratègic, ja no parlem de tot el bosc en general, sinó d'aquestes zones, en aquí sí que creiem que l'administració hauria de poder entrar i executar-les i tenir-les al dia sense haver de dependre a vegades del permís, que el 90% de propietaris, quan els expliques què és per un tema de prevenció d'incendis, s'hi posen bé, però a vegades hi ha casuístiques com, per exemple, temes que per herència han quedat doncs, un propietari desconegut, té gent que no té cap vincle amb la finca i que fins i tot no podem aconseguir el permís perquè no arribem a localitzar el propietari.
2: Llavors, la burocràcia.
5: Exacte. Llavors que hi ha els casos d'ADFs, per exemple, agrupacions de defensa forestal, que tenen ajuts concedits de la pròpia administració per executar unes feines de prevenció d'incendis en aquestes zones estratègiques i que s'han hagut d'acabar renunciant a fer-les perquè no han pogut tenir els permisos firmats a tots els propietaris, per no poder-los localitzar a tots.
2: Ja. Llavors, és que és per fer-se'n creus, no? Quan acabes baixant a la cosa tan mundana i adonar-te de les incongruències que té tot,
5: bueno,
2: al final.
5: És el dia a dia que això fa que a vegades, no, els tècnics del sector acabis arrencant els cabells quan dius, ostres, en sèrio no he pogut fer això per un tema que és un tema, com deies, burocràtic, d'alguna manera?
2: Teniu calculat quanta part de l'espai natural de les Gavarres s'ha cremat?
5: S'ha cremat. Doncs estem pendents de que els agents rurals acabin de perimetrar, perquè, com s'ha anat dient aquests dies, el foc no crema per tot arreu igual, i dintre els 2.300 hectàrees que els bombers han delimitat com a zona afectada hi haurà algunes illes que no s'han cremat, i s'ha de tenir el número exacte, però les Gavarres tenen 28.500 hectàrees protegides, aproximadament. Estarem parlant de segur vora les 2.000 cremades, per tant parlem d'una mica menys d'un 10%, un 8%, una cosa així.
2: I tot això com es regenera? Quants anys triga a regenerar-se un bosc cremat?
5: També depèn, com deia, de com s'hagi cremat. Jo hi vaig poder voltar i veure una mica ja i...
2: Clar, tu vas volar amb l'helicòpter.
5: Sí, l'últim vol de reconeixement dels rurals, quan ja estava el foc pràcticament estabilitzat, vam poder acompanyar-los i bueno, hi ha zones que s'han cremat, això, el foc ha passat molt ràpid, dominades per suro, que és una espècie que ja té, doncs el propi suro és un escut protector pel foc, i que per tant si s'han cremat una mica, s'han cremat les fulles, però el foc va passar relativament ràpid i no eren arbres que s'haguessin pelat els recents anys, perquè llavors sí que clar, no tenen l'escut i hauran quedat afectats, però totes aquestes zones en pocs anys podem veure que el sotabosc torna a créixer, l'arbre torna a treure fulles de la capçada i tindrà una imatge, evidentment els troncs estaran negres i ens recordaran durant molts anys que hi ha passat un foc, però recuperarà més ràpid. Però per altra banda hi ha altres zones que malauradament el foc va passar amb molta intensitat i que han quedat calcinades, i que aquí els arbres hauran de regenerar a través de rebrots de la soca, i tardarem dècades a tornar a veure una capçada, uns arbres amb un port semblant al que tenien.
2: Que clar, que tampoc sé fins a quin punt interessa que això es regeneri, ho dic perquè al final estem dient que tenim excés de bosc, de massa forestal, i la paradoxa aquesta de que un incendi n'evita un altre, no? No sé fins a quin punt interessa que tot això que ha cremat pugui reviure.
5: Home,
2: vull dir que sí, però estem dient que hi ha un pla del govern per talar arbres...
5: Sí, el que passa que això, clar, no es pot fer...
2: El tuntun, no?
5: El tuntun, sí, a qualsevol sí. Lloc. Sí que és veritat que, per exemple, hi pot haver dintre la zona cremada espais oberts, o sigui, el que són possibles espais oberts a recuperar pel futur, com antigues zones agrícoles o tal, que s'havien emboscat perquè amb l'abandonament rural dels darrers anys, ja des de mitjans del segle XX, es havien perdut, i ara pot ser una oportunitat per dir, doncs, que no tornin a ser bosc, les mantenim com a prats, ara que s'han obert, malauradament, d'aquesta forma traumàtica, però la gran majoria són zones que, pel seu pendent i tipologia del terreny, no tenen cap altre ús possible que el forestal.
2: Uh-huh. Per tant... Ens està escoltant també l'Eloi Madrià, ell és buscataire, està jubilat, no sé, us coneixeu.
5: Eloi, no ens hem pogut fer una abraçada encara, però ens la farem aviat.
2: Eloi, bon dia.
6: Sí que ens coneixem. Bon dia. Us estic escoltant, eh?
2: I com ho veus?
6: Bueno, l'últim que has dit tu, això del que s'ha de quedar, en Quim ho ha explicat molt bé. Aquí es tracta de reconstruir com sigui aquell mosaic que havíem tingut als anys 60-70, abans de l'arribada del Botà. Aquest mosaic, aquesta vegetació interromput, això és bàsic. És bàsic. I ara és el moment, i a mi és el que em preocupa més. El foc en si, evidentment, el foc devastador et fa plorar, però d'entrada dius, em fot més ràbia si tenim una reacció no correcta, la que no hauríem de tenir. Això encara em fot més ràbia. Una cosa és la tristesa que queda i no marxa, i l'altra és aquell moment de ràbia que pot marxar amb el temps. Però la tristesa seria que no féssim, que això no ens servís per fer una reconstrucció ja per sempre, aquesta gestió que mai arriba. Aquest moment on l'ecologisme i l'ecologia s'han d'entendre, han d'anar agafats de la mà, ecologia, allò que marxa sol, el bosc, el medi, i l'ecologisme, el comportament, rendibilitzar els boscos, bàsic. Si no en traiem rendiment dels boscos, els propietaris no hi posaran interès, i això seria un drama. Hem d'aconseguir això, rendibilitzar els boscos, i que el propietari, quan hi ha una acció, sempre en tregui un petit rendiment, encara que sigui petit, però que el tregui. Això és bàsic.
2: Tu, Quim, feies una metàfora sobre això de el bosc no està ben gestionat, en una conversa amb El País. Ens la pots reproduir? Tira-li l'AM, que em penso que s'han oblidat.
5: És que era més, poder era més enfocat a l'infraestructura i la prevenció d'incendis, en concret, perquè jo em preguntaven si el bosc estava gestionat, i jo els deia que hi ha zones de tot a dintre aquest espai que s'ha cremat, però que, per exemple, en concret, les infraestructures que hi ha planificades de prevenció d'incendis a la zona que s'ha cremat estaven prou al dia. Hi ha una franja carenera en la zona del Coll de la Ganga fins a Puigarques que estava executada els darrers 3 anys per part de diferents actors, l'Associació de Propietaris, Nostra, de, fins i tot una fundació privada, la Fundació La Pedrera, que havia col·laborat amb fons. Els camins havien repassat aquests darrers mesos, en aquest cas el propi consorci, i hi havia finques gestionades pels seus propietaris. Per tant, en aquí hi havia la gestió feta d'alguns d'aquests sectors. Però clar, el que la metàfora que us posava era que això no és una garantia de que davant del foc que va passar es pugui frenar la carena. I dèiem que és com un airbag del cotxe, vull dir, tu l'has de tenir, però si vas a 50 o 60 et pots salvar la vida, però si vas a 150 doncs et mataràs igualment. I en aquest cas el foc va passar amb una intensitat i amb pes per la tramuntana que aquestes mesures de prevenció no van ser oportunitat per frenar-lo a la carena i malauradament va continuar fins a l'altre costat. De totes maneres, ahir això ja ho començàvem a analitzar i els propers dies ho farem més en detall, segur, amb la gent del GRAF, que és la part del cos de bombers que fa aquest anàlisi tècnic, i els hi preguntava això mateix, jo no, dic, ostres, realment vosaltres també ho valoreu? I em deien, quants bombers s'han mort? Zero, no? Doncs això és en part gràcies a perquè hi havia aquesta feina feta i nosaltres podíem circular amb els camions pels camins, hi havia els franges dels camins fetes i això ens donava seguretat. Si no ho haguéssim vist així, no haguéssim ni entrat a molts dels camins i aquest foc potencial que des del principi van parlar els bombers de 7 o 8.000 hectàrees, doncs potser hagués arribat perquè ells no s'haguessin arriscat a entrar a tancar el perímetre del flanc dret, sinó que haguessin anat a buscar molt més lluny. Per tant, clar, vull dir, és el que dèiem, no? No és una qüestió de o tot o zero. Hi ha molts matisos entremig del que hagués pogut ser aquest foc.
2: I és una cosa important a ressenyar. Afortunadament, no hem hagut de lamentar víctimes mortals en aquest incendi. Ho dic perquè just demà farà un any de la tragèdia de Paüls, del Parc Natural dels Ports. Allà va morir un bomber. Fa una setmana, un any i una setmana del de la Segarra, del de Torrefeta i Florejacs, allà també van morir dues persones. Aquí, afortunadament, com a mínim, això ho hem salvat. Si més no, de moment, esperem que això es mantingui així. Quim, sabem que tens una reunió de coordinació ara, així que si et sembla et deixem marxar, ens quedem amb l'Eloi i ens quedem també amb l'Evelyn Segura. Ara la saludo, Quim, moltíssimes gràcies, gerent de l'Espai Natural de les Gavarres.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres i fins aviat.
2: Incorporo a la conversa l'Evelyn Segura, amb ella la coneixeu, és la nostra col·laboradora, ella és biòloga, divulgadora. Què tal, com estàs, Evelyn? Bon dia.
7: Bon dia, encara recuperant-me de l'ensurt i molt pendent encara de l'horitzó.
2: Perquè, a més, tu vius aquí a la zona, tu vius al Baix Empordà.
7: A uns 10 quilòmetres de l'origen de l'incendi.
2: I com estaves, com valores tota aquesta conversa que ara estàvem tenint amb l'Eloi, amb el Quim?
7: És que, clar, jo he estat seguint minut a minut, i ho dic literalment, minut a minut des del moment que va començar a sortir el primer fum, que ja estàvem pendents d'aquest incendi, a pocs minuts després de les 9 del matí. I, clar, jo el sentia i, clar, pensava, ostres, que complicat trobar-se en una situació així, perquè conec bé l'espai de les Gavarres, conec bé la gestió com es fa. Soc molt conscient de lo difícil que és fer gestió forestal, de que tenim un territori que cada vegada té més bosc, de que la majoria del territori del nostre país és privat. Com es gestiona això? Vull dir que tota aquesta complexitat empatitzo molt amb aquesta situació tan compromesa de com ho fem, com podem defensar d'això, no? De les opinions de molta gent que ha viscut el foc o que el veu des de la distància, des d'un punt de vista, crec que amb poc coneixement, no? De com es gestiona un espai natural així. És simplificar molt si parlem que tot això, aquest incendi, ha tingut aquestes dimensions només per un tema de gestió forestal. Jo crec que això és simplificar-ho molt i seria injust perquè són altres causes. També venim d'una situació, o sigui, encara que ara tinguem abundància en els nostres pantans, venim d'un històric de sequeres, amb molts, jo sempre ho dic, tenim molts cadàvers vegetals en els boscos que s'han de retirar, això també forma part de la gestió forestal. Venim d'unes, ara dèiem, no? Ahir vam començar una segona onada de calor, hi ha molta gent que realment no hem percebut que la primera hagi marxat, tenim temperatures molt elevades, l'ambient és molt sec. Tot això, aquesta situació de crisi climàtica, fa que aquests incendis, que podien haver sigut petits, de poques dimensions, gestionables en les primeres hores, es converteixin en aquestes flames devastadores que com et deia, que els veïns d'aquí miràvem amb molta por, alguns tement la tramuntana i d'altres dient, la tramuntana ens protegeix, perquè estàvem just a l'altra banda.
2: Clar, depèn de com el vent pot ser aliat, sí, o tot el contrari. Eloi, tu deies, hem de tornar, sí, a com teníem els boscos fa unes quantes dècades enrere, però clar, això implica que surti a compte, que la gent sí pugui guanyar la vida també d'alguna manera amb això de la gestió del bosc. No sé, amb vendre... clar, abans ens explicava el nostre historiador, el Xavier Carmeniu, que antigament aquí a les Gavarres es dedicaven a vendre suro. Ara el suro ja no surt a compte, des que va arribar a irrompre el plàstic, doncs, per exemple, amb tot el tema dels taps de vins de cava, doncs això ja s'ha deixat de rendibilitzar, ara ja no s'exporta des d'aquí, sinó que hi ha altres països que ho fan més barat. Com es fa això que tu deies? I si realment, efectivament, el que cal és tornar al passat o buscar una altra manera?
8: Sí. Mira, aquí podríem estar parlant un mes seguit. En Quim abans ha parlat d'aquesta gestió impecable que ha fet el Consorci Gavarres amb els pocs recursos que té. Aquesta gestió preventiva, de camins, que això no ha sigut suficient. Per què? Doncs perquè les condicions, i això ja s'ha dit, les condicions d'aquest foc, doncs, l'han fet d'aquesta generació que ara se'n diu de sisena, d'aquest estrès que tenen els arbres, d'aquesta densitat que hi ha immensa, que també se n'hauria de parlar, i això sí que és gestió, de manteniment de camins i de franges, sinó de gestió ja de les finques. Em sentiu?
2: Sí, sí, sí, perdona, és que t'havíem perdut un microsegon i no teníem clar què passava. Digues, sí.
8: Sí, endavant. No, jo dic que una cosa és la gestió aquesta que ha explicat en Quim, que gràcies a aquesta gestió els bombers han pogut entrar a llocs que segurament no haguessin pogut entrar, i l'altra seria ja pròpiament la gestió a les finques d'aquests propietaris que encara més o menys les estimen i les coneixen, que la gran majoria d'ara ja són nous propietaris que no saben ni on les tenen, ni on hi ha el terme, ni la partió, ni res. Aquest és un altre problema. I aquí hi ha l'abandonament. Aquí és on s'ha de començar a treballar. Amb en Xavier Carmeniu ja n'hem parlat d'aquest tema, del tema del suro. El potencial de suro només se n'explota un 55%. Hi ha un 45% que no, que això està abandonat. Per tant, aquí hi ha molta feina per fer, i aquí sí que ha d'entrar l'administració i, sobretot, els propietaris, que en aquest cas és un 94% de l'espai Gavarra, si parlem d'aquesta zona. Hi ha feina per fer, molta, i, repeteixo, és a partir de les finques, aquestes finques, que des de l'arribada del Botà es van anar abandonant perquè no treien rendiment. El suro és encara el poc... O sigui, els que tenen suro, encara més o menys, doncs, en treuen un rendiment. Tot l'altre no. Jo, d'entrada, ja he dit que si aconseguim rendibilitzar els boscos, haurem superat un d'aquests problemes que actualment n'hi ha. El gran foc, si hi ha aquesta gestió a les finques, el gran foc el podem aturar. Els petits focs els tindrem sempre, però aquests petits focs, aquests són una altra història que els grans focs devastadors. I això en Marc Castellnou n'està fart d'explicar-ho, n'està fart de dir-ho, però ningú l'escolta, i en Marc Castellnou hi entén.
2: Ha vist focs? El cap de bombers, sí.
8: Del Graf, cap del Graf.
2: Del Graf, sí, sí. Evelyn, ho veus de la mateixa manera?
7: Clar, jo et sentia, Eloi, i comparteixo molt el fet de que sí que és veritat que s'ha de gestionar els boscos, que s'han de donar eines perquè aquests boscos siguin gestionats correctament per evitar aquests desastres, però a mi em fa por pensar que la fórmula ha de ser perquè els propietaris entreguin un rendiment. Jo suposo que jo tendeixo més al camí de la conservació de la natura, de gestionar la natura, perquè sí, no perquè ens hagi de proporcionar recursos, sinó perquè ja és salut en si mateixa, perquè la natura ha d'existir. Han d'existir zones boscoses, han d'existir ramats, perquè, òbviament, sí que els humans formem part, no?, d'aquest entramat, d'aquesta xarxa tan complexa que és la natura. O sigui, no ens hem d'oblidar que els humans som un animal més amb tot aquest ecosistema. Però pensar que la fórmula ha de passar perquè els propietaris d'aquestes finques puguin treure calés, sempre hi haurà problemes perquè prioritzaran el rendiment que en puguin treure d'aquest bosc abans d'invertir-lo en gestionar aquest bosc. No sé, jo potser sóc més dràstica o potser més idealista, però jo tiraria perquè aquesta finca no treu rendiment, no en farà res, no saps ni on comença ni on acaba, vius a 150 quilòmetres, no hi tens cap vincle, doncs que la Generalitat, no, que en principi ens hauria de representar tots, se'n fes càrrec directament.
2: Expropiant directament.
7: Sí, és tornar, retornant a la societat, a tots els catalans d'aquest territori que s'ha privatitzat en el passat i que potser ens ha de pertànyer a tots i gestionar-ho des d'un punt de vista amb més perspectiva, no? Amb més horitzó, que no pas des de local, des de privat, des del rendiment, yeah, des de l'explotació. A mi em fa por pensar què passa per donar màniga o donar, no sé, aquesta possibilitat d'explotar i treure'n calés. És que a mi quan es fiquen els calés i la natura pel mig, a mi m'agafa molt de panxa.
2: Eloi.
8: Sí.
2: Eloi?
8: Jo et sento. Endavant.
2: Sí, sí. I nosaltres sí, a tu també. No, que et demano la teva opinió sobre això que ens comentava ara l'Evelyn.
8: Sí, no. Que l'ecologia i l'ecologisme han d'anar agafats de la mà. He començat a dir...
2: Estem tenint uns quants problemes amb la connexió ara mateix de l'Eloi, Madrial, és buscataire, ell, vaja, porta anys i panys aquí al Massís de les Gavarres, ell ja està jubilat i ell apostava per intentar tornar una mica enrere, sobretot en aquest bosc brut, no?, que s'està parlant molt, s'està explicant molt que tenim el bosc brut, quan es diu brut es diu salvatge, asilvestrat, massa asilvestrat, perquè tu dius, la natura ha de fer el seu pas, però la natura també se l'ha de conduir d'alguna manera.
7: Clar, és que hi ha dues formes, no, de gestionar, bueno, hi ha moltes, però diguéssim així, per simplificar-ho molt, per fer-ho molt més fàcil, hi ha dues maneres de gestionar la natura. Una és sense la intervenció humana, és a dir, deixar que faci el seu curs, i l'altra és intervenir en una conservació que es diu activa. Val, estem en una realitat que és innegable, i és que, com us deia, les persones tenim cases, finques, al mig de zones boscoses, més aïllades o menys aïllades. Tenim urbanitzacions, vivim en aquest territori, o sigui, no tenim grans extensions de zona natural verge. Això és absurd de pensar que és així. Per tant, com que estem a dintre d'això i formem part d'aquestes connexions, d'aquest ecosistema, hem de gestionar la natura amb una conservació activa, perquè no només es tracta de protegir la fauna, perquè hem parlat de que no hem perdut vides humanes, però sí que hem perdut vides animals. Per tant, no ens hem d'oblidar que sí que hem tingut pèrdues de sers vius, i la vegetació que s'ha cremat també són sers vius que hem perdut. Per tant, hem tingut víctimes, moltíssimes víctimes. Hem de gestionar la natura pensant que els humans en formem part i que no hem de patir. Moltes vegades aquesta gestió forestal es pensa més des de la perspectiva de protegir les cases, les propietats, les persones, prioritzant això, òbviament, perquè hem de prioritzar les vides humanes i sacrificant un tema de conservació natural. Per tant, hem de trobar aquest equilibri. Això que deia l'Eloi, no?, de que l'ecologisme no ha de ser tot un equilibri. Òbviament, o sigui, hem de gestionar la natura d'una forma activa que sigui possible conservar els serveis ecosistèmics que ens proporcionen aquests espais naturals i alhora que sigui compaginable amb certes activitats humanes allà on estan permeses, perquè estem parlant d'un espai on les activitats humanes estan permeses. I ha d'haver aquest equilibri, s'ha de conservar la natura tenint en compte que les persones estan allà, que les persones passen per allà, ciclistes, excursionistes, boletaires, perquè era una zona molt bona per trobar bolets també, i els que anàvem a buscar també lamentem aquesta pèrdua de territori, i segurament doncs, que l'any que ve, òbviament, tindrem menys collita. O sigui que hi ha espàrrecs, segurament, sí. Vull dir que s'han perdut moltes coses. S'ha de poder gestionar tenint en compte les vides humanes, les activitats humanes, però també sense oblidar que la natura ha d'existir, no de forma bruta, que és que el concepte de bosc brut a mi... Hi ha d'haver-hi sotabosc. Ostres, el sotabosc és un refugi per molts animals. No hem de tenir un bosc que sembli un jardí d'un camp de golf, amb tots els respectes als camps de golf. No és això la natura gestionada i neta. Quan parlem d'un bosc gestionat, la gent no ha d'imaginar-se un jardí, perquè no és així. Un bosc és una xarxa molt complexa i el bosc va des de la capçada més alta fins a molts metres sota terra, perquè és tot connectat. Llavors s'ha de gestionar tenint en compte absolutament tot.
2: Deixa'm ampliar una mica el focus. Ara parlaves de les vides humanes també en tot això. Martí Oliver, et saludo una altra vegada.
9: Hola Marina, com esteu?
2: On ets tu ara, Martí?
9: A veure, sóc en un disseminat del terme municipal de les Cruïlles, això us queda força a prop de la Bisbal. He intentat venir aquí en aquest disseminat, que és el disseminat de les Rabioses, estic envoltat de camps d'alguna pineda, perquè estàvem intentant trobar un dels habitatges afectats. És veritat que part dels habitatges que han quedat tocats per l'incendi estaven en urbanitzacions, però també n'hi havia algun de més de dins del perímetre, no és el meu cas, no estic dins del perímetre, però sí més endins, que eren masos que eren que no tenien a veure amb aquest conglomerat d'urbanitzacions, sinó que eren més cases de pagès, que justament és el que en altres incendis històrics, ara que abans posàveu el retrovisor, doncs havien quedat més afectats, no? Que quan hi havia activitat econòmica, doncs la tragèdia era les persones que tenien masos o explotacions de suro que quedaven arruïnats amb els incendis.
2: Has parlat amb persones, amb veïns.
10: Ells venien.
9: Sí, nosaltres... sí.
10: Ells Martí. Venien, nosaltres anàvem, se'ns va encendre el foc a nosaltres, va venir un munt de veïns amb mangueres, nosaltres vam anar a buscar una altra veïna i bueno, ens hem anat ajudant, sobretot ahir. Avui està tot molt més tranquil.
9: Sí, ara ho sentíem. Són alguns dels veïns de Mas Ambrós. Primer haurem connectat des d'allà. Si hem pogut parlar perquè són veïns que, tot i que no han patit danys als seus habitatges, doncs sentíem aquesta por, aquestes afectacions que continuen tinguent. Alguns s'han quedat sense aigua, d'altres tenen problemes doncs, de que tenen, pateixen pel vent, pels masos que hi pot haver-hi més endins. Crec que en podem sentir algun altre.
11: He vist que ha arribat fins a Catmunt, que és un dels masies que hi ha a dalt la muntanya. No sé l'abast que hi ha per darrere, però és impressionant i és molt, molt, molt i molt trist per les persones que hem viscut aquestes muntanyes i ens hem crescut aquí.
9: Doncs ara, aquests veïns que sentíem, deixa'm dir-te, Marina, que des del meu punt veig el Puig d'Arques, que era un dels flancs que estaven més amenaçats, i que si a primera hora no havíem vist cap helicòpter sobrevolant la zona, això sol ser una bona notícia, no?, perquè vol dir que no cal remullar, ara sí que per aquests camps a prop hem vist que feia un recorregut un dels helicòpters que deixaven aigua i que, per tant, està intentant remullar tota aquesta zona. Sí que hi ha una certa fumareda, més que la Bisbal, i el sol que comença a collar fort. Per tant, també molta precaució de tothom que estigui fent activitats per aquí perquè no hagin de tornar a portar més bombers i això, ara sí que hi ha mitjans aeris que estan recorreguent la zona.
2: Carles, tu vas estar voltant també per allà.
12: Sí, ahir vam anar amb els membres del GREC, que són el grup que mira les afectacions que tenen les estructures de les cases afectades pel foc. Hem d'explicar el balanç. A aquesta hora us podem dir que hi ha 11 cases amb afectació important, és a dir, que la gent no hi podrà tornar-hi, i 14 que tenen afectació parcial, que també han patit cremades. Vam anar a la urbanització de Mas Ambrós. Les flames van passar molt i molt a prop de les cases. Els bombers recomanaven el confinament, però fins i tot ahir amb el grup de bombers amb el qui vam anar a fer la visita deien la gent ha hagut de passar molta por perquè durant el dia veus fum, però durant la nit veus foc, i la nit de divendres va ser un autèntic malson per moltes de les urbanitzacions, en aquest cas la de Mas Ambrós a Calonge, perquè ja et diem, el resultat és aquest, Marina, 11 cases amb afectació pràcticament total i 14 amb afectació parcial.
2: I qui està coordinant tota aquesta inspecció dels edificis, de les construccions, de les cases, és el Roger Sauquet. Ell és del grup d'estructures col·lapsades. Què tal? Bon dia. Oh. Com és la vostra feina? On sou? Ens deien, anem a inspeccionar al voltant d'una vuitantena, no sé si arriba al centenar. I quines són les coses bàsiques que hi ha d'haver, que s'han de complir perquè els veïns puguin retornar a casa seva?
13: A veure, nosaltres fem una inspecció just quan passa el front. Algunes vegades, com l'any passat, doncs a Florejacs o a Xerta, doncs just encara amb el foc actiu. Aquesta vegada aquí a les Gavarres l'hem fet amb el foc doncs ja més estabilitzat. I llavors el que veiem és allà on ha impactat el foc en el seu perímetre contra urbanitzacions o bé contra cases i en l'interior del perímetre, que serien doncs, elements edificats que han quedat a l'interior, les anem a revisar i mirem, fem un triatge, que en diem, un triatge estructural, on intervenim a nivell de geolocalització, amb un GIS, amb un sistema de geolocalització. El que fem és establir tres colors. El verd vol dir que ha afectat potser els jardins, potser ha cremat algun armariet o se li han cremat algunes coses que té per fora, però no ha quedat afectada l'habitatge. Així el verd ens permet veure quin és el nostre abast de recorregut, no? Perquè si no el marquéssim doncs no sabríem si hem passat per allà o no. Després tenim el groc, que és això que deies d'aquestes afectacions parcials. Què vol dir? Doncs que se'ls ha cremat alguna finestra, se'ls ha trencat algun vidre, potser s'ha cremat algun porxo, algun toldo de l'exterior que amb els seus suports, que ja comença a haver-hi afectació de l'arquitectura, i finalment el vermell, que és una afectació que vol dir que afecta l'estructura i per tant hi ha perill de col·lapse, i això és un rang molt ampli. Pot haver-hi des d'un perill de col·lapse perquè s'ha cremat una viga i per tant l'ha d'inspeccionar un tècnic i per tant s'han de fer reparacions i per tant no s'aconsella entrar perquè no et caigui la casa a sobre, o bé cases que dins aquest vermell també, dins aquestes 11, n'hi havia algunes que eren cases ja totalment col·lapsades, totalment enfonsades, degut a que el foc doncs, ha estat cremant hores i que ha acabat enfonsant-se la casa.
2: Quantes n'heu valorat ja? Vull dir, quin percentatge de les potencialment afectades heu valorat ja i quantes us n'hi queden?
13: Nosaltres vam acabar ahir la feina. Llavors és una feina que nosaltres traspassem en els ajuntaments perquè els tècnics municipals són els que tenen doncs, aquesta competència, podríem dir, de custòdia sobre el parc construït, i ells són els que necessiten tenir com aquesta primera inspecció. Però com que el foc està actiu, representa que no poden accedir. No? Per tant, nosaltres hi fem com aquest primer barrido, per entendre, aquesta revisió inicial, i després ells, evidentment, doncs, afinaran molt més. Potser nosaltres, en un conjunt d'una masia amb dos o tres coberts, ho hem tipificat com un únic edifici, doncs ells acabaran tipificant que allò en veritat eren tres edificis, etcètera, etcètera. No? Per tant, nosaltres aquest conjunt d'edificacions afectades les situem sobre aquestes 80, entre 80 i 90 edificacions. I dins d'aquestes, doncs, el valor aquest d'un 25% d'afectació, que dins d'aquest 25% doncs, hi ha això, aquestes 14 que són parcials i unes 11 que són doncs, amb afectació estructural. L'afectació estructural seria que no poden accedir a casa, com bé deies. La parcial poden accedir, però millor que ho revisi doncs, un tècnic que els hi pugui fer una petita diagnosi.
2: Per tant, no n'heu de revisar més, ja?
13: En principi, si no augmenta el perímetre del foc, no. Si avui hi hagués una reproducció i tornés a augmentar el perímetre, hauríem de revisar les que han entrat dins aquest perímetre.
2: I aquestes cases que estructuralment estan danyades com per no poder-hi tornar, han d'anar a terra?
13: Depèn. Clar, n'hi ha que són estructures tipus masia de parets de càrrega robustes i per tant hauran de canviar els sostres i els forjats però podran mantenir parets, i n'hi ha que són més tipus construcció moderna o fins i tot tipus bungalow o casa doncs, més de fusta amb entremat lleuger que han desaparegut. D'aquestes n'hi ha molt poques, crec que recordar que només n'hi havia una. I, per tant, aquestes sí que s'han de refer. No? Dependrà molt cada equip de tècnics, d'arquitectes que valorin aquestes afectacions, determinaran si l'enfonsen, si acaben enderrocant-la tota o acaben aprofitant les parets. No?
2: Clar, perquè, òbviament, el tipus de construcció influeix. No? Ara em parlava vostè de tipus de construcció noves o més antigues. Això també condiciona i, sobretot, tenint en compte la proliferació d'urbanitzacions a tocar les zones boscoses.
13: Sí, clar. Per nosaltres l'afectació depèn molt del tipus de construcció, això és cert. També hi ha factors que tenen a veure amb l'operativa, o sigui, hi ha masies a l'interior que no s'hi ha pogut accedir durant hores i, per tant, aquelles estan, podríem dir, a expenses de la sort de si s'han afectat o no. I, en canvi, n'hi ha del perímetre de, curiosament, potser eren vulnerables, però que, en canvi, doncs, van tenir la sort que en aquell moment, com que eren al perímetre, hi havia un camió de bombers al costat. Vull dir que pot haver-hi, per entendre'ns, una casuística bastant variada. Però sí que, en general, les cases més modernes, que depenen més podríem dir, d'aïllaments sintètics o fins i tot que tenen revestiments sintètics en l'exterior, o fins i tot alguna casa amb entramat de fusta lleugera o que presenten doncs fustes de primes, no?, d'esquadria petita en el seu perímetre, doncs clar, i també la proximitat al bosc pot determinar la seva vulnerabilitat. I també, en certa manera, els jardins i al voltant de les parcel·les determinen bastant, també. Vull dir, és bastant determinant.
2: Roger Sauquet, responsable del grup d'estructures col·lapsades, els que estan fent aquestes...
13: Jo soc membre, no soc el responsable.
2: Sí, que sí, està fent aquesta feina ingent per veure si les persones poden tornar o no a casa seva. Clar, com és? Vostès fan la comunicació directa amb els veïns o no?
13: Ahir, com que va coincidir que va ser el moment d'aixecar el confinament, sí que vam tenir comunicació amb tots ells. Llavors els hi preguntàvem, no?, si han tingut afectació a la casa. Clar, molts per ells tenen afectació a la casa, vol dir, doncs, que se'ls han cremat coses del perímetre. Nosaltres els direm, bueno, per nosaltres això tècnicament no és afectació, no? Però sí que ens explicaven, i evidentment, doncs, les persones que han sigut afectades, doncs estan, en alguna d'elles vam activar atenció psicològica, i en d'altres, doncs, que no havien sigut afectades, doncs estaven al·lucinant de la sort que havien tingut, i bueno, ens ho agraïen de mil maneres, no?, en el cos.
2: Roger Sauquet, moltíssimes gràcies i sobretot també per la feinada que feu.
13: Molt bé, gràcies a vosaltres. A reveure.
2: Puc saludar a aquesta hora l'alcalde de Castell-Platja d'Aro, de Platja d'Aro i de S'Agaró, el Maurici Jiménez. Bon dia, alcalde.
14: Hola, molt bon dia.
2: Com esteu?
14: Bé, la veritat és que aquí va ser, diguéssim, una situació que semblava molt més important en el seu inici, el divendres al migdia, i conforme ha anat evolucionant, doncs és veritat que Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró no ha tingut afectacions, i malauradament, doncs, els pobles del costat han rebut les conseqüències d'aquest incendi. Però és veritat que, òbviament, en el seu origen, doncs, iniciem tot plegat amb un patiment, activant una prealerta per incendi, i sobretot patint per al nostre àmbit d'urbanitzacions de la zona nord de Castell d'Aro, com pot ser el Masnou i d'altres de l'entorn.
2: Perquè, clar, com es controla totes aquestes urbanitzacions a tocar del bosc? Quina capacitat teniu des dels ajuntaments de poder controlar aquestes franges d'aquest espai preventiu?
14: Bé, nosaltres tenim un projecte, diguéssim, de franges de seguretat contra incendis, que el tenim aprovat formalment pel plenari, que ens van ajudar en el seu moment a redactar-ho a través de la Diputació de Girona, i que executem cada any el 50%. Per què el 50%? Doncs precisament perquè el propi projecte ens diu, doncs, que el que fem un any, l'any següent encara és vàlid, i per tant en dues anualitats garantim que aquests espais de seguretat es mantenen i existeixen, no? Clar, més enllà d'això, nosaltres el que intentem via la unitat de serveis és vetllar perquè els propietaris de finca rústega, però també de finca en zona urbana, doncs mantinguin les seves propietats, sobretot aquelles que estan més a prop de les zones d'urbanitzacions i de les zones boscoses, però això també hem de dir que ens costa molt. És un procediment molt llarg, molt garantista per al propietari i per l'administració que ha d'acabar actuant, i això a vegades pot demorar molt l'actuació. Jo us puc dir que a vegades hem iniciat un procediment de neteja d'un solar que hem tardat 7 mesos en poder netejar perquè el propietari, òbviament, ha fet ús de les seves capacitats jurídiques i ha dilatat molt el temps d'execució.
2: Evelyn.
7: Ara, sentint-lo, no?, a l'alcalde, hola, bon dia. Fa pocs dies, no?, vam celebrar la revetlla de Sant Joan i hi havia moltes mesures de seguretat, i es deia que estava estrictament prohibit, per exemple, llançar un petard, un coet, a menys de 500 metres de zona boscosa. Clar, quan sentim això, no?, de les urbanitzacions i aquest perímetre de seguretat per evitar el màxim possible el risc, doncs, de patir les conseqüències d'un incendi en la proximitat, de quina distància estem parlant? Perquè crec que no són aquests 500 metres, òbviament.
14: No, de fet, les franges de seguretat tenen menys distància, però sí que és veritat que després la protecció rau amb una normativa que també existeix, que és quines feines es poden fer a l'entorn d'aquest perímetre. Nosaltres, per exemple, fins i tot el que són la realització de les franges de seguretat, les tenim acotades al llarg de l'hivern, és a dir, en primavera, quan ja comença a pujar la calor, l'execució com a tal ja no la permetem, i per tant, tot i que tinguem empreses subcontractades que són les que s'encarreguen de netejar aquests perímetres, ja no poden treballar, no? Llavors, diguéssim que hi ha una qüestió de distàncies, però també una qüestió vinculada amb el que es pot fer i el que no en el marc d'aquestes franges.
7: Clar, és que tenim molt clar, no?, això, quan es pot fer o no es poden fer cremes, per exemple, no?, que hi ha un període molt, molt concret amb unes certes restriccions, fins i tot això d'aquestes revetlles, no?, que celebrem. Hi ha moltes activitats que estan condicionades, òbviament, per evitar aquests riscos d'incendis, igual que els treballs forestals. Bueno, és aquesta gran frase que sempre repetim molt, no?, els que treballem en comunicació, que és que els incendis s'apaguen a l'hivern, que és aquesta gestió que s'ha de fer, com deia, no?, aquestes gestions, quan es poden fer, quan es poden fer aquests treballs per evitar que l'estiu, que és l'època de màxim risc, doncs succeeixin aquestes desgràcies.
14: I després una qüestió important, que és que són els permisos extraordinaris. És a dir, una revella requereix d'un permís extraordinari. És a dir, nosaltres quan tirem els focs de Sant Joan, que els tirem des de prop de la platja Gran, aquí a Platja d'Aro, òbviament es fa un projecte per part de l'empresa que fa la preparació de l'event, dels focs, per entendre'ns, i òbviament té el vistiplau de bombers, té el vistiplau de protecció civil, i a partir d'aquí es pot fer i es pot tirar endavant, perquè consta amb uns permisos extraordinaris que cal dir-ho, que són importants, amb unes restriccions importants, i que nosaltres, per exemple, ens han anat requerint amb el temps el distanciament, una ampliació del perímetre, una reducció de la potència, vull dir, han anat, incrementant aquestes mesures

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Experiment visual que espero poder-lo compartir precisament per això, no? Perquè siguem conscients de lo dur que és el foc, però també de la capacitat que té la natura de regenerar-se si se l'ajuda, si se l'acompanya, si es fa una bona gestió i si la sabem entendre també.
2: Perquè aquí hi ha algun tipus d'arbres més aliats que uns altres, és a dir, és pitjor el pi que l'alzina sorera.
1: Pensa que el pi, les pinyes poden explotar incandescents i saltar moltes distàncies. Una de les coses que deien els bombers aquests dies, no? Bueno, que era que aquests focus secundaris, és que el vent ajudava que petites espurnes es distanciessin, però hi ha algun tipus de vegetació que fa com petites explosions ella mateixa i pot desprendre parts d'aquest arbre i les pinyes en són un exemple, no? És una manera que té també el pi de dir, escolta, però si aquí m'estic cremant, faig anar les meves llavors ben lluny perquè així tindré possibilitats de sobreviure, no? Per tant, és una manera de distanciar-se. I l'alzina sorera, clar, això que dèiem, l'explotació sí, explotació no. L'alzina sorera té una capa de suro al seu tronc que la protegeix del foc. Si fem una gestió i una explotació d'aquests boscos mediterranis i extraiem aquest suro, l'estem deixant vulnerable a qualsevol incendi que pugui succeir. Per tant, hem de ser molt curosos a l'hora de quines activitats es permeten. L'explotació sí, però amb mesures. Vull dir, hem de saber entendre i conèixer la natura perquè sigui la nostra aliada, perquè ens protegeixi, perquè en el fons pot ser una gran amenaça, com pot ser un incendi, que és un fenomen natural, però tot i produït, òbviament, per l'acció humana, com són la gran majoria d'incendis, però la natura ha de ser el nostre aliat i sempre hem de pensar estratègies de creixement, de desenvolupament, de tot, per l'espècie humana, per la civilització, però sempre pensant en la natura, agafadeta del bracet perquè ens protegeixi i ens cuidi, que és el que fa. El que passa que l'hem de deixar que ho faci.
2: Clar, però això que em deies ara dels pins és que tenim els nostres boscos plegats de pins.
1: Sí, sobretot el bosc mediterrani està ple d'alzines, de roures, i aquests són molt resistents a la sequera, per tant, el clima mediterrani més sec, amb molta insolació, amb poca pluviometria, sobretot els mesos d'estiu, estan perfectament adaptats. En canvi, doncs, bueno, els jardins, que són els que han patit més les conseqüències, no? On han arribat les flames, aquestes urbanitzacions acostumen a ser jardins que necessiten ser regats de forma, no, artificial, mantinguts amb una... Clar, hem de saber que potser hem de fer jardins també resistents al foc. Això
2: igual hem d'anar més al cactus que segons quines plantes.
1: Bueno, el cactus resisteix la sequera, el foc no tant, però les oliveres, les alzines, tots aquests arbres són molt resistents al clima mediterrani, també aguanten sempre amb condicionants, però aguanten bé el foc. Jo algun dia has de venir al meu poble, a Rupià, que tenim una alzina que és mil·lenària i que li va caure un llamp i ha patit de tot, o sigui, pot explicar moltíssimes històries i allà està ben viva.
2: Evelyn Segura, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres i benvinguts a l'Empordà.
2: I tinc en línia, perquè clar, sabeu, tot això ens està agafant amb una nova olada de calor, més dura de les que hem viscut fins ara, que ja han sigut uns quants dies. Tinc en línia el secretari de Salut Pública, l'Esteve Fernández, què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia, què tal, com estem?
2: Doncs bé, estem morts de calor. És bastant descoratjador veure la línia de temperatura, els mapes de la tele, clarament per damunt de la mitjana. I aquí és important, òbviament, també la prevenció. No sé si estan més amoïnats ara que en altres episodis.
3: Estem amoïnats perquè està durant molts dies. Ja en tenim normalment dos, tres onades de calor cada estiu. L'any passat també en vam tenir tres, per sobre de les temperatures màximes esperades. I en aquests moments portem pràcticament després de Sant Joan amb unes temperatures que van pujar molt, que van començar a baixar, però que no han arribat a la normalitat i que ara han remuntat de nou. Per tant, la durada de l'onada de calor també és molt important i, de fet, s'associa més la durada a altes temperatures que en un pic molt extrem de durada, doncs, amb tots els efectes, un pic molt extrem de temperatura que produeix menys efectes al pic que l'acumulació d'uns quants dies seguits d'aquestes temperatures elevades.
2: Clar, els col·lectius de risc els coneixem, les persones grans, les criatures... Tot això és acumulatiu? Anem carregant a les espatlles i com més onades de calor, pitjor situació per la salut?
3: A veure, quan més onades de calor, no, són els dies que ens passem en aquestes altes temperatures. Evidentment, les onades de calor, el que ens hem de saber també és per preparar-nos per les següents i de fet és el que intentem fer des del mes de maig, no? Perquè totes les prediccions meteorològiques ja ens indiquen que realment tindrem unes temperatures per sobre del que és normal o del que fins

0: ara ha estat normal. Les persones han d'acostumar, però no. A més, la calor no té treva, perquè si fa calor al matí, les temperatures diurnes que diem normalment s'acompanyen de temperatures també elevades a la nit que ens impedeixen descansar adequadament. I això sí que és acumulatiu d'un dia res a l'altre, no? I el problema és, com bé comentaves, els grups vulnerables. No només la gent més gran i els infants, sinó totes aquelles persones que per qüestions, per exemple, els laborals o de socials, doncs també són vulnerables. Tant les persones que viuen soles a casa, també tenen, a vegades són grans, però a vegades no són grans, viuen soles a casa. O, per exemple, tots els treballadors que, de forma imperativa, han de continuar fent la seva feina, per quals també hi ha mesures que s'han de complir, evidentment.
1: Sobre això que ara em deia, no sé si des de Salut Pública considerarien necessari que s'alteressin, que es modifiquessin les jornades de treball d'ara endavant, ja sistematitzant-ho. Ho dic perquè ja sabem que anem cap aquí, que no revertirà això de les onades de calor. És que segurament d'aquí uns anys ja no li haurem de dir onada de calor, sinó normalitat, no?
0: A veure, això està ja regulat en l'àmbit laboral i en totes unes instruccions que des del Departament d'Empresa i Treball s'han de fer complir, la inspecció de treball ha de fer complir i els empresaris, els treballadors autònoms han també de complir, és a dir, no exposar-se a les hores de màxima insolació, alterar horaris per començar a treballar més d'hora, la roba que es porta, la protecció, és inconcebible que una persona estigui treballant al sol sense protecció adequada, ja sigui de crema solar com de barret o camisa de màniga llarga, que sembla que hagi de donar més calor, però ens està realment protegint. No? I el mateix pel temps de lleure. També és molt important aplicar el sentit comú a l'esport, a les activitats a l'aire lliure, que moltes vegades són en hores de màxima insolació, però que si les podem prevenir.
1: Anava a dir que Esteve Fernández, no sé si em sent.
0: Sí, perfectament.
1: Anava a dir que ara mencionava les cremes solars, a veure quan també es fa alguna cosa amb les cremes solars perquè puguin ser considerades com un medicament més. És que al final estem parlant de prevenció.
0: Estem parlant de prevenció i, evidentment, en aquests moments no són un medicament. Crec que no s'han estudiat, que es consideri, però seria una cosa que les pròpies cases farmacèutiques haguessin de demanar i, evidentment, seria una cosa a tenir considerat. De fet, en l'àmbit laboral, les empreses sí que han de proporcionar als treballadors aquestes proteccions, ja siguin de caire tèxtil, com pot ser un barret, com pot ser una camisa, un tap de coll, o els pantalons adequats, l'estic adequat, com crec recordar que també la protecció estigui.
1: Clar, per tant, creo que s'hauria de treballar cap aquí, que poguessin ser més accessibles econòmicament per tota la població, no només pels treballadors.
0: Sí, seria una cosa a estudiar i a veure com es pot fer. Evidentment, és una peça més de tot el puzzle, que significa la prevenció de les altes temperatures. També hauríem de tenir cares millor climatitzades, o amb tindadors, o amb aire condicionat, i algunes administracions ja han fet plans de pobresa energètica, però això també ens afecta l'hivern. L'hivern i amb aquestes temperatures també afecten la salut. Però, evidentment, són mesures estructurals que s'han d'anar fent, que les últimes dues dècades s'han anat treballant, com és el mercat verd, en les ciutats, intentant tenir una sèrie de refugis climàtics que sempre han existit, però ara s'han potenciat, se'ls ha posat nom, s'ha conscienciat l'eficàcia que porten amb ells, i això tant dels ajuntaments com les altres administracions han de continuar treballant, evidentment.
1: Veient com ha anat aquesta primera onada que vam tenir per Sant Joan, en què hi va haver un pic de mortalitat, preveuen que això pugui passar, que hagi de passar també en aquesta propera setmana, que tinguem més morts dels habituals relacionats amb aquesta onada de calor?
0: Sí, respecte a la mortalitat, són estimacions que fa el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III, no? de Madrid. Nosaltres la mortalitat realment ara no l'estem veient. Sabem que hi ha mortalitat associada a la calor, no és que la gent vagi caient pel carrer morta per la calor, sinó que són condicions que ja existeixen, que s'agreugen amb la calor i que acaben precipitant. De moment hem més que doblat les estimacions, repeteixo, les estimacions de l'any passat. Nosaltres anem monitoritzant també els cops de calor, les deshidratacions, els síncopes, i realment estem amb unes xifres que són preocupants, no? Cal molta prevenció, cal molta prevenció, ho diem, parlem de, hem parlat molt, pels mitjans, de l'ABC del calor, evitar les hores d'exposició, evidentment assegurar-se la hidratació, tot i que no tinguem set, beure molt i evitar prevenir d'aquesta manera poder arribar a les situacions de desglutament per calor o el propi set de calor o també conseqüències mentals.
1: Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí, també.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu.
0: I...
2: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Ens passem 3 minutets de les 10 del matí. És moment d'actualitzar les notícies més destacades a aquesta hora amb la Gisela Rodríguez. Gisela, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Preocupació per l'incendi de la Catalunya Nord, que de moment afecta 4.500 hectàrees. Judit Caselles.
4: Les condicions meteorològiques continuen sent particularment desfavorables i el foc és molt virulent. A les tasques d'extinció hi treballen uns 700 bombers amb 200 vehicles. També s'han mobilitzat 45 militars per donar suport a les tasques d'evacuació i seguretat. S'han desallotjat uns 10.000 veïns i hi ha 2 ferits greus.
5: Nous avons déjà évacué près de 10.000 personnes.
4: És el prefecte del Departament dels Pirineus. La prioritat és contenir la propagació del foc i dels flancs per evitar que arribi al Pirineu a la frontera amb Espanya.
3: Un incendi aquest el que ha obligat a adaptar la tercera etapa del tour que transcorre entre Granollers i Les Angles.
4: Finalment no comptarà amb públic a la zona de Les Angles ni amb caravana publicitària. Les autoritats continuen molt pendents de l'evolució de les flames, especialment per la influència constant del vent i les altes temperatures que afecten el sud de França en plena onada de calor. L'arribada a Les Angles es farà, doncs, sense públic i no hi haurà cerimònia de podi com a tal. La caravana del Tour es desviarà abans d'arribar al centre d'esports d'hivern.
3: I a casa nostra, pròpiament dit, hi tenim l'incendi de les Gavarres, que continua estable i fins que no passin les hores centrals, però no es respirarà amb més tranquil·litat. Des d'allà, Carles Couso.
6: Sí, l'optimisme es va imposant al centre de comandament. Els focus petits que es van encenent s'estan apagant molt i molt ràpid per part dels 140 bombers que treballen sobre el terreny. Un optimisme, però, que hem d'agafar amb pinces, sobretot pel vent que pot entrar a partir del migdia i les altes temperatures. I una imatge il·lustrativa. L'UME ha recollit fa poc la seva carpa, són els militars de l'exèrcit que havien vingut a donar suport i ja han marxat els efectius que quedaven. Mari Muñoz, responsable de l'operatiu en declaracions a Ser Catalunya.
7: Hi ha l'onada de calor i les hores centrals del dia, com sabeu, són les més difícils i, per tant, si aquesta fase arribés, en qualsevol cas no seria ara, si no seria, hem passat tota aquesta jornada i totes aquestes hores centrals del dia i seria a la nit, però depèn de com vagi.
6: Els bombers demanen moltíssima prudència a tothom, ja que tot i que aquí l'escenari en situa un possible control al vespre, focs simultanis farien repartir bombers a altres zones del país i baixar la capacitat de reacció aquí, on el foc ha calcinat 2.200 hectàrees i 11 cases. Ara mateix, reunió d'alcaldes i comandaments per anar a avaluar la situació. En pocs minuts ens ho actualitzarà en directe a l'Aquí Catalunya l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio.
3: Gràcies, Carles. Mentrestant, el secretari general de la UGT Catalunya, Camil Ros, assenyala l'empresa com a responsable també de l'incendi de les Gavarres, Judit.
4: Hi ha un detingut que s'ha posat en llibertat amb càrrecs mentre la investigació ha d'aclarir si el treballador tenia l'ordre de treballar amb la radial o si se li havia comunicat la prohibició de fer-ho.
8: I, bueno, i falta veure com ha anat tot, però bueno, doncs ha estat detingut 2 dies el treballador, però els responsables de l'empresa han passat el cap de setmana on l'hagin volgut passar, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una responsabilitat.
4: Ho ha dit l'Aquí Catalunya.
3: I els focs sacsegen Catalunya, però també Espanya, on hi ha una desena d'incendis actius, però no només, també Europa.
4: I ja han cremat 190 quilòmetres quadrats de terreny des de Portugal fins a Grècia. La onada de calor està encenent focus a tota la part sud del continent.
3: De fet, a Grècia han cremat 2 fàbriques.
4: A Salònica, el que ha obligat a evacuacions i confinaments.
3: Ara bé, a Portugal és on es viu la pitjor situació.
4: Els bombers treballen encara a l'incendi que ha arrasat 13.000 hectàrees de bosc a la regió de Bozuela, el més virulent per ara. L'incendi està controlat en un 80%, però hi ha risc de reactivacions, segons les autoritats, i la Guàrdia Nacional Republicana Portuguesa està reforçant els dispositius de vigilància.
3: I la líder del PSOE andalús, María Jesús Montero, insisteix en que el president Moreno Bonilla havia traslladat una imatge de moderació que no era certa. Ho ha dit fa una estona a l'Hoy por Hoy.
4: Ahir Moreno Bonilla va prendre possessió del càrrec de president després de pactar amb Vox. Els ultres l'han fet passar per l'adreçador i ha hagut d'assumir la idea de prioritat nacional, i això es contradiu amb la seva agenda de moderació, de la qual havia fet bandera. Justifica el pacte amb Vox pel seu rebuig als cordons sanitaris.
3: I mentrestant al Senat, el PP ha citat a la vicepresidenta Aigesen per a preguntar-li pel rescat de la CEPI a tubos reunidors.
4: En el moment de l'aprovació d'aquesta operació, era secretària d'Estat d'Energia i va participar en algunes reunions sobre les quals el PP vol preguntar.
3: I acabem amb informació de servei, perquè està interrompuda la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Doncs mira, el que fem avui és viatjar en el temps, perquè els Estats Units han enterrat una càpsula del temps per d'aquí a 250 anys.
1: Amb què dius?
3: Sí, amb 200 objectes i un pes de més de 400 quilos. Dins de totes les celebracions d'aquesta final de setmana pels dos segles i mig d'existència dels Estats Units, han decidit crear aquesta càpsula del temps nacional. Una capsa on guardar aquests objectes que són característics d'aquesta època.
1: Imagina't qui la trobi.
3: I ja que diem, aquest era un fragment del moment, el so del moment en què es fa doncs, aquest tancament d'aquesta càpsula. I què diries que hi han guardat a dins?
1: Ai, una Bíblia.
3: Una Bíblia? Ostres, això no,
1: sé,
3: no ho tinc contemplat.
1: Si fos per, una si cosa, fos per Donald Trump...
3: Mira, jo crec, una cosa que
1: un
3: sempre...
1: iPhone.
3: Mira, molt bé, un iPhone 17, concretament, que caldrà veure.
1: La nova Bíblia.
3: Exacte, igual d'aquí 500 anys o de l'iPhone 17, no sé, potser ja fins i tot no és un iPhone, és una altra cosa, però bé, en tot cas, esperem que tingui prou bateria per poder-lo engegar. I l'altra és una història que a mi sempre em crida l'atenció, els Estats Units estan molt obsessionats amb la Coca-Cola. No?
1: Ah,
3: normalment sempre es guarda la fórmula de la Coca-Cola o alguna cosa relacionada amb la Coca-Cola. Doncs bé, en aquest cas diuen una ampolla de Coca-Cola amb missatge. El missatge no sabem quin és. No la Bíblia, però sí que dins d'aquesta capsa el que hi han guardat també és una constitució de butxaca signada pels jutges del Suprem.
1: Una constitució que estaria bé que marquessin amb subratllador totes les vegades que se l'està intentant saltar Donald Trump, també.
3: Correcte,
1: perquè quedi per record. Gisela Rodríguez, gràcies.
3: Vinga, adéu-siau, Marina.
1: Que vagi bé.

0: Seguim fent programa en directe des del centre de control de la Bisbal d'Empordà, és on s'ha instal·lat aquest centre operatiu per intentar controlar aquest incendi que crema des de divendres passat al massís de les Gavarres, que ha tocat un munt d'urbanitzacions colindants. Seguirem amb testimonis. De fet, el que volem fer d'aquí una estona és conversar amb la gent que ve aquí a fer de voluntària de la Creu Roja. Els ADF són els bombers voluntaris, són persones que tenen la seva feina, però que dediquen els esforços també a venir aquí a donar un cop de mà, i està bé també, perquè al final, ho deia jo a primera hora, això també et reconnecta una mica amb la humanitat, que no està malament amb els temps que corren. Però el que volem fer també, no ens oblidem de l'actualitat esportiva, que ve calentona des de fa uns dies amb el Tour, també amb el partit d'Espanya d'aquesta nit a les 9. Arnau, Guillem, ja teca, anirem amb el Tour, però vaja, que juga Espanya, que això també s'ha de tenir en compte, perquè és Espanya-Portugal, no és un partit menor.
1: Doncs no, a les 9 de la nit arrenca aquest partit. Avui ens hem llevat, o jo particularment m'he llevat amb la bomba, aquesta notícia, aquesta eliminació del Brasil contra...
2: No vas veure el partit.
1: No vas veure res. Bé, sí, els primers 3 minuts, però jo a les 10 ja me'n vaig cap al sobre. Sí, sí. Mira com riu. Jordi Martí...
0: Escoltem el riure ja del Jordi Martí. Jordi, què tal? Bon dia, com estàs?
3: Bon dia, bona hora.
0: Tenim el Xavier Saizó, també allà a l'estudi.
4: Hola.
0: Últim dia del nostre estimadíssim Xavier Saizó. Que bèstia, no? Això.
4: Bueno, ja està,
0: bèstia.
4: Tu. Ha d'arribar, ja està, sempre ha d'arribar i ja està, i fora. Vinga, endavant.
0: Ni una llagrimeta, eh? Ja està, ni una llagrimeta.
4: No, home, no, home, déu-n'hi-do. Però bueno, bé, una mica nerviós, això sí.
0: Una mica nerviós, normal, normal. Com el primer dia.
4: Exacte. Sí, més o menys,
3: Bueno, el seu primer dia, pels oients que estiguin... El seu primer dia aquí a la ràdio va ser, Xavi, el 1984.
4: 84, sí, senyor.
3: 1984.
4: Ha plogut
0: una mica. Imagina't. Ha plogut i hem tingut xaqueres, fins i tot, per mig.
3: No vull preguntar, Xavi, de tota aquesta colla que ens envolta, qui havia nascut l'any 84.
0: Jo, servidora, 2 anyets tenia.
4: Bueno...
0: Tomás Roncero, ¿qué tal? Buen día.
3: Tomás Roncero, también un veterán.
5: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Pues nada, pelando armas para el partido de esta noche con la selección, y así ganamos a Portugal y seguimos creciendo. Está siendo un mundial cada vez más espectacular y yo estoy muy enganchado. Así que esta noche solo pienso en celebrarlo a partir de las 11 de la noche.
0: Sí, tú deus que guanyi España, pero también deies que marqui Cristiano, las dos cosas, ¿eh?
5: Bueno, pero se han cruzado nuestros caminos. Entonces, en el amor hay que elegir, así que lo sabe Cristiano, que además, mira, ayer estuvo muy bien en la rueda de prensa y dijo que él ama España, mantiene su casa, que su familia prácticamente es española, que la mayoría de sus amigos son españoles y que por lo tanto asume que puede quedar fuera. Su carrera tiene todo demostrado y sabe que puede caer, pero bueno, también te digo, yo preferiría que no jugara, ¿eh? Pues dice, no, está acabado. La última vez jugamos con ellos, nos metió un golazo en la prórroga y nos costó luego perder por penalti. O sea, que yo reconozco que todavía Cristiano, me refiero que esté controlado porque es un jugador que te la puede enchufar.
0: Senyors, us deixo amb la tertúlia. Nosaltres anem a buscar testimonis per aquí. Que vagi bé. Fins ara.
1: Vinga, arrenquem amb aquesta imatge, si et sembla bé, Arnau, del Tour. Quina etapa ahir en final a Montjuïc. Tomàs, tu lo seguiste también. Es verdad que aquí nos queda de cerca porque 3 etapas salen desde Cataluña. ¿Lo pudiste ver ayer, el desenlace final?
5: No pude ver el desenlace final porque estaba con Turca enganchado en el Mundial. Pero sí te digo que sí, el otro día, el arranque, y me llamó la atención, espectacular, con la Sagrada Familia de fondo, sí. Y aparte que el ciclismo me encanta, ¿no? Y la verdad es que reconozco que es una suerte que en España pueda empezar el Tour, y ojalá alguna vez, aunque sé que es más difícil por una cuestión geográfica, pueda empezar desde Madrid, espero.
1: Xavi, quina imatge aquesta, la de Pogacar i el seu company d'equip Isaac del Toro, el mexicà, arribant plegat. Semblava que havia d'imposar-se, travessar primer la línia de meta el líder de l'equip, Pogacar, el gran favorit per la ronda francesa, però al final va tenir aquest gest d'acompanyarisme que va deixar meravellats a tots els que estaven seguint-ho in situ des de Montjuïc, com els que estaven veient-ho des de casa o escoltant-ho per la ràdio.
4: Sí, bueno, bé, jo crec que és un gest molt intel·ligent de Pogacar, perquè sap que del Toro és un corredor gregari seu, que haurà de treballar per ell, i així el té ja content per tot el Tour.
1: El té a la butxaca.
4: Llavors, Pogacar, que ha guanyat moltes etapes i en guanyarà moltes més, doncs el que fa és donar-li l'etapa del Toro, que el tio queda cofoi en allà, i el té guanyat, no? Vull dir, al marge d'això, després ja veurem què passa amb Vingegaard, que està molt fort, amb Evenepoel, amb Seixas, bueno, en fi, ja veurem, però de moment el gest d'ahir de Pogacar és un gest, crec jo, molt intel·ligent, de deixar-li guanyar el mexicà, perquè sap que el necessitarà al llarg de molts moments del Tour i aleshores, bueno, pues mostra un bon ambient a l'equip.
1: No li podrà dir que no. Jordi, una bona posada en escena de Barcelona, de Catalunya en aquest Tour, i a més la part esportiva acompanyat realment és deliciosa. La imatge en càmera lenta del moment en el qual arriben Pogacar i Del Toro, si algú no l'ha vist, que entri a les xarxes a recuperar-la.
3: Sí, sí, la imatge esportiva ja molt ben remarcada per en Seisó, i la imatge de la ciutat de Barcelona molt potent, no? Jo crec que a vegades és discutible que hi hagi inversió pública per aquest tipus d'esdeveniments esportius, no? Al final, jo crec, recordo que la Generalitat hi va posar 5 milions més, un milió més en contractacions, l'Ajuntament va completar la xifra al voltant d'uns 10 milions, després tot l'asfaltat, les tanques, etc, etc. Però em sembla que Barcelona té l'obligació una mica, com a gran ciutat del món, com a gran ciutat que està instal·lada en el mapa del món des dels Jocs Olímpics, té l'obligació també d'apostar fort per aquests grans esdeveniments esportius internacionals que li donen una gran amplificació de la seva imatge perquè estan molt ben organitzats i deixen un conjunt d'imatges icòniques, un conjunt d'imatges icòniques que es mantenen a la memòria. I després, el llegat quin és? Home, necessàriament el llegat ha de ser el foment de l'activitat esportiva, en aquest cas del ciclisme. Moltes vegades hi ha gent que es pregunta, bueno, a Barcelona tota la vida hi havia gent que corria per la Diagonal? No sempre, eh? Això de córrer és de fa 4 dies. Per tant, tot el que sigui fomentar o ajudar a fomentar la pràctica de l'esport, en aquest cas del ciclisme, amb les rutes cicloturístiques, amb la quantitat de llicències, amb aquesta federació que tenim, que és la més antiga d'Espanya, la Federació Catalana de Ciclisme, doncs jo crec que són coses que hi ajuden. Per tant, el balanç esportiu i no esportiu és prou satisfactori.
1: I ara ens deia el Roncero, tant de bo veure una gran part a Madrid, i també ressaltava ell la imatge de la presentació dels equips amb la Sagrada Família de fons. De seguida anem a repassar el que ha de passar avui al Mundial, però abans deixeu-me saludar el Miquel Giol. Miquel, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Que tu ja t'has plantat a Granollers, que és des d'on surt aquesta tercera etapa en terres catalanes del Tour.
2: Sí, exacte. I quin ambient que respira aquí a Granollers. Hi ha milers de persones que s'estan aplegant aquí al voltant del camí de Ramon Llull, on sortirà a les 12:10 minuts aquesta tercera etapa de la prova. I aquí realment l'ambient fa molt goig. Fa una estona ha passat un dels moments més mítics del Tour de França, la caravana publicitària. Més de 100 vehicles que han estat repartint regals per tots els fans que estaven a l'entorn de les tanques esperant rebre'n alguna cosa. Ha despertat molta eufòria, molta escridòria, moltes persones que esperaven rebre algun d'aquests regals, i ara mateix el que està passant és que els diferents equips, els diferents patrocinadors estan per aquí a peu de carrer, anar repartint gorres, repartint ventalls, perquè la calor és considerable i avui sens dubte serà una de les protagonistes d'aquesta tercera etapa que, com dèiem, arrencarà d'aquí a 2 hores aproximadament. Els carrers ja els hem vist blindats, ara mateix també veiem, estem davant de tots els autobusos que ja porten els corredors a dintre, s'estan acabant de preparar, veiem el de Caja Rural, el de Lidl, el de Movistar, i ara mateix som davant precisament del UAE Team, que sens dubte és el que congrega més fans al davant, esperant a veure si poden veure sortir en Tadej Pogacar o algun dels més coneguts, que evidentment estan a dintre d'aquest autobús, però de moment amb cortines tancades i que no surten.
1: Molt bé, Miquel, doncs fins ara qualsevol cosa ens avises per connectar, molt pendents d'aquest final, d'aquest desenllaç d'aquesta etapa a Les Angles, amb aquest foc a la Catalunya del Nord que obliga el Tour a desviar abans d'hora la caravana publicitària, també a treure tot el públic si pogués a atensar i potser també adaptar una mica el recorregut. Xavi, això n'haurem d'estar pendents, d'aquesta arribada ja un cop creuint la frontera.
4: Sí, efectivament, en territori, diguem-ne, català no hi ha tal problema, però sí que a partir del creuament de la frontera doncs la caravana publicitària ja desapareixerà i els cotxes només indispensables, sense públic, i els cotxes d'equip també seran reduïts. Deixem que comenti només una cosa molt ràpidament, i és una mica el que deia el Jordi.
1: I ara anem amb el Mundial, eh?
4: Sí, la imatge de Montjuïc, de la muntanya de Montjuïc, on, diguem-ne, que sempre ha sigut icònica pel que fa al ciclisme, la Volta a Espanya arriba moltes vegades, la Volta a Catalunya cada any hi arriba, però és que ahir la gentada que havia a Montjuïc és una de les fotos que quedarà per la història, és a dir, la pujada aquella que hi ha per on havia el parc d'atraccions, que es veu a Barcelona de fons, i hi ha moltes fotos avui a la premsa, amb moltíssima gent, doncs jo crec que demostra una vegada més que el ciclisme a casa nostra doncs interessa, i clar, si ve el Tour, doncs ja imagina't, no?
1: Una imatge preciosa amb la qual jubila el Xavi Seisó. Sí, sí. El primer dia l'Arnau i jo, uns quants no hi érem, el teu primer dia l'any 1984, m'he apuntat, però ens fa molta il·lusió haver estat en el teu darrer dia a Ràdio Barcelona i poder-te donar les gràcies a una llegenda com és el Xavi Seisó.
4: Gràcies.
1: Ens seguim veient, Xavi, moltíssimes gràcies.

0: Arnau, a les 9, el partit d'Espanya contra Portugal.
1: A les 9 de la nit a Dallas. Tomàs, Lamin contra Cristiano, eh?
2: Sí, va a ser un duelo... Bueno, para mí es un España-Portugal, porque si nos centramos en Lamin Cristiano nos equivocaremos. Porque España es lo que es por la sala de máquinas, es por tener una solidez defensiva brutal y por tener el killer que eso ya estaba. Y lo que ocurre es que Lamin es el factor desequilibrante, el uno contra uno, para provocar zozobra en la defensa enemiga, y es una parte fundamental para abrir la lata. Pero si nos centramos todo en ponerle toda la mochila a Lamin, nos equivocaremos, igual que si pensamos que Portugal es solo Cristiano, pues igual. O sea, yo creo que aquí son dos equipos muy igualados. Las últimas batallas hay de todo, hemos ganado y nos han ganado, y yo te digo que va a ser la batalla ibérica, va a ser potente. Y el que gane de aquí, te digo, va a tener muchas posibilidades de luchar por el título también.
1: De fet, això que deia el Tomàs, Cristiano Ronaldo parlava així sobre Lamine Yamal.
3: Jugador con mucho futuro, está haciendo muy bien y va a tener un futuro brillante. Pero tengo que decirte, para mí España, yo veo siempre España como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va a ser un muy duro mañana.
1: En la línia del que deia Tomàs, Jordi...
4: Però què diu Cristiano que del futuro de Lamin?
1: Que és brillant, no?
4: Però i el present i el passat també, no? És dir, home, jo crec que, en fi, Lamin ja té una...
2: Hasta cuando te elogia Jordi te molesta, de verdad. Yo ahora decir, ¿qué más ha puesto al chaval? De verdad es que hay gente que no merece elogio, porque no lo valora. Dice, oye, que buenos días, dice, nada, ¿qué tal?
4: És un actiu present.
2: Si ja te parece mal que diga que tiene el chaval 18 años un futuro brillante, es que tienes un problema aquí en la cabeza. Dame caso, Jordi. O sea, yo si lo hubiera dicho, el tío más cool del mundo, diría, el que más ha jugado y tal. Pero como tienes esa obsesión porque te hizo tanto daño y te quitó 4 Champions en 5 años, no se lo perdona. Un día te dirá, Jordi, te quiero, y le vas a insultar. Por ser Cristiano, pues dale un cariño al chaval. No te ha hecho nada mal, hombre. Lamin lo ha agradecido, dame caso, señor. Lo digo en nombre de Lamin. Lamin ha agradecido sus palabras. Que me he enterado. O sea, que no seas tú más que Lamin. Bueno, si Lamin está agradecido, no seas tú más que Lamin.
4: Ya me los conozco. Cuando hablan del conjunto, es verdad. Bueno, pero escolta, Lamin es... Lamin, voy a mover el Tomàs, es el que marca las diferencias. Lamin es el que marca las diferencias. Es el que marca el desequilibri. Y la gran noticia, yo creo, del partido de esta noche es que Lamin torna a estar al 100%. Aquí ha habido un proceso muy acurado de recuperació de Lamin, que s'ha de felicitar a totes les parts, i Lamin està al 100%. Ara, el partit d'avui és espectacular, eh? Perquè són dos equips molt similars, amb plantejaments molt similars, amb estils molt similars, i amb un mig centre, amb un centre del camp molt potent en tots dos casos. Per mi, sembla que aquesta pot ser una de les claus del partit, en aquesta constel·lació dels millors jugadors del mig del camp del món. Qui s'endurà el gat a l'aigua en aquest mig camp on per un costat mana Vitinha, per l'altre costat Pedri, etc, etc, etc? Serà apassionant.
1: Anem a veure com respira l'ambient des de Dallas. Allà hi tenim el Santi Ovalle. Santi Ovalle, bon dia.
5: Què tal, Guillem, Arnau, bon dia.
1: Com està l'ambient allà a la concentració de la selecció espanyola?
5: Ha arribat l'hora de la veritat, ho va dir ahir Rodri, també Unai Simón, primer i segon capità de la selecció espanyola. I és la repetició de la final de la Nations última, la que va perdre Espanya per penals, per un penal. No va guanyar la Nations League contra Portugal. És un autèntic partidàs, Espanya que ve amb la fletxeta cap amunt després de les bones sensacions contra Àustria, i al davant hi ha un equip amb Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Rubén Díaz, Rafa Leao, Gonzalo Ramos,
1: mig PSG.
5: Només de Bernardo Silva, nou fitxatge del Madrid, sí. Cancelo, el del Barça. És que només de dir els noms, doncs ja espanten. Però sense por, i Espanya a intentar passar als quarts de final a l'estadi de Dallas, un estadi espectacular, amb capacitat per a 80.000 persones i amb ganes de demostrar que Espanya és la selecció que millor juga del campionat.
6: I Santi, quin 11 s'espera que tregui Luis de la Fuente?
5: Doncs mira, l'11 presumiblement serà el mateix que contra Àustria. Ha trobat la línia Luis de la Fuente, ja la va trobar contra Aràbia Saudita, però va tocar a Dani Olmo, que és dels millors jugadors de l'equip o els que està més en forma, així que avui apostarà per porteria amb Unai Simón, línia de 4 al darrere amb Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, al mig del camp Rodri, Pedri, Dani Olmo, i al davant, a la dreta Lamin, a l'esquerra Baena i en punta Mikel Oyarzabal.
6: Santi, gràcies, t'escoltem.
5: Adeu, que vagi molt bé.
6: Tomás, Marina te quería buscar un poco, con esa, bueno, simpatía que tienes respecto a Cristiano Ronaldo. En el guión que te imaginas del partido, ¿sueñas con algún gol de Cristiano o nada? No. Mejor que nada.
2: No, ve, si ganamos 3-2 y los dos de Portugal meten Cristiano, digamos que no me importaría. Pero si un gol de Cristiano, como pasó en la National League, nos cuesta la eliminación, entonces que no meta ninguno. Ahora se ha metido mucho, se va a acabar con 1000 goles, o sea que digamos que porque se ahorra uno con España no me va a quitar el sueño. Cristiano ha hecho una carrera histórica irrepetible, por lo tanto, hoy es el día que no le necesito, digamos, en la pasión que tengo por él, porque tengo una pasión superior por España, eso me pierde. O sea, yo a las 8 de la mañana estaba ya despierto, porque ya anoche me quedé viendo el partido de Inglaterra con México, fíjate a qué hora acabé, y a las 8 ya estaba en pie. O sea, no, yo cuando juego a España no necesito dormir, porque tengo la convulsión emocional, la tengo a tope, y ya no voy a parar hasta las 9 de la noche. Entonces, hoy no, o sea, no creo que sea el día. El Cristiano puede meter algún gol, porque si a uno le llega al área la va a enchufar, porque es infalible. Pero yo creo que España tiene más argumentos futbolísticos, aunque con Jordi va a estar de acuerdo en algo, que verá que los dos centros del campo más potentes del mundial se enfrentan hoy, porque estoy viendo a todos, he viajado a Brasil estos días, he visto a Francia incluso, es Mbappé y compañía. El mejor centro del campo que hay es el de España y el de Portugal, porque tiene jugadores que son especialistas en esa posición y que además son muy buenos en esa posición. Entonces, quien gana esa batalla, para mí es lo más importante. Quien gana el centro del campo es el que va a ganar el partido.
4: Tomàs, jo a vegades costa molt que coincidim amb les coses, eh? Per exemple, és partidari o lista de que avui Espanya guanyi 3-2 amb dos gols de Cristiano. A mi, jo sóc partidari de que Espanya guanyi 5-0, que a més el 5-0 sempre és un resultat que per nosaltres sempre ha sigut molt familiar, o el 0-5, 5-0 o 0-5, no sé qui farà de local.
2: Sí, no és realista, ojalà, però no és realista.
4: Tomàs, jo sé que ayer passaste, i ara parlo en sèrio, el Brasil, crec que, no sé si et sembla bé, Guillem, tant, que introdueixi el tema Brasil.
6: Sí, també, perquè és un avís per navegants.
1: Tens, mira, per navegants,
6: estan caient torres.
1: Per navegants, Vikings. És un dels sons del Mundial, Jordi, el Brasil-Haaland. Escolta, sí, que en comptes de portar Julián, portem Haaland, què? No, porta el Barça Haaland, què?
4: No, és que no pot ser.
1: No pot ser, no?
4: No pot ser. No pot ser, però realment si poguéssim fitxar aquest martell, perquè aquest home, tot ell, és una destral, és un martell, jo me l'imagino com un viking amb aquella destral, la rematada de cap, la violència. És que, diguem-ne que Noruega va expulsar Brasil amb violència, perquè el xut que fa Haaland, com arma el xut, i després el cop de cap, un martell, un autèntic martell. Ara aquí hi ha moltes figures damnificades. La selecció de Brasil en primer lloc, un altre cop eliminada, el propi Carlo Ancelotti, un magnífic entrenador, que diguem-ne també queda desfigurat per aquesta desfeta, i després jo crec que una de les notes negres també va ser la de Neymar.
6: Neymar, eh? Bé, aquest matí fèiem la comparativa, no? La imatge positiva del món de l'esport, la del Tour, el que dèiem de Pogacar i del Tour, de companyerisme, i l'altra cara oposada, Neymar, Arnau.
1: Una llàstima.
6: Estan la canarinha eliminada, va tenir un gest incomprensible amb el porter rival.
1: I que a més a més va desquadrar totalment tàcticament a la selecció d'Ancelotti. Vaja, jo crec que és més ha sigut pressió social portar Neymar que realment qüestió futbolística.
6: Sí, va ser contraproduent, la seva entrada al camp?
1: La meva opinió, totalment, sí.
6: Jordi, què et va semblar aquest gest de Neymar? I ja de seguida torno a saludar la Marina. Res, breu, molt breu, 20 segons.
4: Un gest molt trist que simbolitza la decadència lamentable d'aquest futbolista d'un temps cap aquí.
6: Doncs, Marina, ja et puc tornar a saludar, eh?
7: Què tal? Perfecte. Com esteu? Sí, seguim aquí en aquest centre de control. Podrem seguir aquest partit d'Espanya. On, Jordi Martí, on es pot seguir? A partir de quina hora?
4: A partir de les 7. A partir de les 7 hi ha Carrusel Deportivo i a les 9 el partit. També escoltaran el company Tomàs Roncero, que forma part dels integrants de comentaristes.
7: Vinga, doncs,
4: de la selecció espanyola. O sigui que a partir de les 7 tots els nostres oients, també els oients de les zones afectades pels incendis, doncs els convidem amb tota humilitat a seguir aquests moments de diversió, d'evasió que poden ser el futbol i que potser poden acompanyar Marina, diguem-ne, a pal·liar una mica aquests dies d'enorme disgust que han tingut en veure patitant pels incendis.
7: Tant,
4: per tant, una abraçada per tots vosaltres que esteu allà, abraçada per tots els oients que han patit les conseqüències dels incendis, i esperem que el futbol, que és evasió, contribueixi una mica a pal·liar i a animar animar-los.
7: Jordi Martí, moltíssimes gràcies. Tomàs Roncero, a tu també. Arnau Montserrat.
2: Marina, un abrazo fuerte a todos.
7: abraçada especial pel Xavier Saizó. Ha estat un luxe, ha estat un plaer i hem après molt de tu.
1: Marxat, ha marxat.
6: L'hem acomiadat abans.
7: Vaja, ara que em posava jo tendre i emocionant.
1: Ja atur, Marina, ja atur, ja feina.
7: Ja li farem persona l'abraçada, ja li farem persona. Que en dos minuts seguim des d'aquí. Tenim el cap d'agents rurals de l'àrea regional de Girona i l'alcalde de la Bisbal de l'Empordà. Fins ara.
8: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
9: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
10: Ni quarts ni hores.
11: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
10: Joc d'històries.
12: No és com un programa clàssic.
10: I anys i panys.
13: Som la família Ferrer.
10: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la SER i SER Catalunya fem sonar els Idea Ràdio 2026.
14: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a vuitens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
15: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
7: Ara passen 3 minutets de 10:45 del matí. Seguim amb aquest programa especial des de la zona zero de l'incendi de l'Empordà, de l'incendi de les Gavarres, que és aquest pavelló firal de la Bisbal d'Empordà. Carles Cos, actualitzem una mica com ho tenim tot.
18: Sí, ens mantenim aquest optimisme moderat, Marina, però ara hi ha preocupació en el centre de comandament entre bombers, també agents rurals, perquè hi ha un punt crític a la zona de l'inici del flanc esquerre. Això ens situa perquè la gent ens entengui a prop d'on som ara, a prop de la Bisbal. Està revifant el foc en aquesta zona. A més, és una zona de barrancs, de difícil accés. Els bombers hi estan dipositant ara molts esforços en aquesta zona i també a la zona propera a les urbanitzacions ja afectades de Calonge, perquè diuen que el vent pot portar ara l'afectació de l'incendi cap allà. Per tant, molt pendents d'aquestes dues zones, les urbanitzacions i aquest punt a tocar de la Bisbal.
7: I no oblidem el que ens deia el Jordi Carbó, el nostre meteoròleg, a primera hora del matí que cap a la tarda, i fitxa. Això sí que fitxa com un treballador a l'hora en punt, cap a les 2 del migdia, aquesta marinada que sempre entra i que fa la guitza també en aquestes tasques d'extinció.
18: I que fa patir perquè situaria una altra preocupació en els cossos d'emergència, que és el que dèiem de la banda dreta del flanc, que és on veniria aquesta afectació cap a la zona interior de les Gavarres. Però la marinada, Marina, tenim dues persones al costat que crec ja ens reconciliarem amb la marinada tots plegats, però que fa dies que la maleeixen.
7: Jaume Bosch, cap dels agents rurals a l'àrea de Girona, què tal, bon dia?
19: Hola, bon dia.
7: Quan hem de poder donar per controlat aquest incendi. Nosaltres parlàvem amb la cap de dispositiu de bombers i ens deia durant el dia segur que no, com a molt a la nit, són optimistes en aquest sentit. Bé, vostès que han sobrevolat tota la zona del perímetre.
13: Bé, en aquest sentit, les tasques aquestes de quan s'adona un incendi per controlat o per extingit, això correspon a bombers, dins l'operatiu de bombers, i ells valoraran en cada moment quan aquest incendi es pot donar per controlat.
7: Mm-hmm. Això deia, vostès han sobrevolat aquesta zona del perímetre amb helicòpter. Continuen sent aquestes 2.200 hectàrees les cremades, perquè deien que havia saltat en alguna part d'aquest perímetre. No sé si s'ha ampliat aquesta zona cremada o si s'ha de mantenir així.
13: No, aquestes dues, actualment estem parlant de 2.200 hectàrees. Això inclou un focus secundari que hi va haver-hi, que també està inclòs en aquesta perimetració que s'ha fet. D'aquestes 2.200 hectàrees, 2.134 formen part de l'Espai Natural Protegit de Gavarres.
7: En les últimes hores d'ahir, una de les coses que van dir des de gent rural és, escolteu, és que ens estem trobant gent que s'està saltant les restriccions. Ens hem trobat ciclistes passejant per aquí, fins i tot persones caminant. Avui ha tornat a passar això?
13: Perdó. A veure, no em consta que aquest matí ens hagi entrat cap incidència. Nosaltres tenim un dispositiu de vigilància conjuntament amb ADFs, conjuntament també amb Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, per fer vigilància doncs, d'aquest entorn, no només de l'espai que està confinat per a l'incendi, que està prohibit l'accés aquí qualsevol, aquí no hi pot, evidentment no hi pot entrar ningú, sinó tota la resta del massís de Gavarres, que afecta a 20 municipis i a 31.000 hectàrees. Aquesta prohibició o restricció d'accés es mantindrà fins divendres a les 00 hores i, per tant, sí que demanem doncs, que els ciutadans no s'acostin i no vulguin entrar perquè l'accés està restringit. Mm.
18: Perquè entrar-hi, és a dir, vam dir ahir, ciclistes que estan pujant als Àngels, perquè hem de recordar que les Gavarres és molta zona forestal, però també hi ha carreteres que van per dins del massís. Què comporta per una persona entrar en aquesta zona prohibida? De quina sanció estem parlant?
13: Bé, això en funció del tipus d'infracció, doncs això serà sancionat per infracció de la normativa de protecció civil, de l'Infocat, és un pla d'emergència que està activat i que hi ha un decret de la Conselleria d'Interior que prohibeix doncs, aquestes activitats lúdiques. Per tant, a la xarxa viària, quan la que està permesa circular, els veïns de la zona poden accedir-hi i poden circular per anar de població a població. El que no poden és aturar-se i fer activitats lúdiques. No es pot... Digui'm.
7: No.
13: I tampoc, evidentment, està prohibit doncs, l'accés en bicicleta per fer activitats esportives, l'accés a peu, i no només anar a les carreres, sinó a l'interior de l'espai natural. Penseu que 9 de cada 10 incendis estan motivats per causes humanes, moltes vegades per negligències o per accidents, com ha estat el cas d'aquest incendi d'aquí. Per tant, no tenir ciutadans dins l'espai natural quan tenim un incendi actiu, quan tenim un nivell de perill d'incendi molt alt o extrem, doncs no tenir aquests ciutadans doncs, ens evita doncs, que pugui haver-hi aquesta problemàtica d'accidentalitat o de negligències.
7: O sigui que ja podem donar per fet que els ciclistes que van trobar ahir seran sancionats.
13: Sí, segurament, sí.
7: De quina xifra estem parlant?
13: Ara no tinc la xifra al cap, però nosaltres en tot cas el que fem és informar dels fets i la unitat jurídica que instrueix aquests expedients és que valora en cada cas també amb les al·legacions que puguin presentar els ciutadans doncs quina és la quantitat que se'ls imposa.
7: Em referia a nombre de persones que van trobar saltant-se aquest confinament.
13: Sí, no la tinc ara aquesta informació.
7: Val. Deia el Couso, tenim dues persones, una era el Jaume Bosch, el cap d'agents rurals de l'àrea de Girona, l'altra és qui ens està fent d'anfitrió d'alguna manera en aquest pavelló, és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, l'Òscar Aparicio. Què tal? Bon dia.
19: Hola, molt bon dia.
7: Més tranquil?
19: Sí, la veritat és que els primers dies, sobretot el primer, el divendres, va ser molt caòtic i amb molta preocupació, perquè estàvem a l'Ajuntament, vam començar a veure la columna de fum, vam anar a la piscina entre els bombers i ahir estàvem, i teníem el que ja s'ha dit, doncs una urbanització, un nucli nostre, i a més una casa colònies, i per tant t'espantes moltíssim per l'afectació en persones que pot haver-hi. Posteriorment, doncs, això els primers dies doncs, molt complicats, ara en aquests moments doncs, més tranquil·litat, tot i que sempre molt neguit, no? com deia ara el vostre company, doncs, sortint de la reunió que havíem fet de coordinació amb autoritats, que en aquell moment ve... trucada i que resulta doncs, que s'ha encès un altre focus en el flanc esquerre i aquí a prop de la Bisbal, no ben bé de la ciutat, però sí de la Bisbal. Per tant, bé, fins que no el tinguem controlat, doncs sempre hi ha aquest neguit.
7: És habitual, sempre que hi ha un incendi, en aquestes imatges hi estem acostumats, a que s'activa i un pavelló de qualsevol municipi, perquè sigui el centre d'operacions, perquè s'instal·lin els bombers, els voluntaris, la Creu Roja, els serveis d'emergència, en aquest cas és aquest pavelló firal, que li acabaven de canviar el parquet fa 10 dies.
19: Sí, ha estat 5 mesos tancat, perquè tenim una reforma sobretot en el sostre, i vam aprofitar per posar un parquet, i quan ens van dir que havien de venir aquí no es van donar temps de protegir-ho. Avui, que està tot més tranquil i que no hi ha tanta gent, he fet una petita inspecció ocular i està brut, però de moment no hi ha cap afectació. Sort, perquè si no les entitats dirien el que ens ha costat arribar aquí, doncs que s'hagués fet malbé. Però bé, era prioritari que vinguessin tots els cossos d'emergència que estessin aquí. Per tant, doncs, mira, si s'hagués fet malbé, mala sort.
18: Alcalde, parlava ara, vostè mencionava les entitats, ara la Marina en parlarà, ens han ajudat moltíssim a tots. Gràcies també com a alcalde, perquè les entitats ens han portat de tot en els mitjans, però també als bombers.
7: És que fins i tot tenim un ventilador aquí, perquè clar, fa una calorada plena, una calor en una zona propera a l'incendi, ahir la tarda estàvem a 37 graus, ara no tinc la temperatura, però vaja, ahir a les 7 de la tarda 37 graus teníem aquí a la Bisbal. Tenim un ventilador que va portar un dels veïns, que l'hem agafat perquè ja s'han anat traient la resta de garites, ha marxat la UME, ja no els necessita tanta gent, però vaja, que funcionem amb un ventilador d'un dels veïns.
18: Marina, la Bisbal és un dels pobles de tota la demarcació de Girona més reconeguts per al seu teixit associatiu, és una de les coses destacades, de fet, musicalment parlant, però també teixit associatiu, alcalde, vostè ens ho pot confirmar, però és un dels llocs on l'associacionisme funciona, que en els temps que corren seria una excepció.
19: Funciona, fan la majoria d'activitats de la vida cultural d'aquesta ciutat, però fins i tot per això, quan vam tenir aquí vam veure tot el volum de gent, ens faltant neveres, vam tocar voltors i van aparèixer 50 voltors portant neveres, portant beure, el dia següent els dracs també van portar més neveres, ha vingut molta gent a ajudar a fer uns entrepans per totes les persones que hi havia aquí, vull dir que això s'ha d'agrair, totes les empreses ens han portat també material, el pa, tot això, els pernils, embotits, etc. Per tant, quan hi ha aquestes situacions, el mateix que ara comentàveu, no? Doncs que hi ha gent que s'ha saltat i ha anat a fer bicicleta per les muntanyes i, per tant, destaquem a vegades les parts negatives, també està molt bé destacar aquesta part positiva de com una ciutat es volca i ajuda, i aquesta és la gent que hem vist, però tota la gent que ens ha enviat missatges que, pel que necessitéssim, doncs a la disposició.
18: Alcalde, i hem parlat amb veïns d'altres pobles, a la Bisbal, l'afectació no ha estat tant en urbanitzacions com si a la zona més de la costa del perímetre. Tenim amb masies de la Bisbal, en llocs hi havia problemes de llum, per exemple. Quina valoració fan de danys al poble?
19: Bé, sí que tenim una afectació en el sentit que hi havia, no tenim una urbanització, però sí que tenim Sant Pol, no? Per tant, Sant Pol és un espai, un nucli urbà, on tenim persones i després totes les masies que hi havia allà. La sort que hem tingut és que en aquesta part més poblada no hi ha arribat el foc, estava en contacte amb tots els veïns que estaven allà, que ens anaven informant també de l'evolució cap on anava l'incendi. Aquestes persones sí que van tenir aquesta afectació, a part d'espantar, no? Veure el foc tan a prop, van tenir l'afectació que van estar sense llum. Ahir per fi a la tarda ja la van tenir. Vam haver de desallotjar una persona per l'edat que té i per la situació de salut que tenia, clar, però no, per sort no han patit res. L'única afectació amb danys, allò més important, és una casa que està allà molt més enllà, que està una masia que està molt aïllada, que aquesta sí, hem parlat amb el propietari, ha vingut dues vegades. De fet, ahir, com que la situació està millor, doncs va poder anar i ha vist com està.
7: Just ara que parlàvem de l'afectació als veïns, Martí Oliver, hola de nou.
20: Hola, Marina, com estàs?
7: Tu ets en un mas que es va quedar a escassos metres de les flames, en un mas de Cruïlles, que és un dels municipis afectats.
20: Sí, sóc en un mas, una explotació agrària, en què també hi ha una casa rural. Hem vingut aquí i ens hem trobat amb la persona que ho porta, que és en Joan Galindo. Joan, bon dia.
21: Bon dia.
20: Que ens explicava, Joan, que vosaltres n'heu llepat però que us ha anat de poc, no?
21: Sí, el punt zero era 400 metres d'aquí la casa. Per sort va haver-hi tramuntana i va tirar el foc cap a l'altre cantó. Però els nostres veïns, Mas Molinetes, no han tingut tanta sort i amb ells els hi va passar per la cantonada de casa seu, se'ls hi va cremar el galliner.
20: I com us ha afectat l'incendi? Suposo que era en temporada d'estiu, moltes reserves. No sé si la gent ha continuat venint o han sigut prudents i han anul·lat les reserves.
21: No, totes les reserves que tenia pel cap de setmana i amb extensió tota aquesta setmana, tot ha sigut anul·lat. Vull dir, ara mateix no tenim res de reserves.
20: Per cert, que aquí al costat tenim una bassa, Joan, que em deies que han vingut helicòpters a buscar aigua aquí, que alguns eren espectaculars, no?
21: Sí, sobretot l'helicòpter de la UME, que era enorme, molt gran, i han vingut a carregar aigua aquí a la bassa dels Ametllers, que està just aquí, a la finca d'aquí al cantó.
20: Doncs Marina, mentre es venia cap aquí al Mas Masaler, Joan,
21: Masaller.
20: Gràcies, Joan.
21: Val.
20: També m'he trobat amb uns altres veïns d'una bodega que des de divendres que no tenen llum i ens deien això.
0: Res, nosaltres som veïns d'aquí, allà on va haver-hi l'inici del foc, i bueno, doncs això, des de divendres que estem sense corrent, ara s'estan posant generadors, però en principi encara no ens arriba res. No sabem quan ni per què. Vull dir, aleshores estem mirant, diguem, si trobem els d'Endesa i diguem... Si no, d'informació no ens podem queixar. Vull dir, el que és els bombers els he anat trobant molt sovint. Jo i el jefe també he parlat amb ells, el cap dels bombers i de més. Ens han donat molt bones explicacions, ens han informat molt bé de tot sempre, inclús molt bona col·laboració. Hem ajudat tot el que hem pogut també, efectivament.
20: Per tant, més enllà de que l'incendi estigui estabilitzat i de que els habitatges doncs, hagin afectat sobretot en un altre flanc de les Gavarres, aquí, a Cruïlles, que encara continuen les afectacions per aquest foc.
7: Clar, més derivades, òbviament, d'aquest incendi. Gràcies, Martí, fins ara.
20: Fins ara.
7: I gràcies també al Jaume Bosch, al cap d'agents rurals de l'àrea de Girona. Confiem que en les properes hores podem tenir millors notícies. Gràcies també a l'alcalde, l'anfitrió, l'alcalde de la Bisbal. Agraïments i ànims, sobretot.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
22: Moltes gràcies a vosaltres.
7: En un parell de minuts, a qui tindrem en directe són la gent que fa aquestes coses perquè sí, perquè són voluntaris, per altruisme, que també és important i també existeixen. Dos minuts i anem amb ells.
23: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
24: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivian Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
25: Ens van explicar què volien fer.
26: Aquesta secció...
27: Està jugant a un joc. Cada dia retransmet des d'una època diferent.
25: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la CDCR Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
14: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
28: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a vuitens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
23: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
7: Ara queden 11 minutets per les 11 del matí, justament. M'acompanya la Sandra Torres. Ella és la coordinadora de la Federació de les Gavarres de l'agrupació de defensa forestal. Les agrupacions de defensa forestal són persones que treballen de manera altruista, voluntària. Sandra, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
7: Qui les integra, aquestes ADFs? Perquè en parlem molt quan hi ha incendis, però parlem poc amb vosaltres.
1: Exacte, les ADFs estem formats bàsicament per voluntaris. Voluntaris, persones altruistes que col·laboren amb, pels massissos de les Gavarres, en aquest cas el nostre, i per no cuidar la natura i els boscos. També la integren els propietaris forestals, és a dir, també en formen part com els ajuntaments. Val? Per tant, aquí tenim tres potes, no? Propietaris forestals, ajuntaments i els voluntaris.
7: Per què tu a què et dediques?
1: Jo sóc enginyera forestal, autònoma, de professió. Per tant, per exemple, aquests tres dies, tot i ser la meva vida i la meva feina, jo he deixat de treballar.
7: Tu?
1: Exacte.
7: I altres persones amb qui parlaven ahir, que ens deia un company teu, jo treballo amb la grua, jo sóc assalariat, jo demà, ahir era diumenge, demà a primera hora del matí, després de tot el cap de setmana suant, la gota gorda, me n'haig d'anar a treballar, a la meva feina.
1: Exacte, exacte. I en aquest cas també voldria destacar els pagesos. Els pagesos van deixar la seva feina rutinària, no? Que estaven, estem en època de recolectar el cereal, en època de fer l'embalat de la palla. El divendres, sobretot, al principi de l'incendi, van deixar la seva feina per venir-nos a ajudar a llaurar camps i a portar-nos cubes d'aigua, que era el que en aquell moment els bombers ens sol·licitava.
7: I entenc que quan comença a entrar aquesta època de l'any, vosaltres ja us aneu preparant pel que vingui, perquè és veritat que 2024 va ser un any una mica relativament més tranquil pel que fa als incendis, però l'any passat ja va ser dramàtic amb l'incendi de Pabuls, amb l'incendi de la Segarra. Ara aquest, vull dir que entenc que ja en aquesta època de l'any ja us buideu els caps de setmana, que no ho sé, ja teniu al cap que és probable que us cridin.
1: Exacte, exacte. Nosaltres, a la campanya oficial sempre es diu que es comença del 15 de juny fins al 15 de setembre, però tal i com està el clima, no?, i les condicions climàtiques actualment, ja tenim onades de calor a l'abril i maig, i bé, és quan, no?, el risc és molt més alt.
7: Sandra, fem una cosa. Els que ens esteu escoltant, ara el que farem és aixecar-nos. Volem anar cap a fora, perquè a l'exterior és on hi ha hagut una food truck, una mena d'això, de camioneta, de la Creu Roja, amb voluntaris. Són voluntaris que ara mateix... Mira, ara el tinc aquí.
2: Avançat.

0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Arribar.
2: Nosaltres es van activar, que devien ser sobre les 12:15, vam arribar aquí a 1:30, teníem el que porta la furgoneta, que és poc material perquè sempre ve un camió d'avituallaments, però en aquest cas va ser la mateixa ciutat qui va ser que ens va portar tot, des de, diguem, noms, mercadones i tots es van venint aquí ajudant-nos a portar tot el material, i cada dia han vingut. I gent que tenia el primer dia festes previstes, que no es van fer, ens van portar coques, el glaç, tot.
1: Justament ara veiem un bomber aquí que s'està prenent un cafè, un parell de bombers que també necessiten respirar en algun moment. Clar, és que necessiten estar ben preparats físicament, però és que a més no només li heu donat de menjar i de beure als bombers, als companys periodistes, a tothom qui ho ha necessitat.
3: A tothom. Sí, realment no, és pràcticament aquest vehicle de veïllament és per la gent que està col·laborant en l'extinció de focs o d'emergències, ja sigui forestals, bombers, policia, Mossos, fins a tothom que vingui, inclús a companys vostres de ràdio i televisió també.
1: Dono fe que un parell de cafès Ecouso ens hem pres aquest matí. Espera, que no sé si t'estem sentint. Diria que sí, endavant.
4: Dic que jo he aguantat en part totes les hores de cobertura pels cafès d'aquesta gent. A més, venien a la zona on estàvem fent la cobertura i voleu un entrepà per dinar, vull dir que els hem d'agrair moltíssim, i tant.
1: Moltíssimes gràcies per la feina que feu i esperem que no hagueu d'estar gaire dies més aquí.
2: No, esperem que no.
1: Vosaltres teniu de primera mà la informació, també veieu les cares amb què arriben els bombers, entenc que els primers dies devien ser peliagudes.
2: Es nota molt, i la relaxació que hi ha avui és va molt bé.
3: Tot i que encara hi ha feina a fer, perquè jo he portat ara uns companys, bueno, bombers, al punt on estan ells treballant, que hi comença la torna de 24 hores, i els he preguntat i encara tenen molta feina a fer. Encara que no sembli que el foc està apagat, no és així. No.
1: Al contrari, de moment el tenim només estabilitzat, no controlat. Moltíssimes gràcies, de debò. Bona feina. Que vagi bé. Tornem cap a dins del pavelló, perquè estem acabant ja aquest programa especial que us estem fent des de la Bisbal, des d'aquest centre de control de l'incendi de l'Empordà. Actualitzem, Carles Couso, una mica en quin punt el tenim. Ara just ens ho comentava aquest company de la Creu Roja, deia: vigileu, això no està apagat, això no està ni tan sols controlat encara.
4: I de fet està passant allò que dèiem que podia passar, és a dir, que el vent provoqués noves represes del foc. Ara mateix tenim un punt crític, paraules textuals dels bombers, que és en el principi del flanc esquerre, a prop de la Bisbal d'Empordà. Aquí el vent ha aixecat les flamarades en una zona de barrancs, de difícil accés, i hi ha moltes dotacions a la zona per evitar que la cosa vagi més. També s'està fent revisió marina a aquesta hora a la zona de les urbanitzacions afectades ja pel foc divendres per evitar que el vent que bufara afecti cap a aquella zona. Per tant, tindríem aquest escenari d'estabilització amb punts calents encara, i amb un escenari el més optimista, ens ho ha avançat aquí la cap de l'operatiu a primera hora, és que l'incendi pugui controlar-se cap al vespre, Marina.
1: Martí Oliver, el que volem actualitzar també és el que sabem de l'operari, de la persona detinguda per haver provocat aquest foc. Ho hem explicat, ho hem anat explicant. Ell treballava fent feines de senyalització en una carretera, la carretera comarcal on va començar tot, aquí a tocar de la Bisbal. El van detenir, va passar dues nits engarjolat. Ara el tenim en llibertat, però amb càrrecs.
5: Exacte, i a partir d'ara la investigació que intentarà, o sigui, ja es va interrogar l'operari, ho van fer primer la policia, també va explicar ahir la seva versió dels fets davant la jutge, en què va explicar doncs que ell mateix havia estat qui havia trucat al 112, que havia intentat apagar el foc doncs pel seu compte abans de que arribessin els bombers. Tenim la versió de l'operari i ara el que ens falta és que Mossos acabin d'interrogar primer els seus companys de feina, també a la gent d'empresa, que puguin revisar documentació de l'empresa per saber per què, tot i estar en un nivell d'alerta tan elevat d'incendi, doncs aquest operari podia treballar amb una radial. I també serà molt interessant saber com respon l'empresa, que recordem que la Carreteres de la Generalitat van guanyar una contractació i estaven gestionant el manteniment d'aquesta carretera, doncs què explica Territori amb l'informe que li ha demanat, saber quines instruccions donen als seus treballadors, quins plans tenen dissenyats per l'estiu. Serà molt interessant saber el contingut d'aquest informe que es va demanar divendres i que a hores d'ara encara no han entregat.
1: Doncs ho anirem explicant, òbviament, a

0: Antena de Ser Catalunya, tot això en plena onada de calor que s'allargarà ben bé fins a finals de setmana, que serà més intensa de la que vam tenir per Sant Joan, i amb altres incendis actius en marxa més enllà d'aquest de l'Empordà, als Pirineus Orientals. Un incendi molt virulent ha cremat 4.600 hectàrees, obligant a vetar el públic de l'etapa del Tour que havia d'anar de Granollers a la Cerdanya. Hi ha més de 10.000 persones evacuades. L'incendi es va estendre per la Serra d'Aspres, és un lloc de molt difícil accés, hi ha uns 700 bombers lluitant actualment contra les flames. L'altre foc del qual hem d'estar pendents és el de Soneja, això és a Castelló, ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà, però aquesta nit s'ha pogut contenir una mica més. El problema és el vent, que el pot empènyer un altre cop, el vent i les temperatures, que són, com sabeu, absolutament altes. Fins ara han cremat 166 hectàrees en aquest incendi concret, i a més, el pitjor del cas és que tot apunta a una imprudència com a origen d'aquestes flames. I a Portugal no estan millor, eh? A Portugal tenen 36 incendis actius ara mateix. Fins aquí aquest programa especial des de l'Empordà, des del Baix Empordà. Gràcies als companys a la redacció, a la tècnica, als nostres companys redactors també. Gràcies des d'aquí al Carles Couso, Ràdio Girona Incombustible, Carles Couso. I gràcies també al Martí Oliver, que seguirà caminant-se per tota aquesta zona afectada. Els podreu anar seguint també a l'antena de Ser Catalunya al llarg de tot el dia. Gràcies, Martí. Ara us quedeu amb l'Aquí Catalunya Kilòmetre Zero, amb el Jordi Cartanya.
1: És l'hora del Kilòmetre Zero a l'Aquí Catalunya.

0: Què tal, com esteu? Són el Dani Leonard Pulmón i en Guillem Cardona. En Cardona, què tal, com esteu? Benvinguts.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta, que fareu un curs de beatboxing aquest dimecres?
1: Aquest dimecres al Caixa Fòrum de Barcelona, sí, sí.
0: Si es pot aprendre a fer beatboxing?
1: Veureu dos passes d'un espectacle que hem muntat especialment per l'ocasió i després del primer espectacle farem un taller de mitja hora per veure que tot això que heu sentit és molt fàcil de fer i ho podem aprendre allà en 10 segons.
0: Perquè molta gent de seguida us ha dit i ja està, però no és això, eh?
2: No, aquí portem un pack de 2x1 que veus primer espectacle i després surts d'allà i ja ho saps fer tot, quasi.
0: Farem beatboxing. Pol Regàs, què tal, com estàs? Hombre.
3: No, jo no en sé.
0: De seguida parlem amb ells, senyores i senyors. Quin cap de setmana, eh?
4: A l'Aquí Catalunya arriba l'hora del quilòmetre zero. Jordi Cartanyà.
0: Quin cap de setmana de tour. Avui ens queda la tercera etapa. Granollers, Les Angles, 196 quilòmetres, primera gran prova de muntanya amb final en altura a Catalunya Nord. L'etapa es manté, però alterada, com ja sabeu, per l'incendi del Clonfent i la Fenolleda. No hi haurà espectadors a l'arribada i la caravana publicitària tampoc circularà pel tram nord català. Les condicions meteorològiques continuen sent particularment desfavorables, per dir-ho finet, i el foc és molt virulent. En les tasques d'extinció, com ja us venim explicant, des de primera hora al matí treballen 700 bombers, 200 vehicles, també s'han mobilitzat 45 militars per donar suport a les tasques d'evacuació i seguretat. S'han desallotjat uns 10.000 veïns, hi ha dos ferits greus.
5: Nous avons déjà évacué près de 10.000 personnes.
0: La prioritat és contenir la propagació del foc i dels flancs per evitar que arribi al Pirineu a la frontera amb Espanya, diu el prefecte del Departament dels Pirineus, en Pierre Renaud. L'altre incendi que també ens ocupa i preocupa durant aquest cap de setmana és el de la Bisbal d'Empordà a les Gavarres, que ja ha afectat més de 2.200 hectàrees i continua en punts calents. I precisament d'això en parlem ara mateix amb el nostre corresponsal sobre el terreny, que no ha parat en tot el cap de setmana l'incombustible, des de Ràdio Girona, Carles Couso. Carles, molt bon dia. Carles Couso, molt bon dia.
6: A veure, em sent, Jordi, bon dia.
0: Sí, començava a tenir allà síndrome de l'oi por oi, eh? Carles, com estàs? Abans
6: calla,
0: que res, com estàs?
6: Estic bé. Saps que l'adrenalina ajuda? I no, és que no em puc queixar. Hi ha bombers que fa moltíssimes hores que treballa, amb voluntaris de Creu Roja, que també porten moltes hores aquí. No m'atreveixo a queixar-me,
0: que t'ha faltat anar apagant foc, a tu, eh? Tiga, aquest home en sé que el veurem apagant foc.
6: Sí, però ara aquests dies hem de deixar les Gavarres per la gent que en sap. La gent que no en tenim ni idea de foc, ens en apartem i seguim les notícies, o no, en el meu cas informem a les notícies, però a les Gavarres que hi vagin els que en saben.
0: Com està aquest foc? Estabilitzat? Controlat?
6: El foc el tenim estabilitzat. Trigarem, Jordi, en tenir-lo controlat. De fet, en els millor dels escenaris, el control arribarà aquesta nit, en el millor dels escenaris. L'estabilització vol dir que els bombers tenen el perímetre controlat, que el foc no va més enllà que no creixerà més d'aquestes 2.200 hectàrees que ja ha cremat a aquesta hora. A aquesta hora també us podem dir que els bombers estan preocupats per tres punts que podem etiquetar de crítics, on ara hi estan destinant esforços perquè la cosa no vagi a més. Un d'aquests punts és en el flanc esquerre. El flanc esquerre, perquè ens situem, és al costat esquerre del massís de les Gavarres, el que quedaria més tocant al mar. Aquí hi ha una revifada important a prop de la Bisbal, una revifada que a més està al costat d'una zona de barrancs, i això dificulta l'accés dels bombers en aquesta zona. Hi ha un altre punt on ara hi estan treballant intensament, a prop de la carretera de la Ganga, aquesta carretera GI-666, que és on va començar l'incendi. També hi ha una zona de barrancs que aquí també hi estan treballant amb força, i a més també han ampliat la cobertura a la zona pròxima a les urbanitzacions que ja es van veure afectades el divendres. Per tant, recapitulant, tenim tres punts que podem etiqueten baix els bombers de crítics a aquesta hora, però ens agafem, abracem l'optimisme si et sembla, i t'explico que els diferents punts crítics que hem anat tenint durant el matí els han pogut apagar aviat, s'han pogut solucionar aviat. I una altra nota positiva, no hi ha flames en tot el perímetre. La feina que estan fent ara els bombers és de remenar el terra per veure a quines zones estan més calentes i quines zones són susceptibles de, o bé per la tramuntana o bé per la marinada, que entrarà d'aquí un parell d'hores, pugui tornar a haver-hi una revifada en algun d'aquests punts.
0: Carles Couso, doncs t'agraïm moltíssim aquest minut i resultat de com està tot plegat. Dius que en breu hi ha la compareixença?
6: La compareixença ha sigut fa un moment, abans d'arrencar el quilòmetre zero, per això podem dir-vos que aquesta informació que us hem donat ara acaba de sortir del forn.
0: D'acord, fresqueta, com aquell qui diu. Madalenetes calentetes.
6: Exacte, i el que també podem dir és que el registre d'habitatges afectats estaria pràcticament ja tancat, perquè hem tingut aquí a Catalunya un dels inspectors dels bombers que està fent aquesta feina. Tenim 11 cases afectades totalment, on la gent no hi podrà tornar, i 14 cases afectades parcialment. Quan parlem d'afectació parcial estem parlant de portes cremades, finestres afectades o alguna part de l'habitatge amb afectació important. Estem molt pendents del vent, d'aquesta marinada que ens ha d'entrar al migdia, com ha fet cada tarda, sobretot que no ens vagi cap a la banda dreta del massís de Gavarres. Seria en aquesta zona on hem anat patint des del divendres, perquè si va cap allà podria arribar a afectar una àrea de 30.000 quilòmetres quadrats, pendents del vent i pendents també de la prudència de la gent, Jordi. Això és important.
0: Sisplau,
6: perquè
0: per favor.
6: Ara mateix, clar, perquè ara mateix aquí ja no tenim el mateix nombre de bombers que teníem durant el cap de setmana. Hem tingut uns 400 bombers aquí durant el cap de setmana i 100 militars de la UME. Els militars de la UME ja fa estona que han marxat i de bombers aquí ara en tenim uns 140. Han hagut d'anar a altres parcs de Catalunya, altres també han hagut d'anar a descansar perquè portaven fent moltíssimes hores. I què els preocupa? Que hi hagi un altre gran foc simultani en algun altre punt del territori. Això faria que molta gent de la que està aquí hagués de marxar i que la capacitat de resposta baixés. Per tant, moltíssima prudència i vigilar a les... Això, no? Hi ha molts espais, moltes comarques amb accés restringit en els massissos. Doncs fem cas en bici per la muntanya i ja podrem anar-hi un altre dia. Ara, això, no. Com diria aquell, no toca.
0: Carles Couso, moltíssimes gràcies. Felicitats per la feina, perquè algú pot dir que és la seva feina, però la feina també hi ha moltes maneres de fer-la. Felicitats, Carles.
6: Gràcies, amiga. Saps que el que ens agrada això que fem és un regal.
0: Malalts de ràdio.
3: Qué calor en la ciudad.
7: Qué calor.
0: Qué calor.
3: Es imposible de aguantar.
7: Qué calor. Qué calor.
3: La ropa llega.
0: La segona onada de calor de l'estiu arrenca a Lleida, vorejant els 40 graus o fins i tot els pot arribar a superar. És el que s'espera, que arribin els termòmetres en el moment més cru de la tarda. Mercè Marc, què tal, com estem?
8: Bon dia. Nosaltres també fregirem ous damunt dels capots dels cotxes.
0: Això ja es pot fer, ja es poden fer, eh? Es poden fer. O sigui, això, si veus que és possible, gravem i farem un reel, que això segur que és viral, eh? Escolta, Mercè, l'Ajuntament de Lleida d'aquí que activa el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut de les persones.
8: Sí, perquè Protecció Civil ja ha dit que aquest segon episodi d'altes temperatures serà més llarg i intens que el primer. Ha sol·licitat als ajuntaments que preveguin llocs frescos o climatitzats. El pla operatiu activat per la paeria suposa una vigilància especial sobre els col·lectius més vulnerables, activació per prevenir els efectes de calor sobre la salut. A escala municipal de Lleida, en fase 2, és el Duciprom.
0: Duciprom.
8: Duciprom, davant la previsió d'onada de calor des d'aquest dilluns i fins dimecres, l'haurem de suportar com puguem, amb la superació del llindar de calor intensa, diu la tinent d'alcalde, Cristina Morón.
9: Tornem a patir un altre episodi d'onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus durant 3 dies consecutius. Per tant, l'Ajuntament activa el pla operatiu per prevenir els efectes de l'onada de calor, el Duprocim, i això vol dir que activem les mesures de supervisió, de seguiment i d'informació de les persones més vulnerables, com poden ser persones grans, persones amb dependència o persones que es troben en situació de carrer.
8: Accions del Duprocim, que l'he rebatejat, com la teleassistència, els focus en centres d'atenció a persones amb discapacitat, allotjament per a dones i fills en situació de violència masclista, seguiment a majors de 90 anys, bé, això ja és un protocol que està fet. La paeria ofereix una seixantena de refugis climàtics, tant inferiors com exteriors, centres cívics, equipaments culturals, centres sèniors.
9: També mantenim oberts els refugis climàtics i, com sempre, fem èmfasi, recordem les recomanacions per evitar els cops de calor, com poden ser no sortir a hores de màxima temperatura.
8: Són les recomanacions que a aquestes alçades crec que tothom de la ciutadania doncs, ja ha de tindre molt clar. I si sumen els comerços, uns 1.200 de la demarcació de Lleida es tornen a oferir com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida, diu des d'aquesta entitat el seu portaveu Manel Llaràs.
10: Això estan identificats amb un cartell amb el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despesa, si era ben atès i per tant la persona que ho necessiti sap que allí estarà no ben atès, estarà super molt ben atesa.
8: Tot això per el tema de l'aire condicionat, la majoria de comerços doncs, tenen l'aire condicionat doncs, i que vols que et diga, també les piscines municipals, no només les de Lleida, sinó de molts pobles del voltant, tots els pobles tenen piscina municipal aquest estiu a Lleida, doncs estan obrint fins pràcticament 8:45 de la nit, sobretot al Pla, estem parlant del Pla de Lleida.
0: Si vés aquí a Barcelona et dirien que te'n vagis al Corte Inglés i es queden tan amples. Bueno, clar, temperatures sí, molt altes, principalment concentrades al Pla d'Urgell i al Segrià.
8: Mira, a Seròs ahir 39,7, al Carràs 38,7, van marcar els màximes registrades a Lleida en aquest diumenge, temperatures que van fregar, vorejar els 40 graus, però avui s'espera que arribin els 42 en diferents punts de Ponent. Sobretot estem parlant d'unes certes comarques, Pla de Lleida, que Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, Segarra, Garrigues, aquestes comarques són les més caloroses. Al Pirineu les temperatures també seran altes, i al Prepirineu, malgrat ser molt altes, doncs 35 graus, clar, respecte bueno, als 40 o 42, són uns graus menys, no?
0: Per aquí les nits com les passeu? Perquè el de dia ja queda clar que hi podem fregir ous amb un dels capots dels cotxes. Les nits, les temperatures us deixen dormir o també apreten moltíssim?
8: Apreten, eh? Que n'hi ha de mínimes de 20 graus. Ja sé que no és com a la costa, que les temperatures nocturnes són encara més altes que a Lleida, però és una temperatura molt seca, 20 graus, que la gent que no té l'aire condicionat a casa o alguna ventilació a casa, doncs ho passa francament malament. De fet, les previsions d'altes temperatures durant aquesta setmana també tindrà efectes això sobre el mapa de prevenció d'incendis, que n'hem parlat molt durant la setmana amb el Carles Couso. A Lleida, pràcticament la meitat dels 45 municipis, una vintena, tenen un alt perill extrem d'incendi forestal a Catalunya. 45 n'hi ha tot Catalunya. T'en dic alguns, a l'Alt Urgell, Basella, Coll de Nargó, Oliana, Peramola, al Pallars Jussà, a l'Abella de la Conca, Isona, al Segrià i al Matret, al Solsonès, Biosca, Castellà de Ribera, a la Noguera, a l'Os de Balaguer, Artesa de Segre, Camarasa s'hi desplaça molta gent, la Baronia de Rialp, tots aquests estan a nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem. Què vol dir això? Doncs que els agents rurals han restringit l'accés a espais naturals de la Ribera Salada, el Solsonès. És la segona vegada que es restringeix aquest accés en tota la història, mai s'havia restringit. I també la Baronia de Rialp, que són accessos forestals, està entre la Noguera i l'Alt Urgell, per exemple, a Peramola, que ja estan col·locant cartells, volen dir, aquí no vingueu a fer ni bicicletes, ni caminades, ni res, tot això, perquè hi ha aquest Pla Alfa. Jo crec que això a la gent doncs també se li ha d'informar moltíssim de les diferents senyalitzacions i alguns accessos que estan tancats, barrats amb les tanques pertinents. Són zones molt calentes, alta densitat forestal, estem parlant de pins, alzines, sobretot, molt matollar, en el cas de la Baronia de Rialp, que doncs, ara mateix doncs, els agents estaven tancant els accessos, per exemple, per Peramola.
0: Doncs espero que també les altes temperatures facin que la gent no surti tant fora de casa. Mercè, Marc, t'agraïm moltíssim aquest detall de com està Lleida.
8: I que sigui respectuosa, molt respectuosa amb tot el que es faci, eh?
0: Clar, sobretot per com estem ara mateix, no podem jugar, que és el que en deia en Carles Couso, que si hi ha un altre gran incendi a Catalunya, allà les quedaran, vaja, desfullats. Mercè, gràcies.
8: Una abraçada.
0: Mirem cap a Tarragona. El Museu Nacional Arqueològic obre una nova etapa en els pròxims mesos amb el retorn a la seu de la plaça del Rei. Allí ens hi espera la Eva Hidalgo. Eva, molt bon dia.
11: Què tal, Jordi? Molt bon dia. Doncs ara fa tot just una setmana que es va tancar l'etapa al Tinglado 4, on des del 2018, quan va tancar per rehabilitació aquest espai principal a la part alta, hi ha hagut una col·lecció de cintes i de 200 peces. Ara el moll de Costa queda enrere i comença el trasllat de totes aquestes peces i l'inici d'una nova etapa. Helena Juncosa és la directora del MNAT. Helena, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
11: Contents, no? Imaginem, doncs, per aquest compte enrere que ja ha començat.
12: Doncs molt contents, amb molta il·lusió, el tancament d'aquesta etapa, com deies, no? De l'exposició de síntesi al Moll de Costa, al Tinglado 4, t'ha recomanat, ja amb els ulls posats i el cronòmetre també posat cap aquí, cap a la reobertura a Plaça del Rei.
11: Vinga, i quan hi hagi aquesta reobertura, què es trobaran els visitants a l'entrar, aquest nou museu?
12: Doncs un salt qualitatiu, un museu molt diferent, un museu renovat, on les peces seran les protagonistes. Passem, ara tu deies, no?, d'aquesta col·lecció de síntesi amb 200 peces, aquí a Plaça del Rei amb una mostra de 1.000 i poc peces de la nostra col·lecció. Les protagonistes seran les peces amb una disposició molt original, amb una museografia renovada, amb les noves tecnologies també tindran el seu protagonisme per ampliar tota aquesta informació que ens poden donar les peces.
11: Nosaltres ara som fora d'aquesta... Ai, ara què està passant aquí dins? Perquè ja s'han començat a muntar els mòduls museogràfics, s'està preparant tot, no?
12: Doncs sí, des del final de l'any passat, que es van començar les feines de taller, ara ja estan, no?, muntant aquests mòduls directament a les sales, i precisament el tancament de l'exposició de T4 és per començar aquest moviment de peces, no? Ara ja entrem dintre d'aquesta fase que anem cap a la reobertura, i és com tot un trencaclosques, no? Quan estiguin aquests mòduls muntats, a poc a poc doncs es van col·locant les peces. Vull dir que ara comença el moviment de peces, que és una de les parts més interessants i més boniques també tot aquest procés.
11: Suposo que és una cosa que l'hem preguntat moltíssimes vegades, però clar, a nosaltres ens interessa allò, la data, el quan. Diuen abans d'acabar el 2026, però podem precisar una mica o encara és molt aviat per fer-ho?
12: Encara és aviat, però no, seguim amb aquesta previsió de darrer trimestre d'aquest any per aquesta ansiada il·lusionant reobertura que tots esperem.
11: Com han estat tots aquests anys al Moll de Costa?
12: Doncs fem una lectura molt, molt positiva, no? Amb una situació que havia de ser temporal, que s'ha allargat una mica més, s'ha allargat 8 anys, però això ens ha permès tenir un punt de trobada, no?, amb els nostres visitants. Vull dir que tot l'agraïment al Port de Tarragona, que ens ha deixat aquesta seu provisional, i com deia, vull dir, molt important en un moment excepcional, tant amb les obres aquí com amb la necròpolis, pues, tenir aquest punt de trobada a Tarragona amb la ciutadania, que ens ha permès, pues, fer les nostres activitats i també, bueno, trobar-nos amb els visitants.
0: Helena,
11: es van marxar, sí, a més amb un final de festa. Jordi, digues, sí, t'escolta, perdona.
0: No, i ara. Us estava escoltant atentament. Helena s'incorporava com a nova directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona tot just al gener d'aquest 2026. Per tant, com s'està vivint? És clar, és arribar i moldre, a més en el sentit que s'entra en la recta final d'aquest retorn a l'antiga seu, a la plaça del Rei d'una banda, i de l'altra també a la posada punt final, no? Déu-n'hi-do.
12: Sí, Déu-n'hi-do. Arribo en un moment molt important i molt apassionant, amb molts reptes i bueno, això, no? En un moment en què és la recta final dels dos grans projectes que té el Manat i, bueno, que encara amb molta il·lusió i també molta responsabilitat, evidentment.
0: Clar, venies de la Fundació Mas Miró durant molts anys, ara al Museu Nacional. Similituds i diferències, Helena, el que no t'han preguntat mai en tots aquests mesos, vaja.
12: doncs mira, si em permets, passo de gestionar, així per resumir-ho, passar de gestionar el mas d'un geni, el llegat d'un imperi, no és poca cosa, vull dir, cada cosa té la seva importància, la seva magnitud. Vull dir que no es poden fer ni comparacions ni tampoc diferències. Vull dir que crec que cada projecte és important en la seva, bueno, en les seves peculiaritats i també en aquests dos projectes vaig entrar en moments molt diferents. Vull dir que en el Mas Miró vaig entrar en un moment en què era començar de zero, i aquí, com et deia abans, pues, és entrar en un moment que és entrar en la recta final de dos grans projectes. Mm-hmm. Vull dir que, bueno, també conscient, no?, de que tot el bagatge que tinc d'haver estat a la Fundació Mas Miró 10 anys, però amb un roig de molt temps abans, vull dir, amb tots els altres projectes a nivell de gestió em donen un bagatge molt important, no?, per encara amb il·lusió i, com et deia, també amb responsabilitat aquesta etapa al Menat.
0: Buah, Eva, 2018, jo hauria dit que era, no sé, el 2019, 2020, però del 2018.
11: Hauries dit fa dos dies, eh? Sí, però no, 2018, no. Ni més ni menys, que el temps cada vegada passa més ràpid.
0: Molt ràpid, sí, sí.
11: I clar, una reobertura, Jordi, que a més arriba amb plena creació del Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco, que clar, això ha d'ajudar-hi molt, Helena.
12: Molt, jo crec que també és una oportunitat, vull dir, ho he dit diverses vegades, no? Jo crec que el Consorci ha de ser una cosa positiva, ha d'ajudar en una gestió integral i sobretot també a unificar, no?, aquesta visió de Tàrraco com un tot coherent, que potser pel visitant és una cosa que per la disposició també la trama urbana, no només parlem de Tarragona, sinó que sempre dic que el patrimoni de Tàrraco va més enllà de la ciutat de Tarragona i les molles de Tarragona, vull dir, el propi Manat gestiona 8 espais que també inclouen el conjunt romà de Sencelles de Constantí o la vila romana dels Munts o la Pere del Mèdul. Vull dir que tot aquest conjunt arqueològic jo crec que necessita una mirada única, un relat únic que ha d'ajudar, i això segur que el Consorci ha d'ajudar.
0: Eva, Helena, ho hem de deixar aquí. Eva, moltíssimes gràcies. Molta il·lusió de poder-te saludar, Helena.
12: Jo també, Jordi, un plaer.
0: Una abraçada.
8: Una abraçada, Jordi.
0: Fins demà. Més rescrats acabo de fer, crec, eh? S'estan mirant molt ben dir, mira, doncs, clar. Aquest dimecres 8 de juliol, Caixa Fòrum Barcelona, les nits d'estiu, amb una nit de veu i ritme, una proposta participativa en què la veu es converteix en instrument, percussió i joc. Tot això que estem escoltant està fet amb la boqueta i la boca, eh? I una de les activitats destacades serà el beatbox combat i taller amb Pulmón i Cardona, dos referents al beatbox i al Loopstation, que demostraran que amb la boca, el cos i una mica de tecnologia es pot construir tot un univers musical. Dani Leonard és Pulmón, benvingut.
13: Hola, què tal?
0: Guillem Cardona és Cardona, benvingut.
1: Exacte.
0: Escolteu, es pot aprendre a fer beatbox, doncs? O és allò que ho saps fer o no ho saps fer?
1: Oh, se'n pot aprendre, sí. I, bueno, jo justament vaig descobrir el beatbox als 23 anys.
0: Va.
1: I fa 5-6 anys vaig descobrir-lo i des de llavors que estic ben enganxat. Però no, mai és massa tard.
0: Com el vas descobrir? Com vas descobrir el beatbox?
1: El confinament va fer molt mal.
0: Va, home, sí?
1: Sí. Moltes hores a casa i molts vídeos per mirar i moltes ganes d'enamorar-me d'aquesta disciplina.
0: Sí, i en beatbox no és només fer la caixa de rimes, no és fer el bombo, la caixa, el charlie, també feu baixos, feu pads, fins i tot, no?
13: Sí, fem de tot. Part de percussió, després la part d'harmonia, de baixos, veu, sintes i ja, de tot.
0: Perquè la gent es pensa que només... Pum, pum, xat, pum. No és això, eh?
1: No, és un instrument musical que per si sol té moltíssimes més possibilitats de les que la gent creu o pensa pels estereotips que hi ha, no? Pel que ha vist, no? De fa molts anys. Ha anat evolucionant de tal manera que hi ha sons que són inimaginables de fer, no? Que no t'esperaves que es poden fer amb el cos humà.
0: Quin és el so que fa 2 anys us haguessin dit, ei, sabràs fer això d'aquí 2 anys? Quin és el so? I si ens el podeu reproduir, eh?
1: La pistola làser, no?
0: De debò?
1: per exemple.
13: Quan ens enfadem...
0: Això és l'escratch, per això... Ah,
1: és un tipus d'escratch, però pot ser una pistola... O la secadora, és la secadora de lavabo.
0: Els setembres vull aquí, eh?
1: Arrentar mans a tot el personal.
0: És brutal, eh? Escolta, el làser, com es fa el làser? Sembla fàcil, eh?
13: És amb aquesta cara, però clar, per la ràdio no es veu.
1: Sí, però ficant la llengua així com pel mig, a mi em va costar 5 o 6 mesos que comencés a sonar alguna cosa mig decent.
0: No sé si em compreu la reflexió, si no em tireu a la paperera i de reciclatge. Un dia jugant amb el micròfon, per allò que la vibració és aire, que és so, un cop tu agafes el micro i comences a fer so, te'n dones compte que molts sons són... És aire, és com treballes l'aire, no?
13: Sí. De fet, el beatbox ens hem d'esforçar a no tirar molt aire i fer que soni sense l'aire. Per exemple, el bombo cap a dins va molt bé perquè no tires aire, no? Cap a fora és així, i bufes una mica el micro.
0: Oh, com mola.
13: Però cap a dins fas així.
0: Aquest me mola molt a mi.
13: Ah, veus, perquè no té aire.
0: Aquest és molt guapo. Aquest és molt xulo, eh?
1: Aquest cap a dins és potent a part, eh? Si veniu dimecres podreu sentir realment lo potent que és.
0: I es pot fer, eh?
1: Sí.
0: Podem aprendre a fer-lo, eh? Perquè la gent, les expectatives normalment no s'acompleixen. Jo crec que la paraula expectativa ja, de per si intrínsecament, porta el que decepció, perquè l'expectativa ja t'ho diu, eh? Però tot i així, amb quins mínims creieu que la gent que vindran sortiran? Com a mínim, què sabran fer o què poden fer?
1: Jo crec que sortiran aprenent a fer les bateries bàsiques, no? El que serien els 3 sons bàsics de bombo, caixa, plats, i com combinar-los entre ells. I fins i tot tenim, no?, amb el taller que tenim muntat, pedagògic, ho podran fer sobre cançons que coneixen, no? Amb el qual podem treure les bateries amb la tecnologia que tenim i ells fer les bateries ells mateixos en beatbox i ser, per exemple, bateries de Coldplay, de Oques Grasses i del que vulguin.
0: No sé si us passa, jo tinc amics i amigues que diuen va, posem música al cotxe i se passen tot el rato cantant la cançó però desafinant d'una manera terrible, que penso, hòstia, quina mala idea, tio, perquè ja no sento la cançó, sento la desafinada. La pregunta és, es pot desafinar cantant però en canvi ser una màquina fent beatbox o tot va relacionat?
13: Sí.
0: S'estan mirant dient que sí.
13: N'hi ha més d'un, no miro a ningú, però...
0: Eh? Molt.
1: Sí, al final com que tens tants fronts oberts a fer amb el beatbox, tant pots tirar cap per baix, sintetitzadors, amb efectes vocals, bateries, llavors sempre hi ha alguna part que et pots potenciar més que les demés, i si no tens bona qualitat d'afinació, doncs pots tirar més cap al ritme o cap a altres elements.
0: I el beatbox és de boca, és de diafragma, és de caixa toràcica, de què és? De què estem parlant? És cap, també? Que, clar, sembla un joc que sembla cant d'òpera, ja, al final.
13: Aquí és fàcil per la resposta, perquè és tot.
0: Tot, eh?
13: Tot el que tu puguis, sí. Mans i això sí que és... Aquí ja sí que no juguem tant, però mm-hmm. fins i tot algun so amb la mà també. Però sí, tot el que tingui des del diafragma fins la veu, fins al nas, fins als llavis, tot entra, tot entra. Tot és legal, és legal.
0: Beatbox pur, beatbox amb loop station.
13: Ah, això sí.
0: Quina, mira, ep, aquesta us ha agradat, eh? Quina és la diferència?
13: Aquí sí que ja comença la trampa, que diríem, no? Aquí sí que és diferent, no? Així com en el beatbox pur o solo, diguéssim que és el cos, sí. Amb el loop sí que fem servir una màquina. Que grava, ens grava en directe el que fem amb el beatbox.
1: Llavors aquesta màquina això et permet repetir-te en bucle i tu pots gravar diferents elements sempre
0: el bombo, originals. No, el bombo, bum,
1: exacte, repeteixes, bum, graves un bombo,
0: va fer el bombo
1: i va, pum, va repetir. Mira, el Dani fa de l'opera. Poses la caixa. I el Dani, mira, m'ho posa fàcil, eh? El plat,
13: a veure, posa el Charles.
1: Anava repetint, i això, i pots anar-te ficant efectes brutal. A la teva part, amb totes aquestes coses.
0: I feu ritme i baix alhora, o què?
1: Ritme baix o ritme... Exacte, sí, sí.
0: Com es fa això? Com pots fer un so amb les cordes vocals i al mateix temps tirar un ritme?
1: Clar, que diem que si val tot, realment, clar, tens les cordes vocals ocupades, però
0: això...
1: les cordes vocals normalment surten, el so surt per la boca, mm-hmm. no? Però pots ocupar-te la boca fent altres sons com el bombo i les bateries, no? Fent servir només els llavis i fer servir treure el so que et fas per les cordes vocals, treure'l pel nas, pels altres orificis sonadors, I llavors doncs, combinar el so que surt pel nas pel que surt de la boca.
0: I la demo del principi del programa la podem redemudejar, diguéssim, o la podem recuperar i ampliar, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Us escoltem. Venga.

0: Brutaal. Het kan zo niet worden horen.
1: Brutaal, és brutal. És brutal. Escolta'm, quina edat tu vas descobrir que sabies fer això? O que t'agradava? Dic, hòstia, sí, m'han passat 4 hores burxant aquí amb això.
2: Sí, jo més petit que ell. Jo crec que era 13 o 14.
1: Ah?
2: Vaig començar. Jo estava amb el rotllo hip-hop, que és una mica d'on ve tot això. Hi ha grups de graffiti, de rap i tot això. Breakdance, no, perquè no, ballarí no soc tant, però sí, ve una mica d'aquí. I vaig conèixer un grup d'aquí de Barcelona que feien graffiti i rapejaven, i n'hi havia un del grup, que és el que sol passar, que feia beatbox. I aquí ho vaig veure i vaig dir, hòstia, això té molt de joc, té molta gràcia, i aquí va començar.
1: És aquest dimecres 8 de juliol al pati d'accés al Caixa Fòrum de Barcelona, 2 sessions, 8:15, 9:15, 9:15, dos quarts de 8 a 9:15, ho dic bé, i de 9:15 a les 10, eh? Vull dir, Déu-n'hi-do, senyors.
2: I dos passes.
1: Dos passes, eh? Com ho estructureu, això? Primer l'exhibició i després ara anem a aprendre a fer-ho? O...
3: Exacte, primer farem la demostració de la primera mitja hora, no? El primer passe, i després enganxarem de seguida amb el taller de mitja hora més, i llavors un petit descanset per fotre un mos i respirar una mica, que també va bé, i la segona passada al vespre.
1: Ens queda poc temps, però la pregunta és, es pot viure la beatbox?
3: Sí. Jo crec, el meu és més recent, per exemple, jo sóc músic original, però de música clàssica.
1: Molt bé.
3: Llavors, trompetista de música clàssica, i ara he viscut una transició a aquest món, i ara, durant aquest últim any, puc dir que sí que es pot viure d'això. I el Dani, és una llegenda viva aquí, quan el teniu. Ell va ser el meu primer professor de beatbox.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Com va el mestre? Com va l'alumne mestre? Com va el padawan?
2: Joder, va fortíssim,
1: el padawan va fort, eh?
2: Joder, va arribar, va anar al Mundial de Tòquio i tot.
1: Com va anar? Home, això no ho heu dit, no ho heu explicat, això, eh? Això ja... Escolta, al setembre ens ho expliqueu.
2: Això.
1: A Tòquio va anar bé, no?
3: Molt bé, home, sí. Allà es menja molt bé. Si es menja bé, va
1: que
3: bé.
1: Bèstia, vinga, el sushi. Sushi, no?
3: Sushi, ramen, el que vingui.
1: Però imagina't que vas allà i no t'agrada res de tot això i ja estàs, eh?
3: Ai, estàs venut. No, has de mirar la gastronomia, el primer que faguis. Vagis a fer el que faguis, la gastronomia és el primer.
1: Senyors, moltíssimes gràcies. Això vol dir que anem tancant. Mira, va, adéu, fins demà, adéu.
4: Jordi Cartanyà. A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
5: Les 7, Guillem Delso, bona tarda.
6: Bona tarda, Anna.
5: Avui hem sabut que una universitària de Barcelona, que havia deixat el tabac convencional feia quasi un any, i que havia començat amb un vapejador de gran capacitat, va acabar hospitalitzada. Tenia febre, tos i escopia sang. El diari El País explica avui que la jove va patir una hemorràgia pulmonar i que, per sort, ja s'ha recuperat. Els metges de toxicologia van quedar, però, impressionats amb les radiografies.
6: Sí, i segons dades del grup espanyol de càncer de pulmó, un 49,5% dels estudiants espanyols d'entre 14 i 18 anys han provat alguna vegada un vapejador, una xifra que supera la mitjana europea. Aquests dispositius de colors es poden fumar en espais interiors, com bars o restaurants, i són ara per ara l'opció preferida dels joves. Al balcó hem sortit al carrer a preguntar a aquests adolescents per què trien el vàper.
7: Fumo vàper perquè m'agrada molt, perquè té gustos diferents i per exemple, en comparativa del tabaco, pues, que el tabaco té el gust d'aquest esqueros, pues el vàper almenys té bons gustos.
8: Doncs sincerament, des de que fumo vàper m'ha agafat com una addicció. I a més, que hi hagi diferents sabors de vàper, doncs fa que vulgui provar-los tots i acabo fumant més.
7: Bueno, el principal motiu pel que fumo vàper és sobretot pel tema de l'olor, perquè no deixa olor un cop el fumes.
9: Ara mateix jo crec que fumo més com, no com un mono molt fort de rotllo, si no ho tinc em moro, però com de que, joder, si veig que algú té o algú, doncs dic, uau, doncs tant de bo jo tindrà un.
10: Jo abans fumava tabac i després vaig passar el vàper.
11: La veritat és que jo no sé per què fumo vàper.
5: La veritat és que jo no sé per què fumo vàper. Montse Bellvé, psicòloga i investigadora a l'Institut Català d'Oncologia, a la Unitat de Control del Tabac. Com estàs? Bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
5: De tot el que acabes d'escoltar, què t'ha fascinat més o, no sé, ho has perverat més?
12: Sí, desgraciadament és el que ens trobem ara, és això, no? Vull dir, joves que s'enganxen rapidíssimament a aquests productes perquè queden molt atrets pels sabors, és això el que no atrapa més els joves, aquests sabors, que no fa mal a olor.
5: No fa mal a olor,
12: sembla,
5: eh?
12: Més modern que el tabac, que és com antic, ja.
5: Aquest cas a Barcelona, que estàvem explicant, l'explica avui el diari El País, ha acabat en hemorràgia pulmonar. Això ja és el que demostra sí o sí que pot ser pitjor el vapejador que el tabac? O estan en la mateixa línia?
12: Sí, podríem dir que és entre el dolent i el pitjor. I que el tabac és el producte de consum, doncs, que fa provocar més mortalitat i malaltia. Podríem dir que falten més estudis per les cigarretes electròniques, però que si és menys... si és menys nociu, o és poc menys. O sigui, potser un 20% més, que realment no ens aporta cap benefici.
5: I un 20%, realment, diries?
12: No, és un... De bona fet, estimació. Els estudis, sí, depenent de quins factors estudis.
5: Expliquem bé quin sistema és. A hores d'ara, suposo que no hi ha cap oient que no sàpiga què és un vapejador. Però el sistema, què és? És nicotina, també. Com funciona?
12: Són uns aparells que porten una bateria, que per tant també és contaminant, no? Una bateria que escalfa un líquid que està compost per diferents substàncies, que el que fa és que quan l'escalfa produeix un aerosol. Llavors el que tu fas és inhalar aquest aerosol. Llavors aquest líquid conté diferents productes, substàncies, no? Com propilen glicol o glicerol, que és per fer aquest, no, aquest aerosol, que li diem. Saboritzants, que estan fets per ser ingerits, però no per ser inhalats. Però s'han trobat també metalls, s'han trobat cancerígens, partícules fines, potser més fines que el tabac, llavors impacten més profundament els alveols, produeixen aquest dany important al sistema respiratori.
5: La meitat dels adolescents, dèiem ara, l'ha provat? Per què afecta més en un cervell dels joves els vapers?
12: Sí, perquè, clar, el cervell dels joves, fins als aproximadament als 25 anys, el cervell no acaba de desenvolupar-se. I en aquest cervell adolescent és molt més sensible a la nicotina. O sigui, amb menors nivells de nicotina agafen una dependència més ràpida. O sigui, fins i tot en alguns casos que són més propensos a, no, enganxar-se, en 2 dies d'ús poden arribar a agafar aquesta dependència. O sigui, molt més ràpida que en adults.
6: I després també es parla molt del concepte porta d'entrada a el tabac convencional. També pot funcionar així un vapejador, oi?
12: Totalment. I en adults és cert que passant més els que fuma, no, els que utilitzen les cigarretes electròniques, són persones, en general, que fumaven i s'han passat... de vegades ho combinen, però en els joves el que s'està veient és que cada cop més és la primera porta d'entrada abans que el tabac. Però s'ha vist que aquests joves que comencen per cigarretes electròniques tenen 3 vegades més possibilitats d'acabar fumant cigarretes convencionals.
5: Clar, és curiós, perquè suposo que al final no necessiten més i passen al tabac.
12: Bueno, acaben enganxant-se, estan enganxats a la nicotina, perquè l'addicció en ells és molt ràpida, i llavors doncs acabes provant d'altres substàncies.
5: Just avui
12: la... que és molt, clar, està molt, molt a l'abast.
5: Home, totalment. Ara parlarem de com s'escampa. Avui a l'Aquí Girona, el nostre company Carles Couso ha parlat amb la infermera Montse Prados de l'àrea bàsica de salut de la Bisbal Empordà. Ella és la referent de tabaquisme i el que li deia és per espantar-se.
1: Amb quants anys t'has trobat gent fumant?
13: Els més petits són els de primer d'ESO, doncs m'he trobat i fa poquet, i, bueno, i d'altres ocasions també, nanos de 12 anys.
1: Amb cigarreta electrònica o vapers d'aquests?
13: Amb vapers, sí. I també m'han comentat que inclús joves més petits que ells, eh? Vull dir que...
1: Més petits que ells vol dir de primària, d'escola.
13: De, sí, o sigui, estem parlant d'un problema real, que hem de tots ser conscients d'això.
5: Clar, nosaltres hem començat parlant de xavals, d'adolescents. Estem parlant de nens. Sí. Això és un problema real, ja.
12: És un problema real perquè és que tenim que quasi la meitat els proven. Quasi la meitat. Això és realment molt superior a les altres substàncies. I és veritat que comencen per curiositat, perquè comença el primer d'ESO i hi ha, doncs, els nens de tercer d'ESO, i llavors ho compren molt fàcilment, d'aquests que de comprar i llançar, que són, a més, és molt barat. Llavors, com que veuen tants de sabors, ho proven, I sí, sí, les deia.
5: Clar, les caixetes de cigarretes tenen un missatge del Ministeri de Sanitat que realment és per tirar-te enrere. Veus autèntiques fotografies ultra desagradables. En aquest cas, els vapers semblen fins i tot petites joies, no?
12: Sí, clar. De fet, ja estan dissenyats de manera molt moderna, en colors preciosos, metal·litzats, l'embolcall doncs, és doncs, també molt bonic, així, fruites, que és molt, molt atractiu. Sí que és veritat que hi ha un projecte de llei del govern d'Espanyol...
5: Això t'anem a preguntar.
12: Doncs que vol equiparar totalment tots aquests productes amb nicotina al tabac. I que aquests embolcalls ja no siguin tan atractius, treure els sabors, tot això seria molt important.
5: A què estan esperant?
12: Suposo que es facin... La proposta està feta i quan hi ha una proposta sempre passen uns quants mesos, un any, fins que sempre poden tombar algun de les, no, de les propostes i no sabem...
6: Però aquí també sí, hi ha les tabaqueres, no?, que estan veient que igual el consum de tabac va a la baixa i el dels vapejadors va a l'alça, no?, i que és un moment decisiu perquè és una mica el seu futur, perquè de la reglamentació que s'hi posi, no?, de lo punitiu que sigui, dependrà el que es pugui consumir més o menys. No sé quina influència tenen les tabaqueres en tot això i com intenten arribar als joves.
12: Exactament. Bé, clar, evidentment el consum de tabac va baixant a poc a poc, tot i que encara és molt alt, un 21% de la població que consumeix un producte que és dels més altament...
5: Ja ha baixat bastant, fa 10 anys, més o menys, era molt més.
12: Va baixant, sí, va baixant poquet a poquet, sostingudament, va baixant. Però clar, és veritat que ara es troben en que han de buscar clientela. I són els joves a través d'aquests productes que a més els hi donen bastants més... bastants més diners, més profit, perquè no tenen tants impostos.
5: La barreja de tabac i cigarreta electrònica és nefasta ja, no?
12: És el pitjor dels casos. O sigui,
5: per què?
12: Seria, entre cometes, perquè no és millor cap de les dues, però seria millor o només fumar o només les cigarretes electròniques, però la combinació és la pitjor de totes, o sigui, la que provoca més danys cardiovasculars, pulmonars, del sistema immune, en tots els aspectes. Per què? Perquè, o sigui, el fet de quan, no, a vegades la gent diu, disminueix una mica de les cigarretes i el que disminueixen cigarretes, doncs utilitzo les cigarretes electròniques i així una més salut. És veritat que reduir una mica les cigarretes no comporta tant de benefici per la salut. I en canvi, utilitzant les dues, el que fas és que tens totes les substàncies perjudicials del tabac, més les substàncies perjudicials de les cigarretes electròniques, que algunes són comunes, però d'altres són diferents. Llavors, aquests plus doncs, donen encara pitjors resultats.
5: Serveix la medicació que dona la Seguretat Social per deixar el tabac amb el vapeig? És la mateixa? Perquè és una addicció igual. És a dir, és la mateixa... Serviria la mateixa
12: medicació.
5: Exacte,
12: sí, perquè el que fa és doncs, resoldre aquesta addicció a la nicotina, que és el que porta el que conté les cigarretes electròniques perquè siguin addictives. Llavors, sí.
5: A mi m'agradaria escoltar el nostre company, el Juan Carlos Ortega, que és humorista d'aquesta casa, el Transmite la Ser, de les Noches de Ortega. Ell, una mica fumat de tot, i jo crec que estàvem parlant d'adolescents, però ell va començar també amb una idea molt jove i ens ha interessat el seu testimoni.
14: Hola, amigos. Os voy a contar lo peor del vapeo. Y es que no sacia. Quiero decir, un cigarro normal, yo he sido fumador de cigarros normales y aún los fumo de vez en cuando, pero un cigarro normal, cuando te fumas uno, te sientes saciado y no te apetece inmediatamente otro. Eso no ocurre con el vapeo. Si el vapeo, la sensación de estar saciado desaparece. Tú puedes vapear sin límite, con lo cual, al cabo del día has estado fumando sin parar, porque es como un caramelo infinito y eterno que nunca te sacia. Dentro de lo malo y repugnante, un cigarro, que es malo y repugnante, al menos tiene esta ventaja de que te sacia, de que no te apetece fumarte otro al cabo de 10 segundos, pero el vapeo no te sacia y por la noche es como si hubieses fumado muchísimo. La gente que piense que vapear está bien para dejar de fumar, que sepan que es todo lo contrario. De hecho, yo empecé a vapear no para dejar de fumar, sino para fumar en más sitios. Fumaba cigarros en la calle y en los lugares donde no se podía fumar, taxis, aviones, la radio, vapeaba. Quiere decir que no vapeéis pensando en que vais a fumar menos. Fumaréis más, porque fumaréis hasta dentro de los aviones. Por lo tanto, amigos, mi consejo, es obvio, es que no se vape ni se fume. De verdad, la vida son 4 días, no los convirtamos en 3, ¿vale? Un beso.
5: Gracias, Ortega, fantàstic. Tal qual, no?
12: Sí, tal qual, el fet de que és veritat que el tabac sempre és la màxima, no? Pic de nicotina ràpida i saciant, però també és veritat que cada cop hi ha cigarretes electròniques més potents, amb més capacitat d'addicció. Però el que és veritat, i es desprèn del que deia, no? És que el tabac, doncs, hi ha molts llocs que no el pots fumar. Per tant, tu fumes una cigarreta i no pots fumar habitualment, i fins que no te'n pots fumar una altra passa un temps. Amb les cigarretes electròniques tu la tens a la butxaca i és constant. Clar. O sigui, tu tens la temptació allà constantment. Per tant, de vegades l'addicció pot ser fins i tot més alta, perquè és constant. Tu no pots estar... En canvi, la cigarreta, tu has de sortir, has d'encendre-la, te l'has d'acabar, i això és un constantment.
5: Calia fer més pedagogia, i cal, fer més pedagogia del vapeig. Del tabac portem anys fent-ho, però el vapeig ja li toca. I més estudis, que m'he quedat amb això, que falten molts més estudis, no?
12: Sí, tot i que ja n'hi ha bastants, vull dir, ja podem parlar una mica més amb motiu per molts estudis. Evidentment, a llarg termini encara no tenim els estudis a llarg termini del consum al cap de 20 anys, com si tenim amb el tabac. Això no ho sabem.
5: Doncs Montse Ballbé, psicòloga, investigadora a l'Institut Català d'Oncologia, a la Unitat de Control del Tabac, moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
5: De veritat, és de gran ajuda una xerrada com la que ens acabes de fer. Gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
15: Coincidimos en clase.

0: Joan Bofill, aquesta és la cançó que has triat avui pel quadre de la Raquel.
1: Te diu Morreo, Te diu Morreo és un grup meravellós que fa molt d'humor i en aquest cas és humor amb el tema que parlem avui, que és Ojete Calor.
0: Ah, Ojete Calor, és que no em sortia calor. El nom, sabia que... Doncs aviam, mira, quina cara fa la Raquel Tulleuda.
1: Que van al concert de Batguial, que van a fer diferents coses i s'acaben donant fent un morreig, bàsicament.
0: Et sembla? Raquel Tulleuda, com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Ja, o sigui, a punt de començar la cançó.
0: A punt de... Escolta, està ben triada?
2: Està ben triada, perquè és humor, parlem d'humor.
0: Ah, parlem d'humor! Humor i sexe.
2: Humor i sexe, importantíssim.
0: Han d'anar agafats de la mà sempre?
2: És una bona... És una bona peça al taler.
0: És una bona peça al taler.
2: Sí.
0: Ensenya'ns el quadre primer, que el reconeixeré.
2: Mira,
0: ja sé que la Raquel
2: no
0: porta un
2: crec,
0: quadre.
2: No, avui el tinc jo. Home, reconeixeràs l'època, més o menys.
0: Això podria ser segle XIX?
2: No, això és un barroc, és un quadre
0: barroc.
2: És un barroc,
0: sí, clar.
2: I és una pintora.
0: Clar, podria ser un Velázquez.
2: Podria ser un Velázquez,
0: podria ser un
2: correcte.
0: Velázquez, sí. Perdó,
2: la pintora
0: sí.
2: És contemporània de Velázquez a Espanya, d'Artemisia Gentileschi a Itàlia.
0: És una dona, la pintora, fantàstica.
2: És una dona que va néixer el mateix any que Rembrandt i com totes les dones en aquesta època, encara que fos el segle d'or holandès i en totes les èpoques en general, l'art ha estat molt invisibilitzada, oblidada. Fins i tot durant molts anys les seves pintures s'atribuïen a Frans Hals, que és un altre barroc holandès.
0: És un autorretrat?
2: És un autorretrat, de fet es diu així, autorretrat.
0: És una dona que està pintant, que va vestida com si fos un quadre de Velázquez, amb aquest típic barret que sembla una alcòfia.
2: Sí.
0: Porta també aquesta mena de... No sé mai com dir-li, de coll ampliat, que és com una circumferència blanca, té una llum preciosa. I ella està amb una actitud somrient... una mica burleta, com si ens estigués una mica prenent el pèl a l'espectador.
2: Sí, no saps molt bé si està feliç i gaudint del moment, o si efectivament, o si hi ha una cosa com una mica entremaliada. La pintura que està fent a la vegada sí. També somriu.
0: És un músic, està pintant un músic que està tocant el violí i que també està somrient.
2: És una cosa que caracteritza bastant els quadres de Judith Leister, que els seus personatges somriuen. Pinta gènere, bàsicament, en aquella època la burgesia holandesa comprava de tot, hi havia molta pintura de gènere, i els seus personatges, tant si són autorretrats com no, tenen tendència al somriure o a un riure fins i tot més obert, que és una cosa que no veiem tant en els retrats. Estem no. Més habituats a retrats seriosos.
0: Això vol dir que era una dona alegre, feliç... Que li anaven bé les coses?
2: Li anaven bé les coses, perquè va aconseguir fins i tot tenir el seu propi taller i fins i tot tenir aprenents homes, que en aquella època era tot un assoliment. Després no sé com li va anar la vida a nivell personal, no? Es va casar amb un pintor que era molt menys habilidós que ella i durant molt temps també les seves pintures es van atribuir al marit. Suposo que ser dona en aquella època tenia una part de dificultat inherent al gènere, però és cert que les seves pintures són de retrats i autorretrats de persones que estan contentes i que somriuen.
0: M'agrada molt la cara d'aquesta dona. És guapa i està segura de si mateixa i té una mirada de poder.
2: Sí, estic pintant i m'ho estic passant bé.
0: Exacte.
2: Fent això. Sí.
0: I sóc dona, sí. I què passa? Això ens porta... On està aquest quadre, per cert?
2: Aquest quadre està a la National Gallery de Washington, no la de Londres. De Washington.
0: És gran?
2: Ostres, no me'n recordo. Ara m'enganxes. Ho hauria hagut de mirar, això. Que tonta.
0: No, perquè me l'imagino gran.
2: Diria que té un tamany una miqueta més gran del que veiem aquí a la pantalla. Va. Potser, sí, potser uns 90 o un metre. Però ho estic dient de memòria, eh? No ho he mirat avui.
0: Molt bon quadre, aquest de la Judith Leister, per parlar de sentit de l'humor i sexe.
2: D'humor i sexe. D'humor amb tot en general, no? Però amb el sexe...
0: Quin paper ha de tenir l'humor en el sexe, Raquel?
2: Penseu a nivell individual, no? Per a vosaltres, com de diferent és quan... Tant si estem a l'etapa d'estar coneixent una persona nova com si estem amb una persona amb la que ja estem molt habituats a estar en la intimitat, però decidim provar alguna cosa nova que no hem fet abans, sigui una postura, sigui una vestimenta, el que sigui... Com en són de diferents les coses si hi posem, si destilem una miqueta d'humor, una miqueta de broma, o si ho convertim en allò molt més rígid i molt més experimental,
0: no?
2: Quasi de laboratori i transcendental, no? Efectivament.
0: Diries, per mi seria, se m'acaba d'ocorrar, l'escut de la vergonya.
2: Ho és una mica, de fet, fixa tant, és molt interessant això que
0: del
2: dius.
0: Del pudor.
2: Perquè fixa't que la sexualitat en primera persona, que és una cosa que ens costa parlar, fins i tot en ambients distesos, i en canvi, en clubs de la comèdia, en monòlegs, en la gent que es dedica a l'humor, és un tema molt, molt, molt recurrent. Mm. És com un escut, efectivament, no? Una cosa que, fent-ne broma, ens podem permetre entrar-hi una miqueta més. I a vegades fins i tot el límit entre allò que és fer broma per naturalitzar i allò que és fer broma i que estigmatitza, a vegades aquí hi ha un límit que pot ser difícil de dibuixar.
1: És que jo pensava perquè igual per una persona el que pot ser una simple broma a l'altra persona és una cosa molt feridora, perquè al final estem parlant de la intimitat, que és al final la cosa més sensible, potser, per algú, no? Segons què toquis i o de què te'n enriguis.
2: Sí, sí, tens tota la raó, i per això és tan important, n'hem parlat mil vegades, la comunicació, el diàleg i el tenir la ment oberta i el cor obert a que les opinions de l'altre no siguin com les teves, però això posa de manifest una cosa que és superrellevant, que és que la connexió a través de l'humor, jo m'atreveixo a dir que és bàsica entre les persones. Jo no em puc imaginar una relació més o menys intensa, eh? Ja no vull dir duradera o no duradera, sense un mínim de sentit de l'humor.
0: Però, Raquel, hi ha gent que no té sentit de l'humor. Què passa, aleshores? Si s'ajunta amb algú que té sentit de l'humor, doncs mira, però dues persones...
1: O potser no tenen sempre... el mateix.
0: Clar, sí, o no tenen
2: és
0: el mateix.
2: Que a vegades jo sempre em pregunto, aquesta gent que diem que no té sentit de l'humor, és veritat que hi ha gent més seriosa i gent més riallera, eh? Més optimista, menys... Però potser moltes vegades aquestes persones que nosaltres, des de la nostra subjectivitat, identifiquem com a no té sentit de l'humor, potser té un sentit de l'humor diferent, no?
0: Tothom
2: però
0: té sentit de l'humor, en el fons.
2: Quan connectes amb algú, Anna o Joan, a través de l'humor, realment és una connexió molt intensa, no? Si ho portem al terreny de la neurologia i dels neurotransmissors, això que ara fem durant les últimes dècades amb molta més freqüència, és que, de fet, quan riem, quan somriem, quan estem feliços, secretem de tot. Secretem dopamina, que està relacionada amb els circuits de recompensa i, d'alguna manera, amb el voler reiterar aquella actitud, no? Voler tornar a estar amb aquella persona en aquestes circumstàncies. Oxitocina, que ens ajuda amb els vincles. Endorfines, que ens ajuda amb el plaer. Serotonina, que ens estabilitza l'estat d'ànim. Tot això està relacionat amb el riure i amb la sexualitat.
0: Estava pensant, orgasme / atac de riure. Això passa.
2: Això passa.
0: Perquè,
2: també passa,
0: és a dir, neurològicament, m'has parlat de la neurologia, dic, això està...
1: Però com que això necessito una mica d'explicació. Com que passa? Durant l'orgasme, un atac de riure?
0: O post-orgasme.
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: Post-orgasme pot passar atac de riure, pot passar atac de plorera, també, eh?
0: És normal, això.
2: Són moments de molta vulnerabilitat, per dir-ho així, a nivell emocional, on les coses es viuen de manera molt més intensa. I, certament, després de l'orgasme, o en el moment de l'orgasme, hi ha hagut una descàrrega de molts neurotransmissors, entre ells d'oxitocina, i, com diem, això està relacionat amb el lliure, amb el riure, està relacionat amb la sensació de connexió, no? D'estar alliberat, de poder expressar lliurement, i això pot desencadenar, perquè no, un atac de riure.
1: I l'humor com a manera de superar la

0: tipus de coses. Amb humor es rebaixen, però és que penseu en el nostre dia a dia, en els vincles, ja no tant des del punt de vista sexual, no? En els vincles emocionals més quotidians, quan hi ha una situació de tensió i aconsegueixes, sense ser sarcàstic, sense ser cínic o cínica, sense faltar el respecte de l'altre, però aconseguim amb humor rebaixar la tensió, això és invencible. Quan una persona t'està fent riure, això desactiva immediatament la sensació de ràbia i d'estar enfadat. Si et fa riure genuïnament, no que senti que m'estàs ridiculitzant, però tu i jo estem discutint, i de debò aconsegueixes fer-me riure, això vens per damunt de la sensació d'emprenyament.
1: Qui diries que surt més perjudicat en les bromes? A mi em fa pensar la dona.
0: Sí, perquè hi ha molta broma masclista, no? Patriarcal, això encara existeix, hi ha molts acudits en aquest sentit, que no els hi ha passat encara el que ja sí els hi ha passat, els acudits racistes, els acudits sobre minusvàlids, hi ha tota una sèrie d'acudits que quan tu i jo érem adolescents es feien, que s'han deixat de fer perquè ja s'entén que són tan políticament incorrectes que no fan ni gràcia, i en canvi això encara no ha fet el tomb completament amb els acudits masclistes.
2: Sí. Tu a la consulta, per exemple, veus a vegades parelles que tenen un sentit de l'humor diferent, i què penses sobre aquesta parella?
0: Més que amb sentit de l'humor diferent, sí que veus parelles en les que un dels dos és molt cínic, per exemple, o persones que utilitzen sempre... Ara estic pensant en una noia que vaig veure fa relativament pocs dies, que realment el problema que tenien, i jo crec que la parella l'havia identificat i no s'havia atrevit a dir-li, era que ella somreia davant de qual situació, o reia davant de qualsevol situació que la posava nerviosa. Aleshores, qualsevol tipus de diàleg constructiu a nivell de sexualitat no es podia produir perquè ella reia immediatament. I es convertia en una cosa com totalment infantil, en la que l'altre membre de la parella no podia dir «Ostres, que si em toques el penis així és massa fort», no? Perquè el que desencadenava era riure. I per tant, això seria un excés, no? Que hi ha un desequilibri. O al revés, persones que utilitzen aquest riure sarcàstic per dir coses que són punyents i que tampoc seria la finalitat del riure. Estem parlant del riure genuí, honest, compartit, on a vegades m'enric del ridícul que has fet tu i a vegades m'enric del ridícul que he fet jo, no? El que es pot incorporar de manera, de manera com infusionada dins d'una relació sexual absolutament normal.
1: Clar, al final hi ha qui es pren el sexe de manera massa seriosa, massa transcendental.
0: A vegades és massa transcendental.
1: Aquest és el gran problema d'algunes parelles.
0: Et diria que en ocasions és un problema important. Prendre'ns-ho tot amb una rellevància que ens obliga a no riure, a estar totalment observants de la nostra pròpia reacció i de la reacció de l'altre, a tenir por al ridícul. Com podem tenir por al ridícul quan estem nus fent postures estranyes amb una altra persona?
1: Una cosa bona és repassar-ho després. No ha anat bé, no funciona, i de sobte tu doncs tornes a treure el tema,
0: en parlem,
1: malgrat faci vergonya.
0: Riem, efectivament. El riure, el somriure compartit genera vincle, rebaixa tensió i facilita... De fet, hi ha estudis que indiquen que les persones que etiqueten o identifiquen les seves parelles com a gracioses són persones que també expressen una major satisfacció sexual.
1: De la concentració, de que li donem aquesta transcendència.
0: I
1: com es fa això?
0: Sí, perquè tenim expectatives, Anna, tant a nivell de rendiment, no?, de facilitat per obtenir l'orgasme, d'orgasme al mateix moment, de quin aspecte tindran els cossos quan estem en determinades postures, de les reaccions de l'altre. Tenim unes expectatives que són tan irreals que el que és de veritat, de dia a dia, que és que, doncs això, pot haver un pet vaginal, se'ns pot... podem fer un mal gest que ens obligui a moure'ns i a dir ai, ai, ai, ai, podem caure del llit, poden passar 50.000 milions de coses, exacte. I això és el que hauria de ser normal, això és el que hauria de ser l'expectativa.
1: Això, tu, sempre que parlem de l'educació en el sexe, això s'hauria de començar a dir també, tu que sempre dius s'ha de parlar de sexe amb els nanos el més aviat possible, és un element que caldria incloure.
0: S'hi hauria de posar, perquè sembla... De fet, avui...
1: Tu que ets la doctora Sex Education, dic jo.
0: Sí, avui quan baixava pensant quines coses volia parlar, no?, de sexe i humor, m'he sorprès de que aquest tema no l'haguéssim tret abans. Estem al final de la tercera temporada i he pensat, uau, has trigat 3 temporades en treure el tema de l'humor?
1: Perquè potser sempre estem fent aquesta secció amb sentit de l'humor.
0: Això pot ser, això no? M'ha agradat. Això m'ha agradat, Puigvoltes.
1: Vull que el tenim com assimilat,
2: és
1: però és veritat.
2: És un concepte molt important, sí, dins de l'amor i la parella.
0: Sí,
2: i
0: dels vincles en general.

0: És un concepte bàsic. Penseu, convido a tots els oients a que pensin això. Quina, en l'escala d'importància, fins a on per mi és rellevant? Quan riure, quan somriure, comparteixo amb algú a l'hora de triar persones.
1: Sí. Raquel, et queden quadres per la temporada que ve, espero, i molts temes.
0: Queden quadres, queden temes, ens queda de tot.
1: Última secció de la Raquel Tullauda.
2: Ella també, ella les renoves.
1: Home, si venen els seus quadres i venen els seus temes... Amb qui venen,
0: jo
1: si només, no és amb la
0: Raquel. Jo només vinc si sou vosaltres dos. Eh?
2: Home, això sempre.
1: Això garantitzat.
0: Doncs va.
1: Raquel, bones vacances.
0: Igualment.
1: T'enyorarem molt.
0: Cuideu-vos.
1: Fins a setembre.

0: comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
3: Què tal? Molt bon dia. Benvinguts a una nova edició del Què t'hi jugues en aquest dilluns 6 de juliol. Ja ho heu escoltat, xupinazo a Pamplona per Sant Fermín. I aquí a Ràdio Barcelona, Xavi Saissó, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I moltes felicitats, Xavi.
4: Moltes gràcies.
3: Rodona, Xavi?
4: Sí, 65 ja. Vull dir que, ja anem fent grandets, eh?
3: T'anava a dir, Xavi, 65 anys. No sí. sé si és el teu aniversari més especial, perquè avui, justament avui, és el teu últim dia a Ràdio Barcelona.
4: Sí, home, és el més especial, perquè després de 45 anys de ràdio, doncs em jubilo avui, i a més ho faig el dia del meu cumpleanys. Bueno, doncs dia especial, amb papallonetes a l'estómac i tal, però, ja... Demà ja serà una altra història, però bueno, moltes gràcies per la felicitació.
3: Això t'anava a dir, que no sé com afrontes el dia, Xavi, perquè anàvem parlant molt d'aquest dia que arribaria feia mesos, però és que avui és aquest 6 de juliol. Sí.
4: Bueno, amb tranquil·litat, amb tranquil·litat i bueno, amb ganes ja de començar les vacances. Ja la gent, jo he sentit el calor de la gent durant molt de temps i avui també ho estic sentint i bueno, molt bé, molt bé. La veritat és que és un dia tranquil, però com dic, una mica de nerviosisme i papallones.
3: Tens aquí a la banqueta del Què t'hi jugues ajuda. Hola, Elisenda. No la farem parlar avui, que el sí que ja la va fer parlar l'especial que vam fer de final de temporada i ja ho va passar prou malament. A més, ens has endolcit al matí, sí, Xavi, home, amb un esmorzar de categoria que has portat.
4: Exacte. Molt bé, molt bé.
3: Crec que el millor de la temporada, podem dir, sense cap mena de debat. Sí. I saps què faràs demà, Xavi, quan et llevis?
4: Doncs mira, demà cap a Calella Palafrugell.
3: Ah, mira.
4: Sí, demà ens anem cap a Calella
3: Palafrugell. No deixes passar cap dia,
4: res. No, aprofitar ja una mica la tranquil·litat i cap a Calella i després ja volem, quan passin aquestes 3 setmanes, ja volem què passarà.
3: Molt bé, Xavi, doncs que vagi molt bé per Calella. Avui intentarem que gaudeixis molt del teu últim dia aquí a la ràdio, el teu dia oficial, l'últim dia oficial,
4: però ja vindrem per aquí.
3: N'hi haurà més, exacte.
4: Molt bé, gràcies.
3: Fins ara, Xavi.

0: Som els del Get i Jugues, ja ho sabeu, des d'ara i fins les dues a SER Catalunya, tota l'activitat esportiva del dia que avui passa també per aquest tercer dia de Tour de França que tenim a Catalunya, però sense cap mena de dubte per aquests vuitens de final que juga la selecció espanyola aquest vespre, la Espanya de Lamine Yamal contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. De seguida serem als Estats Units amb el Santi Ovalle per veure quines són les sensacions de la selecció de Luis de la Fuente les hores prèvies d'aquest partit. Jordi, com ho veus tu, aquest enfrontament de... És veritat que Cristiano arriba més descafeinat, no?, aquest duel, però com veus el partit de aquesta nit entre aquestes dues estrelles?
1: Sincerament, molt igualat. Primer perquè les dues estrelles són molt potents. Jo crec que més Lamine. Aquest Lamine que ja ha arribat al 100%. Diuen els nostres companys que en aquest procés de recuperació molt acurat, Lamine està al 100%. I això dona avantatge a Espanya en un partit que es preveu molt igualat i on jo crec que Elena serà molt interessant veure en el mig del camp, aquesta batalla del mig del camp per veure qui es queda amb la pilota, amb jugadors de tanta categoria, els Vitinha per un costat, els Pedri per l'altre, serà una de les claus del partit.
0: Sense cap mena de dubte, com diu el Jordi, el mig del camp d'avui entre aquest Espanya-Portugal serà el que acabarà segurament decidint qui passa als quarts de final. Des de les 7 de la tarda podeu seguir-ho tota la prèvia al Carrusel Deportivo d'aquest Espanya-Portugal, que serà a les 9 del vespre. A les 2 de la matinada hi ha un Estats Units-Bèlgica. Déu-n'hi-do el que acaba de passar, perquè la UEFA ha emès un comunicat en el que ha carregat contra la decisió de la FIFA de treure la targeta vermella a Balogun. De seguida expliquem tots els detalls, però abans de marxar cap als Estats Units hem d'anar fins a Molins de Rei, Jordi, des del camp municipal de Josep Raic. Allà hi tenim a dos dels nostres, el Nil Solà i l'Arnau Santero. Què tal, Nil, Arnau?
2: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
3: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Els oients que ens estan seguint a través del YouTube ja us estan veient, però és que avui esteu molt ben acompanyats per fer aquesta portada del Que t'hi jugues amb un protagonista de luxe.
2: Sí, un protagonista de luxe, un jugador del Futbol Club Barcelona de la primera plantilla, Marc Casado. Què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
2: Un primer dia de campus en aquesta edició especial, no?, i sobretot amb molts de somriures.
4: Sí, bueno, és el primer dia que fem, no?, la primera edició del campus. Estem molt contents, amb moltes ganes. Hem passat una bona estona amb els nens, s'han passat bé, s'han divertit, i ara, bueno, els toca una mica de piscineta, no?, relax, que també va bé amb aquesta calor que fa. I, bueno, a disfrutar aquestes 3 setmanes que tenim aquí i anirem vinguent a veure tots els participants.
2: Has parlat de relax i de piscina. Has pogut també gaudir d'aquestes vacances, hem carregat piles i a punt per tornar ja la setmana que ve.
4: Sí, bueno, la setmana que ve ja tornem amb la pretemporada, no? Crec que aquestes setmanes han anat bé per desconnectar, doncs per recarregar una mica de piles, que també va bé a final de temporada. I, bueno, ara ja porto unes setmanes preparant-me, no?, per poder tornar al 100%.
2: Helena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Que t'hi jugues de SER Catalunya.
0: Què tal, Marc? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts al Que t'hi jugues. Tots els futbolistes amb els que parlem quan esteu fent el campus ens dieu que és molt especial per vosaltres, no?, aquest lligam amb les arrels.
4: Ho han dit? Sí, crec que és... Bueno, jo m'ho prenc com un projecte, no?, que... Doncs per apropar-me als nens també, al final és algo que a mi m'agrada molt, passar una estona amb ells, disfrutar jugant a futbol. Ja els he dit avui, ja ho comentàvem a l'Instagram del campus, no?, que crec que el més important aquí és, doncs, fer amics nous, que s'ho passin bé jugant a futbol, que al final és el que més recordaran quan creixin, i això és el que volem, que disfrutin i que s'ho passin bé.
0: Tens temps, Marc, per mirar el Mundial aquests dies, per veure què fan els teus companys, que avui, com dèiem, se la juguen amb aquests vuitens contra Portugal?
4: Algo he vist, no he vist molt. És veritat que l'horari no acompanya, però bueno, el d'avui sí que el veuré. És a les 9 de nit, no és?
0: Sí, exacte, a les 9. Pots posar doncs, des de les 7, Carrusel Deportivo.
4: L'escoltaré per allà, sí.
2: Ens comentaves abans, Marc, que veus a Lamine ja amb aquell punt, no?, que està recuperant la xispa després de la lesió. Com l'estàs veient aquest Mundial i com estàs veient també la selecció espanyola?
4: Mira, l'altre dia em sortia una entrevista que li van fer al Moje, al Soja, i pels seus amics, i que ho deien,
0: Santi,
4: no?
0: Amb el Santi Ovalle, sí.
4: Vaig estar molt d'acord amb una cosa que van dir, que Lamine és un tio d'eliminatòries. M'agrada veure'l així quan els partits són importants, i estic segur que avui farà un partidàs.
2: Favorit a Espanya a poder guanyar?
4: Bueno, és complicat, no?, en aquests tornejos on cada eliminatòria, doncs, és vida o mort. És complicat dir un favorit, però bueno, està clar que tenen una selecció molt, molt bona on podran competir per al Mundial, segur.
2: Espanya s'enfronta avui a Portugal a les 9 del vespre, però tornant a tu, ara ens deies que has pogut descansar, a carregar piles per aquesta tornada la setmana que ve. S'ha parlat molt del teu futur, tu sempre has deixat molt i molt clar que el teu somni és triomfar al Barça. A dia avui, a 6 de juliol, continua pensant el mateix Marc Casado i continua amb les idees clares?
4: Totalment, sí. El meu objectiu sempre ha sigut doncs estar aquí el primer equip del Barça, disfrutar del Barça, disfrutar del club, de l'estadi, de tot, de la ciutat, dels fans. És el meu objectiu, jo sempre ho he dit, sempre que el club i el míster em vulguin aquí, doncs jo donaré el 100% per poder guanyar-me minuts aquí i poder jugar a l'equip i així segueixen.
0: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
4: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
2: Aquest és Marc Casado explicant que va parlar amb Hansi Flick, que ha quedat amb les idees clares. En aquestes idees clares, entenc que pel que dius i que tu tens les coses molt clares, la teva voluntat és continuar al Barça, i si no fos així per Flick també t'ho hauria dit, no ja?
4: Sí, com et dic, la meva voluntat sempre és quedar-me aquí, i també aquesta pretemporada doncs, ens ajudarà, no?, a acabar de tenir les coses més clares del tot. I el que et dic, mentre el club i el míster em vulguin aquí, jo encantadíssim.
2: Per tant, Helena, aquest és el discurs molt, molt clar i contundent, com ha fet sempre en Marc Casado, amb ganes de continuar al Barça. Marc, més enllà de Lamine en aquest Mundial, hi ha altres jugadors que estan destacant per sobretot. No sé si fins i tot et sorprèn, per exemple, que Messi, pràcticament amb 40 anys, continuï estant a aquest nivell.
4: Sorprèn, clar que sorprèn, però a la vegada no sorprèn, no? Si hagués de ser una persona... que pogués fer aquestes coses havia de ser ell, està clar, però bueno, 38 anys no té, 38 anys, 7 gols en 4 partits en un Mundial, és una barbaritat, però bueno, aquest home porta 20 anys sorprenent-nos ja.
2: De fet, diria que el 24 de juny va fer els 39 perquè és del 87. Amb Messi juga un dels jugadors que més s'està relacionant amb aquest futur amb el Barça, Julián Álvarez. No sé si entre tants de viatges, piscina i desconnexió l'has pogut veure, i què et sembla, quina és aquesta l'opinió que tens sobre Julián, i si tu, que portes tant de temps al Barça, coneixes a Flick, coneixes els teus companys, creus que podria encaixar en el sistema de joc i en el vestidor que teniu?
4: Bueno, és un jugador top mundial, està clar, i està clar que jo crec que si vingués aquí doncs ens ajudaria moltíssim, no? I bueno, al final és això, tothom que vingui a sumar en aquest equip doncs és benvingut, i ara ja és feina del club, del jugador, no?, de poder-se posar d'acord amb l'altre club també, i bueno, el que està clar és que, com et dic, crec que a nosaltres ens ajudaria molt i el rebríem amb els braços oberts.
2: Et van sorprendre les declaracions que va fer dient que el millor per ell i per tots era un traspàs, perquè són unes declaracions bastant contundents.
4: Això ho va dir?
2: Estaves a la piscina?
4: Segurament em va pillar a la piscina, no vaig veure, sí.
2: Doncs...
4: Sorprèn, però bueno, serà que ho té clar.
2: Doncs ja ho escolteu, van sorprendre o acaben de sorprendre Marc Casado aquestes declaracions també de Julián Álvarez. Marc, per acabar, un consell que donaries a tots aquests nens, més de 150 crec que al llarg de tota la setmana passaran per aquí pel campus davant d'aquestes 3 setmanes, que farà calor però que pel que hem vist generes i despertes molta il·lusió a tots aquests nens.
4: Bueno, com et deia, crec que la idea clara aquí és venir a passar-ho bé, venir a aprendre futbol, a disfrutar, a fer nous amics, nous companys. És el que jo recordo amb més carinyo, ho recordo amb molt de carinyo als campus que vaig fer de petit, i això és el que intentem aquí, no? Doncs que quan siguin grans doncs ho recordin, tinguin aquest bon record, que quan estiguin aquí ho disfrutin i també al final, bueno, coneixen una persona que tenen ganes de veure. Jo vindré aquí bastant sovint, a passar-ho amb ells, a passar una estoneta i bueno, que disfrutin molt, bàsicament.
2: Doncs, Helena, aquestes són les paraules de Marc Casado, que ha de marxar ja cap a la piscina, que l'estan esperant aquí tots els nens per continuar gaudint aquest primer dia. Marc, moltes gràcies per estar avui al Que t'hi jugues de Ser Catalunya en directe.
4: A vosaltres, gràcies.
0: Doncs moltes gràcies al Marc Casado, també al Nil Solà i a l'Arnau Santero, que ens feien aquesta connexió amb el jugador del Barça des del seu campus a Molins de Rei. Quina enveja que se'n vagi ara a la piscineta a refrescar-se amb aquesta calor, no, Jordi?
1: Les coses que tenen les piscines, que a més si t'hi capbusses, les coses que passen fora no són res. Això de la transferència del Julián diu que no ho va sentir. Ha estat molt hàbil amb la resposta,
0: ha estat hàbil, ha estat hàbil. Sí, va sentir el Moja i el Soja, amb el Santi Valle.
1: És que allò va tenir molt de ressò.
0: Sí.
1: Ara, això, Nil... les... les idees clares? Bueno, ara
0: no, sí, sí.
1: Ara haurien... Si el Nil ens ajuda
0: la resposta
1: mica, no?
0: Ha sigut bastant...
1: Aquesta... Vaig parlar
0: concisa,
1: amb,
0: no?
1: Vaig parlar amb Frick i les idees van quedar clares, no? Dit, no?
0: Sí. Nil, no sé si tu ens pots ajudar sí. a interpretar aquest missatge de Casador.
2: Home, a mi em dona la sensació, Helena, Jordi, que ell té les coses molt clares i que ha dit que va parlar amb Flick, que van sortir els dos amb les idees clares, clar, però el missatge aquest de mentre el club i l'entrenador en vulguin, jo em quedaré aquí, crec que deixa bastant clar que si Marc Casado marxa, que jo crec que és una possibilitat molt real a dia d'avui, serà perquè el Barça o Flick li hauran de comunicar que no compten amb ell perquè la seva voluntat o el seu somni és triomfar al Barça, però aquest titular, com deia en Jordi, de van parlar amb Flick i les idees estan bastant clares, doncs sembla que és bastant contundent i també sorprès per com han queixat aquestes declaracions de Julián, que diu que no les havia escoltat, però que evidentment doncs són contundents i que creu que encaixaria perfecte en aquest vestidor del Barça.
0: Per cert, recordem que ens explicava l'Adrià Soldevila la
1: pensava,
0: setmana
1: Helena,
0: passada
1: pensava,
0: que
1: tota
0: el Barça confia, no, en poder estar a la regla 1-1 durant aquest mercat d'estiu per poder atacar un gran fitxatge, però que perquè això passi, tot passa perquè hi hagi sortides. Una d'elles podria ser la de Marc Casado, Jordi.
1: No, és que m'ho has tret de la punta de la llengua perquè hi pensava, no? Exactament el que va dir, com dius, l'Adrià Soldevila és que un gran fitxatge està condicionat està condicionat a una venda com la de Casador. Després la xifra, si són 20, si són 30, però sembla que una cosa sense l'altra no acabaria d'encaixar, eh?
0: Serà de difícil encaixar. Per cert, Nil, el Barça ha comunicat fa uns minuts que Hansi Flick ja té nou preparador físic per l'equip, no?
2: Sí, es tracta de l'alemany, preparador físic alemany Benjamin Kugel, amb experiència a diferents equips com el Werder Bremen, el Colònia de la Bundesliga, també el PSV Eindhoven i el Benfica. A més, va formar part del cos tècnic de la selecció alemanya, que va coincidir amb Hansi Flick el 2014. Això té relació directa amb el que vam explicar, la notícia que vam explicar aquí a Ser Catalunya, de que el club havia decidit que Julio Tos fes un pas al costat. Per tant, Benjamin Kugel, un home de confiança de Hansi Flick, amb qui va coincidir la selecció alemanya al Mundial de 2014, que es farà càrrec a partir d'avui de la preparació física del Barça.
0: Doncs ja ho escolteu, reestructuració al departament físic del Barça, un nou home de la confiança de Hansi Flick, l'alemany Benjamin Kugel, s'incorpora com a nou preparador físic pel primer equip. Moltes gràcies, Nil, i també a l'Arnau Santero.
3: Adéu, Helena.

0: Cada per un Haaland descomunal i sense Mèxic, que va caure davant Anglaterra, avui és el torn de la selecció espanyola. A partir de les 9 del vespre, com dèiem, des de Dallas, vuitens de final entre Espanya i Portugal, el vigent campió d'Europa contra el campió de la Nations League, dues de les favorites segurament a acabar com a campiones d'aquest Mundial. Des dels Estats Units, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Elena, bon dia.
0: Arriba l'hora de la veritat pels de la Fuente, ja.
1: És una final, ho ha dit Rodri, ho ha dit Unai Simón, són els capitans d'Espanya, que sortirà al camp amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro al lateral dret, a l'esquerra Cucurella i parella centrals per Laporte i Cubarsí, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant banda dreta per Lamine Yamal, a l'esquerra Joan Baena i en punta el màxim golejador de la selecció, Mikel Oyarzabal. És l'hora de la veritat, ha arribat. Un partit de vuitens de final contra una de les grans favorites a guanyar el Mundial. És la revenja respecte a la final de la Nations League última, on Espanya va perdre per penals aquest trofeu contra la selecció de Portugal. Espanya juga contra els Vitinha, Nuno Mendes, Neves, Cristiano Ronaldo, Rafa Leao i companyia. Només d'esmentar-ho, doncs, et fa venir por, però exacte. Espanya ha de demostrar que pot eliminar un cop més del Mundial a Portugal.
0: Partit, Santi, que podria ser la final anticipada d'aquest Mundial. Què és el que van dir tant Luis de la Fuente com els jugadors que van parlar a la prèvia del partit?
1: Grans protagonistes a la sala de premsa de l'estadi d'Arlington, de Dallas. Per exemple, Luis de la Fuente, que explica com està a les hores prèvies Lamine Yamal.
2: Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
1: Més enllà de la Fuente, va comparèixer Cristiano Ronaldo, el Sant Cristo Gros de Portugal, que va valorar així la figura del jove futbolista del Barça i la selecció.
3: Jugador con mucho futuro y yo no vi, sinceramente, no vi ningún partido de España, te voy a ser sincero. Vi un poquito del primer partido, contra primer o segundo contra el Cabo Verde, vi un poquito, pero como te digo, es un jugador que tiene futuro, está haciendo muy bien y va a tener un futuro brillante. Pero tengo que decirte, para mí España, yo veo siempre España como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va a ser muy duro mañana.
1: A part, Cristiano va dir que té un feeling especial, que creu que Portugal eliminarà Espanya a la nit d'avui i li va donar aquest consell a Lamine Yamal.
4: En su caso, tiene que acostumbrarse el más rápido posible si quiere tener una carrera larga. Pero yo creo también que tiene que enfocarse realmente que le gusta, que le quiere, la pasión de la gente, la pasión de un estadio. Yo aprendí eso con el tiempo, que es estar enganchado con la gente que realmente te quiere y que tiene pasión por ti. Y tú tienes pasión por lo que haces, por el juego, por jugar, por te levantar y ir a entrenar.
1: Pasió pel que fas és el més important i és el que ha dut Cristiano Ronaldo a tenir més de 40 anys i està jugant de nou un Mundial.
0: 41 anys, Cristiano, que diu que tant de bo segueixi endavant Portugal per poder jugar algun partit més al Mundial, i va deixar un recadet, i si li han de fotre més pals la premsa, doncs que li caiguin. Jordi, li costa regalar a Cristiano elogis cap als rivals. Ja vam veure com reacciona quan li pregunten per Messi, i ara amb Lamine, escuet.
5: És que avui aquesta declaració ja l'he sentida justament aquí a Catalunya, en aquest mateix estudi, via el Tomàs Roncero, i li he dit, escolta, però li pregunten a Cristiano per Lamine i fa servir tres vegades la paraula futur. Però el present...
0: El present també, no?
5: Tampoc no està malament. I en el passat hi ha hagut alguna Eurocopa. I quan li pregunten sobre la seva incidència en l'equip d'Espanya i diu que el que preval és el conjunt. Per tant, en fi... Doncs ja entenc que pica i, bueno, tot de tard de rascar.
0: Exacte. Escolta, Santi, però les darreres hores heu viscut aquí als Estats Units l'escàndol més gran del Mundial, sí, que sembla que està quedant en un segon pla. Té com a protagonista el jugador de la selecció dels Estats Units, Folarin Balogun, a qui la FIFA li ha tret una targeta vermella, i també té com a protagonista el propi president dels Estats Units, a Donald Trump.
1: És una de les cacicades més grans de la història dels Mundials. A veure, Balogun, màxim golejador dels Estats Units, al partit de 700 veu una vermella. Podem estar d'acord si és vermella o no.
6: perquè és fortuïta, una trepitjada sense veure el rival, però és vermella. I, de fet, la FIFA, en el comunicat, diu que li manté la targeta vermella. Però què fa la FIFA? Doncs s'acull a un article del reglament, l'article número 27, per suspendre durant un any la sanció a Balogun, el davanter nord-americà. La suspèn i si no torna a reincidir, és a dir, no el tornen a expulsar, doncs no compleix la sanció. És una cosa molt estranya, gairebé sense precedents. Diuen des de els despatxos d'Estats Units, ens explicaven que hi ha un precedent amb Cristiano Ronaldo que li van reduir una sanció, però era reduir, no treure una sanció. I, clar, després veus com la Casa Blanca, el Twitter oficial de la Casa Blanca, agraeix la decisió a la FIFA amb un tuit o un muntatge d'un tuit de Donald Trump. I després llegeixes al New York Times que va ser Trump qui va demanar i va trucar a Gianni Infantino perquè li tragués la sanció, i clar, veus que és una de les cacicades, ja et dic, més grans de la història dels Mundials, perquè un jugador que estava expulsat, claríssim, no pot jugar, com és el màxim golejador de l'anfitriona, doncs li suspenen aquesta sanció, i avui pot jugar contra Bèlgica, que el guanyador d'aquest partit, Bèlgica-Estats Units, es juga a les dues de la matinada, és el teòric rival d'Espanya als quarts de final.
0: Pot jugar contra Bèlgica i la UEFA, damnificada per aquesta decisió de que beneficia els Estats Units en contra de Bèlgica, ha carregat durament contra aquesta decisió de la FIFA fa uns minuts a través d'un documunicat. Una decisió, diu el màxim organisme europeu, que considera incomprensible, injustificable, que creu que la FIFA creua una línia vermella, que senta un precedent molt perillós per un futur i que posa en perill la integritat de la competició. I com deia el Santi, el New York Times i la CNN assenyalen a Trump directament, demanant a Gianni Infantino, el president de la FIFA, que fes enrere aquesta sanció per Balogun i que pogués jugar aquest partit d'aquesta matinada contra Bèlgica. Inaudit, Jordi?
5: Home, sí, perquè provoca molta alarma, sobretot perquè aquesta resolució no està motivada. És a dir, tu quan decideixes suspendre, per exemple, aquesta sanció, has d'explicar el per què. Ho has de motivar, ho has d'argumentar. I això no està fet. Però, esclar, és que, com explicava Iriturralde i el propi Santi Ovalle en el Carrusel, aquest article 27 està previst per suspendre coses com ara un tancament parcial d'un estadi, o, per exemple, una multa econòmica. Certament el Barça, per exemple, a la UEFA, li va posar una multa econòmica perquè gastava més del que ingressava. I li diu, escolta'm, jo t'he d'aplicar aquesta multa sencera. I el Barça fa una apel·lació i la UEFA li suspèn a canvi que faci els deures. És a dir, aquest article 27 no està previst per targetes, està previst per aldarulls, per tancaments parcials o totals d'un estadi, on, diguem-ne, l'infractor queda condicionat a, sí, et suspenc la sanció, et suspenc el càstig, sempre i quan facis els deures i et comportis bé i canvies la teva actitud. Per tant, diguem-ne, és un cas alarmant, perquè ara algú es pot preguntar, i tothom ara podrà demanar en aquests casos de suspensió? Són preguntes que queden a l'aire, no respostes, per tant, alarma.
0: Tothom no crec, però tenint en compte que aquí hi ha Trump i Infantino amb la relació que han tingut durant aquests mesos, amb el premi aquest Nobel de la FIFA, no? En fi, doncs aquest és el desenllaç que tenim avui a les portes d'aquest Estats Units-Bèlgica. En fi, gràcies, Santi, i a veure si ens portes sort per demà.
6: Adeu, que vagi molt bé.
0: Per demà, vull dir, demà el que t'hi jugues, òbviament, la sort per aquesta nit. I aquesta nit, saps qui no necessita sort, Jordi?
5: No, aviam, digue'm.
0: Cristóbal Chacén, què tal? Molt bon dia.
5: Hombre.
7: Què tal? Bon dia, Helena.
0: Javi,
7: bon dia,
0: tio Fafa, què tal? Molt bon dia.
5: Aquests van sols, home.
7: Hola!
5: I tots.
0: Aquests, el casino, Cristóbal, ens confirmeu que no necessiteu res de sort, no?
7: Re. O sigui, parleu de l'escàndol dels Estats Units, l'escàndol serà el d'aquesta tarda. Perquè tenim, ja ho sabeu, la prèvia a Casino Barcelona, a la sala Cotton, amb sortejos, bon ambient, allà viurem el... És un partidàs, al tanto, eh? Al tanto que
0: no
7: l'estic
0: totes, eh? Campió d'Europa contra el campió de la Nations,
7: I amb Cristiano, Jordi, tio Faja, ni oblit ni perdó, eh?
0: No, ara t'anava a dir, Cristóbal, a veure, aquí hi ha un integrant de les festes del casino, que és el tio Faja,
5: a veure, què diu?
0: Que tots els dies ha anat amb l'Aràbia Saudita, amb Uruguai, amb Àustria...
7: Que va amb Cristiano! Que aquesta tarda el tio Faja estarà fent... Mira.
0: Amb el seu historial, eh?
7: Quina cara dura.
0: Javi, ¿cómo lo llevas esta doble personalidad?
8: Pues aquí ensayando falos llevo ya desde las 6 de la mañana.
7: ¿Cómo falos?
0: Fados, Cristóbal.
8: ¡Sí! Cristóbal, no seas energúmeno.
5: Fados.
8: Estoy...
7: Javi, ¿vas a hacer un... ¿Esto es para vosotros afición? ¿Al casino o no?
8: Estoy muy metido en el papel. De esta no voy a salir entero mentalmente. De hecho, ya llevo días haciendo tics faciales. Y sí. Bueno, yo os lo he dicho desde el primer día, esto no va a acabar bien.
7: No, estoy
0: home,
7: con
0: la
7: Manzuka,
0: de
7: Avui
0: es la más difícil, la más difícil todavía, Cristóbal.
7: Més tenim el Sique Rodríguez, que ens vindrà a veure al casino. Tenim el Gonzalo Álvarez, i viurem una prèvia com mai.
0: I els que vulguin venir,
7: horari
0: Cristo?
7: Fantàstic. I els que vulguin venir, l'únic que han de fer és descarregar la seva entrada gratuïta a casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, entreu allà, descarregueu les entrades, recordeu, obligatori portar DNI, no poden venir malauradament menors, però estarem molt bé, aire condicionat, bon ambient, gent guapa, a casino al centre de Barcelona, tenim barra de bar, tenim per sopar allà, entrepanets, hamburgueses, tenim restaurants, un entorn fantàstic i moltes pauses d'hidratació ben acompanyats.
0: Vosaltres en feu 5 per cada part, no? De pauses d'hidratació.
7: Sí. Moltes. Sempre ben hidratats.
8: Esto de que no pueden entrar menores es una anomalía, habría que solucionarlo esto, ¿eh?
0: Bueno, això ja no depèn de nosaltres.
5: Una feinada.
0: Això...
7: Bueno, una anomalía, tío, faja un favor, ¿eh? Que nos hacen...
0: Sí, casi...
8: No, porque el grueso de mis fagilivers son menores.
0: Això també ho hauríem de revisar.
8: Están con el conocimiento a medio fer... Y entonces son muy fagilivers.
0: Ay, Cristóbal, tío Faja.
7: Aquesta tarda veniu. Si no teniu a mà el telèfon o l'ordinador per descarregar entrades, vosaltres veniu. És la sala Cotton. Estem fresquets, estem bé i ens ho passarem bé. Us esperem.
5: Molt bé.
0: Festa garantida amb el Cristóbal Chacén, el tío Faja, el Sique, el Gonzalo, ja ho escolteu. Una taverna per viure aquest Espanya-Portugal avui a les 9 del vespre al Casino Barcelona. Moltes gràcies als dos.
5: Sí!
0: A partir de les 7, podeu viure tota la prèvia al Carrusel Deportiu amb tot l'equip d'esports de la cadena SER, aquest Espanya-Portugal a les 9. Seguirem amb l'Estats Units-Bèlgica a les 2 de la matinada i ja tenim definits dos partits dels quarts de final del Mundial. El dijous, França-Marroc, i el dissabte, Noruega-Anglaterra. I a SER, el que sí que no falla és el menú del Mundial.
9: Doncs clar que no, perquè... Com estàs de gana, Elena?
0: Moltíssima gana ara mateix.
9: Doncs per què no fem un globo i demanem un parking pizza?
0: Sempre m'hi trobaràs, aquí.
9: I aquest vespre, quan tornem a tenir gana, a l'hora del partit, doncs tornem a anar a Parking Pizza. Sí, Parking Pizza, que tenen les millors pizzas artesanals, pizzas de massa de llarga fermentació i producte fresc, essencialment mediterrani, i no t'ho perdis, totes les pizzas amb fior di latte. Si hi ha gana, demana el Parking Pizza, lògic, normal, el que has de fer, un Parking Pizza, que és el que toca, i t'ho porten molt ràpid. Un globo al Parking Pizza, ja.
0: Stracciatella o la datòfona, brutals.
10: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: Amb el Martí Junca. Què tal, Martí? Molt bon dia. Elena. Obrim aquestes notícies amb Mèxic, que és la segona anfitriona que queda eliminada del Mundial.
11: Sí, Anglaterra ha guanyat aquesta matinada el conjunt de Javier Aguirre, que s'acomiada del Mundial. El conjunt de Tuchel es va imposar per 3-2 amb un doblet de Bellingham i el definitiu gol de Harry Kane, que va acabar així el partit.
12: My voice is gone. Yeah, it was a crazy game. We had to fight.
11: No. Harry Kane sense veu, un final de partit que va ser accidentat amb la lesió de Jordan Henderson a la celebració anglesa, que saltant una de les valles del camp va patinar i s'hauria trencat el canell. Abans, però, Brasil queia eliminada per una Noruega liderada per Haaland, que va marcar els dos gols nòrdics del partit i posava en valor l'eliminatòria contra la canarinha.
13: I think the way we play today shows that Norway is...
11: Haaland diu que la manera en la que van jugar demostra que són un equip fantàstic i que demostra que són una de les millors seleccions d'Europa i també del món. Recorda que Noruega feia 28 anys que no es classificava un Mundial i ell tan sols en té 25. Mm-hmm. Pel que fa a Brasil, Neymar va anotar un penal a l'afegit marcant el seu 80è gol com a internacional el dia que ha anunciat que es retira com a jugador de la selecció. Casemiro no va poder contenir les llàgrimes després del partit.
14: És difícil, això. Això en paraules. Me desculpa, cara. És difícil això en paraules en aquests moments, né? Que sempre és un sonho, né?
11: Per cert, encara en futbol, l'Espanyol renova el porter Àngel Fortuño i en bàsquet ja és oficial Pedro Martínez fitxa pel Real Madrid.
0: A Wimbledon, Arina Sabalenka cau contra Naomi Osaka.
11: La número 1 del món s'acomiada després de perdre per 2-16-0 contra la japonesa. A la categoria masculina, el seu respectiu número 1, Jannik Sinner, va guanyar contra Mochizuki i passa als quarts de final juntament amb Novak Djokovic. Avui juga Zverev contra Lehecka.
0: I tanquem amb motos perquè Àlex Márquez fitxa per KTM.
11: Sí, serà a partir del 2027 amb un contracte plurianual. El pilot cerverí deixa així Gresini Racing.
10: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
15: Hola, buenos días, Elena. Noruegos reman, triunfan y dejan a la selección brasileña en la playa de la Copa del Mundo, titula Folla de Sao Paulo. Todo empezó por una jugada que iba a cambiar el destino de un país. Bruno Guimarães es el primer jugador desde Zico, en México en 1986, en fallar un penalti en una copa. Neymar cierra su carrera en la selección con lágrimas, acumulando fracasos y lesiones en los mundiales. Se lee en Estadao, donde también se explica que Ancelotti, técnico de mayor salario de la Copa, fracasa en su primer gran test con la Selecao. El camisa 10 de Santos, que lloró mucho tras la eliminación, es el segundo jugador brasileño en disputar 4 Copas del Mundo y no ganar ninguna. Thiago Silva fue el primero, precisa un globo, donde se recoge también ya la despedida oficial de Neymar con la camiseta verde amarela.
0: Déu-n'hi-do, els pals que cauen a Brasil a la premsa de casa seva, però Xavi, el més important...
16: Doncs mira, aprofitant, Helena, que celebra el Mundial, una de les cases de subhastes més importants del món, Sotheby's, té oberta una subhasta amb objectes històrics del torneig. La joia de la corona és la samarreta original amb la que Pelé va jugar i guanyar la final del Mundial de 1958. Brasil aquell dia va jugar de blau per la coincidència de colors amb Suècia. La delegació brasilera va haver d'encarregar amb urgència un joc de samarretes blaves lises i els mateixos jugadors van cosir l'escut amb material de bosses grogues de l'equip, van fer els números i, per tant, eren altres temps. La subhasta està oberta fins al 19 de juliol. Els especialistes afirmen que es podria pagar fins a 9 milions d'euros per aquesta samarreta de Pelé.
0: Mare meva, 9 milions d'euros. Quina bogeria. Sí, sí.
10: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
10: Arroba que t'hi jugues.
0: Tenim a la Núria Vilamala de vacances. Avui hi ha la Laia Pujals al comandament de tot l'estreaming, de tot el tema digital.
18: Núria. Bueno, el xat avui està una mica trist per la deuda d'en Xavi. Comença el primer dia en que... Felicitats, Xavier, soc 4 mesos més gran que tu. Bon any, el del 1961.
0: Bona collita.
18: També en tenim un altre que diu, no t'oblidarem, Saissó, passa algun dia per la ràdio a saludar, crac. I un altre que et diu que ets molt gran i que molta sort i que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa. Per
16: moltes
18: tant,
16: gràcies.
18: Un xat que trobarà a faltar Xavier Saissó. També ha causat bastant furor l'entrevista a Marc Casador. Un oient diu que molt ben fet per seguir lluitant pel Barça i aviam si això apreta la porta perquè marxi Araujo. I per últim hem demanat als nostres oients que qui creuen que guanyarà avui el cara a cara entre Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo. I hi ha un 70% que diuen que guanyarà Espanya i només un 28% es va movent això, que guanyarà Portugal. Per tant, uns oients que segueixen a favor del de Rocafonda.
0: Ho tenen clar els oients del que t'hi jugues. Gràcies, Laia.
10: Que t'hi jugues.
0: Després d'un cap de setmana que hem viscut el Tour per aquí, per Barcelona, Tarragona, molts municipis de Catalunya, avui ja s'acomiada la Ronda Francesa de Catalunya. Fa pocs minuts ha sortit la tercera etapa des de Granollers. Allà hi tenim a l'Andrea de la Torre. Andrea, què tal? Molt bon dia.
19: Hola, bon dia, Helena.
0: Quin és l'ambient que s'està vivint per Granollers amb aquest matí festiu, amb la sortida de la tercera etapa del Tour de França?
19: Doncs l'ambient aquí a Granollers és espectacular. Des de primera hora del matí els carrers se n'han anat omplint de veïns i aficionats al ciclisme que no s'han volgut perdre un esdeveniment, com bé deies, històric per a la ciutat. Ara just estava marxant la gent perquè fa pocs minuts han passat els ciclistes, moltes famílies amb samarretes, gorres, clauers, llaminadures i moltes coses més que han agafat de la caravana del Tour. També molt orgull perquè Granollers sigui avui protagonista del Tour de França. De fet, això és el que ens explicaven fa una estona alguns dels veïns.
20: Home, és un esdeveniment superimportant perquè dona vida a la ciutat.
21: Home, doncs és una oportunitat única, que això passarà segurament una vegada a la vida.
22: Bueno, amb una ciutat tan petita que poder portar la sortida del Tour està molt bé.
23: Home, és important, però també mucho jaleo, mucho gasto, mucho... No sé si hay algún beneficio...
2: en el pueblo.
3: ¿Te apetece vivirlo? ¿Te apetece vivirlo? Como dice gente, nos van a poner en el mapa a todos, ¿no?
2: Vivir. Nos van a reconocer es... internacionalmente, bueno, sobre todo en Francia. Claro, cuando sale la cruz dirán, pues mira, Granollers. Lástima que no tengamos playa, pero bueno, montaña y piscina.
19: Ja podem veure...
0: Digues, Andrea, perdona.
19: No, que podem veure que la gent està molt emocionada i molt orgullosa de que el tour passi pels seus carrers.
0: Home, i tu suposo que també, no? Com a... Estàs allà d'enviada especial a casa teva avui, Andrea.
19: A casa meva, sí, sí.
0: Escolta, i què és el que diuen els responsables de la ciutat d'aquesta sortida històrica també per Granollers?
19: Doncs hem pogut parlar amb l'alcaldessa, que també ha volgut destacar el bon ambient als carrers, Alba Barnosell, que ha agraït la implicació dels veïns, dels voluntaris i de totes les persones que han fet possible aquesta jornada i que confia que la ciutat es volqui per animar el pas dels ciclistes, que ja ho han fet i ara estan tornant a casa seva, però hem parlat amb l'alcaldessa i diu això.
4: Doncs aquesta imatge d'una ciutat oberta, activa i vital, on la força és la seva gent. Ho veiem amb la logística, amb l'organització, però amb els centenars de voluntaris i voluntàries que des de les 6 del matí estaven col·laborant amb l'esdeveniment. Entitats, veïns, el veïnat d'aquí del barri de Ponent, que també s'hi ha volcat, entenent, òbviament, les molèsties que genera, però tothom s'ha volcat al carrer i estic segura que la gent també de la ciutat doncs, sortirà a animar els corredors.
19: Hem pogut parlar també amb el president del Club Ciclista de Granollers, que és un esdeveniment molt important. En Felipe Pérez ens explica que l'entitat celebra el seu centenari l'any vinent i assegura que mai s'haurien imaginat que Granollers seria escollida com a punt de sortida d'una etapa del Tour i que és una oportunitat única per donar visibilitat a la tradició ciclista de la ciutat.
23: Es una locura, porque no lo esperábamos ninguno, ¿no? Fue una gratísima sorpresa la elección de Granollers. Esto, para el Club Ciclista, que además el año que viene hacemos el centenario, pues es el mejor preámbulo que podía ser, ¿no? Entonces, ahora estamos empezando a ver esto, ya nos imaginamos la locura que es de colores, de todo el ambiente que hay aquí en el Club Ciclista, en el Tour de Francia. Así que a disfrutarlo al máximo.
0: Ah, gràcies, Andrea. Des de Granollers, Anna i Xavi, vosaltres ho heu viscut aquí aquest cap de setmana. Anna Palet, bon dia, que no t'havíem
24: saludat
0: encara. Hola,
24: què tal? Bon dia, Helena.
0: Ho heu viscut aquí des de Barcelona i ha sigut un cap de setmana espectacular, no?
24: És impressionant, Xavi. Sí. La veritat que la dimensió que agafa el Tour de França, tu has seguit més anys, però veure-ho aquí a casa nostra impressiona i posa la pell de gallina.
16: Sí, jo crec que Barcelona ha passat amb nota el que és aquest Grand Depart, un Grand Depart que va començar amb la presentació de la Sagrada Família a l'Hospital de Sant Pau. Allà ja es va començar a veure que la gent responia i d'aquestes dues etapes que han anat pel territori català han demostrat doncs, que la gent té moltes ganes i jo em quedaria, tot i que hi ha hagut un llarg recorregut, em quedaria amb la gentada de Montjuïc, no? De la muntanya de Montjuïc, sobretot a la zona de l'escalada cap al castell, que va mostrar imatges, Anna, realment espectaculars.
24: Centenars de milers de persones que durant aquest recorregut de 200 quilòmetres que han fet entre dissabte i diumenge per Catalunya han omplert els carrers, i ara que comentaves Montjuïc, per mi el so de la jornada del cap de setmana és a l'autobús, a l'autocar del UAE Team, Tadej Pogacar i Isaac del Toro, un Pogacar que li va deixar d'alguna manera el seu company d'equip aquest moment de glòria de guanyar la segona etapa, i això és el que li cridaven els moltíssims aficionats mexicans, que vaja, ja tenen a Pogacar com un mes de la família. Perquè, sens dubte, va ser una demostració de força de l'UAE Team el deixar Pogacar, el seu propi company, que fos qui guanyés aquesta segona etapa, que va acabar molt ajustada.
16: Sí, és un moviment molt intel·ligent de Pogacar, aquest, perquè sap que Del Toro és un dels millors gregaris que té, i així, diguem-ne col·loquialment, el té content de cara als moments més importants del Tour, que sap Pogacar que hi haurà moments en què haurà de treballar molt Del Toro per ell, i aleshores no és el mateix tenir un gregari, diguem-ne, allò que em guanya...
24: Enfadat
16: perquè m'ha guanyat sobre la línia a Montjuïc.
0: Que ha entregat ja des del segon dia.
16: Que ha entregat perquè és la primera etapa que guanya, diguem-ne, del Tour Del Toro. Per tant, jo crec que va ser un moviment molt, molt, molt, molt intel·ligent.
24: El Xavi li posava bona nota a aquest pas del Tour de França per Catalunya i també vam poder escoltar la valoració que en fa l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
25: La ciutat està acostumada a fer grans esdeveniments, però no ho hem d'amagar. Hi havia molts reptes. No hi ha hagut pràcticament cap incidència a ressaltar. Teníem el risc de la calor, perquè la calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no?
0: Doncs aquesta era la valoració de l'alcalde de Barcelona. Avui, com us dèiem, l'etapa, la tercera etapa d'altura ha sortit de Granollers, passarà per Sant Feliu de Codines, Camp de Bànol, entre altres municipis, i ja anirà cap a França a través de Puigcerdà. I a França, malauradament pels incendis que està patint al sud del país, l'etapa d'altura es celebrarà sense públic ni caravana publicitària. Però com diuen l'Andrea, el Xavi i l'Anna, ha estat tot un èxit el pas del Tour per aquí, per Catalunya. I sabeu que és també tot un èxit, no?
24: M'ho imagino. M'ho puc imaginar.
1: Jo també.
0: Mira, no cal ni que ho diguem ja, perquè crec que ja estan entrant trucades.
24: Però si no has dit encara el que és.
0: No, però és que Anna, és que ho sap tothom, no cal que ho expliquem, perquè és que està sent un èxit.
24: És l'animal de moda de l'estiu, eh?
0: Exacte.
1: Que ràpid, eh?
0: Ja tenim els oients trucant al 933-44-1411, perquè tothom vol aquestes capibares de l'estiu del Mundial. A veure si podem saludar algun dels oients. De seguida els saludarem.
1: És que són
0: tants
1: que...
0: Willy? Com avui tenim una edició especial dels tocs del Xavi Saissó, anem per feina i després direm el nom de l'oient.
5: Tres tocs i el Saissó. Tiqui-tiqui, miau-miau.
0: Xavi, avui s'han de fer com edició de lux, podríem dir, no?
1: Sí, avui
0: perquè
1: farem...
0: són els últims tocs del Xavi al que t'hi jugues.
1: Sí, avui en farem 10, eh? Farem 10 ràpids, pim-pam. Comencem amb el Asier Chávez, precisament, que li van donar al company de Valladolid el seu contacte d'aquesta manera, com a Asier Becari, i ell tal qual ho va dir en antena.
6: Reflejarlo. Vamos a buscar la última hora del Español en Barcelona. Nos la sirve nuestro compañero Asier Becari. Hola, Asier, buenas tardes. Nuestro compañero Asier Becari. Hola, Asier, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Carlos Raúl? Buenas tardes. Pues un partido que para el Español es ya una primera
1: cita. Sí, Asier Becari, ¿eh? Asier Becari.
0: Avui deia l'Asier que encara no sap qui és qui li va compartir el seu contacte amb aquest nom d'Asier Becari, ¿eh?
1: Ja ho sabem. Bueno, anem a la megafonia del Fuenlabrada de futbol que li va donar una mala passada al nostre company. Vinga.
8: Gol del Fuenlabrada. Gol de Raúl Hernández. Minuto 40. Se adelantan los madrileños desde el punto de penalti. Fuenlabrada 1, Ponferradina 0. Venga, cállate.
0: Això t'ha passat a tu més una vegada,
1: Xavi. I tant. No es talla
0: ni un
1: pèl.
0: Ho has pensat.
1: No es talla ni un pèl. Bueno, quan doncs passa un tall i es surt una orquestra o una cosa musical, vamos, eh? Atenció.
9: El secretari d'Organització de la Federació del Barcelonès Nord del Partit Socialista, José María Parra, l'acte ha servit per revalidar un projecte que permetrà continuar amb les polítiques ja iniciades aquesta legislatura. Sembla ser que no podem escoltar aquestes paraules de José María Parra.
1: No, sembla ser no podem escoltar directament perquè era un trombó que va sortir. Fumar per Setmana Santa és dolent. És dolent, i més si has de cantar quan passa, diguem-ne, els passos de Setmana Santa. Això va passar a Sevilla.
26: Ai, ai, ai.
27: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mare del Verbo. No puedo.
1: No puedo.
24: No pots,
1: has de cantar saetes i clar. Bueno, atenció perquè el tennis està canviant i fins i tot els jutges del tennis canvien.
28: Per cert, Fabio Fognini ha sigut sancionat amb una multa de 96.000 euros i la prohibició de disputar dos grans slams per insultar, recordem-ho, a la jutgessa de cadira de rodes... Ai, de cadira de rodes, perdó, a la jutgessa de cadira en l'últim obert dels Estats Units. No repetiré l'insult que va dir Fognini.
1: No. Ara hi ha jutges en cadira de rodes, sí. També, que està molt bé, eh? Bueno, Adrià Soldevila al Palau Blaugrana, aprofitant la... Bueno, no aprofitant, sinó jo estava de baixa i tal, va anar jo, ell al Palau, i el primer dia va tenir alguna... Patir problemilla la liga.
29: Palau Soldevila.
30: Aquí ha empezado 9:30, por lo tanto quedan 9:30 quedan. Ha empezado hace 30 segundos. 0-2 gana UCAM Murcia en el Palau Blaugrana. Dime, joder, cómo estoy hoy. Déjame decirte,
29: espera, vamos a empezar otra vez. Palau, Adrián, adelante.
30: Acaba de empezar el partido en el Palau. Gana UCAM Murcia 0-2. Acaba de empatar el Barça. Se la juega UCAM Murcia porque puede entrar en el playoff. Dime, déjame decirte algo, Dani. Sí. Ha habido en la presentación de jugadores varios pitos para los futbolistas. Iba a decir futbolistas. ¿Cómo estoy? Joder. Jugadores del Barça.
1: Bueno, va ser una connexió, diguem-ne, que va tenir absolutament...
24: accidentada.
1: Però res com Toño, el nostre company Toño, que,
10: es que Déu-n'hi-do,
1: no es coneixia massa bé els jugadors de tennis de l'època. Ara descodificarem el que va dir. Atenció.
11: Y los pequeños apuntes. Va a estar jugando Novak Djokovic en semifinales por la medalla, no, ante el Potro. Van a reeditar así el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos. Sí. Y en estos momentos está jugando David Federer. Roger Federer.
12: David Federer, sí.
11: Sí, 4-3. Y donde le va a esperar Wagnica.
1: Bueno, Wagnica es Wawrinka, pero bueno, sí. Toño no de hecho. I què diu el nostre company Guillem Carreras? Guillem Carreras, que no arribava, no arribava al butlletí, el tio corrent des de la redacció, i quan arriba al butlletí passa això.
13: La recuperamos, le contamos que 6 comunidades han... Vamos a ver cómo ha transcurrido esta primera noche sin ocio nocturno. Radio Barcelona, Guillem Carreras, bon dia. Tenemos algún problema con esa conexión. Mientras la recuperamos, le contamos que 6 comunidades han implantado ya restricciones al ocio nocturno. Creo que tenemos ya la conexión con Guillem Carreras. Buen día, cuéntanos.
14: Buen día, ya están cerradas las discotecas, las salas de baile y de fiesta. Es la última decisión del gobierno, parar todo el ocio nocturno. Lo criticaban desde la patronal.
1: No entro
14: tal. La patronal del ocio nocturno ya dice que esto va a provocar que haya más fiestas ilegales y botellones, aunque el gobierno haya asegurado que lo van a vigilar. Critican que no sabían nada de la medida y justo antes del fin de semana les coge por sorpresa. Sin margen de maniobra, lo encuentran desmesurado y lo van a recurrir.
13: Lo encuentran desmesurado, lo van a recurrir.
1: Sí, lo
13: gracias,
1: Guillem. Bueno, jo crec que després va sobreviure, però se'ns anava.
24: La imatge del Guillem assegut allà a la seva taula picant mentre sentia que li donaven pas i corrent.
1: Bueno, anem als dos últims. Una narració ens va aportar el Bermúdez sobre un partit de futbol que, déu-n'hi-do, sobretot al final.
15: S'està animant molt el partit, 0-0, un partit que no ha hagut més ocasions per part del Pla, no tantes per part del Font Rubí. I gol al Font Rubí! L'últim minut ha arribat el gol! De l'últim minut ha arribat el gol!
1: S'emprenyarà amb l'àrbitre.
15: L'últim minut! Cau un nen allà! Oita! Que encara fot targeta, el tio! Que encara fot targeta! Seràs cabron! Seràs cabron, tio! Seràs cabron! Seràs cabronàs! Seràs cabron, àrbit! Hòstia puta, ja! Final del partit! Resultat de Pla 0, Font Rubí 1! Sigueu bons i ens la veiem! Adéu!
1: Adéu bons i ens la veiem. I bueno, per acabar, Helena, jo crec que el toc dels tocs, Cristóbal Chacén, quan va demostrar i va descobrir que encara hi havia dinosaures en el nostre país. I el Jordi, que ja anava a trucar a la BBC. Escoltem-ho.
17: Ja sabeu que André Iniesta és etern per moltes qüestions.
1: Sí.
17: Stamford Bridge, el gol del Mundial... Però des d'aquest estiu és etern per una altra qüestió, no? I és que han trobat un dinosaure a Espanya i li han posat el nom d'Andrés Iniesta. I
10: un dinosaure.
17: Sí, sí, un dinosaure.
18: Han trobat un dinosaure.
12: Una petjada.
17: Han trobat una petjada.
10: No, perdona.
20: Està trucant la BBC.
17: No, però escolta. Bueno, mira, escolta, parlem... No,
20: vaig agafar la trucada.
17: Jordi, no marxis. Jordi, mira, parlem amb el Fidel Castro.
20: Ara sí que truco la BBC.
18: Els bolets. Els bolets de Cristóbal.
12: Els bolets al·lucinògens.
17: Parlem amb el Fidel Torcida.
20: Les dues notícies més importants del món.
17: I crec que no. És immillorable.
12: Música de quarto milenio, por favor.
17: Parlem amb
12: Fidel Torcida.
17: Fidel Torcida.
12: Qui és Fidel Torcida?
17: Fidel Torcida és qui va...

0: també ara la Napalet crec que et vol posar una mica en un compromís.
1: Ai.
2: Hem preparat un test ràpid, Xavi.
1: Ostres.
2: Com el que fem els esportistes, però avui et toca a tu, perquè t'acomiades. Són 10 preguntes molt ràpides i no t'ho has de pensar. Has de contestar ràpidament.
1: A veure.
2: Xavi Saissó.
1: Sí.
2: Primer partit o competició que vas cobrir com a periodista.
1: Calella-Badalona.
2: Mira com se'n recorda.
1: Sí, senyor.
2: Millor amic o millors amics que t'emportes d'aquests 40 anys de professió.
1: Ostres, és difícil això, eh?
2: Els primers que et vinguin al cap.
1: No sé, per exemple, Ricky Rubio.
2: Una entrevista que t'hagi marcat.
1: Una entrevista que m'hagi marcat. La que li vaig fer a Pau Gasol després de la medalla als Jocs d'Anglaterra, de Londres. Sí, sí.
2: Déu-n'hi-do. I una notícia que t'hagi marcat?
1: Una notícia que m'hagi marcat. Em va marcar molt, ja diré, no és gaire bona, em va marcar molt com Pepo Hernández va aguantar tota la final de Japó sense saber que el seu pare havia mort aquell dia.
2: Què és el que més trobarà a faltar, Xavi Saissó, d'estar treballant en el dia a dia al periodisme?
1: El periodisme? Doncs, home, aquella màgia que té, no? Aquelles ganes de fer coses i de buscar la notícia, al marge, doncs, una mica de la bona gent que he trobat.
2: I el que menys trobaràs a faltar?
1: El que menys trobaré a faltar serà, doncs, a vegades passen coses en el món del periodisme que les vull oblidar molt aviat, perquè hi ha gent que aquesta professió crec que no mereix.
2: Què significa Ràdio Barcelona per tu?
1: La meva vida, totalment.
2: I ara anem amb les difícils de veritat.
1: Ai.
2: Què prefereixes, que guanyi Ferrari el Mundial de Fórmula 1 o la Real Societat la Lliga?
1: La Real Societat la Lliga.
2: I on t'ho has passat millor, al Palau Blaugrana o a Bikini?
1: Algú m'ho he passat millor, a Bikini.
2: I per acabar, Xavi, dona'ns un titular, com resumiries la teva trajectòria?
1: Bueno, la meva trajectòria ha estat increïble, ha sigut una autèntica passada, he pogut viatjar i jo espero que la gent es quedi amb una persona honesta que va intentar explicar històries i que va descobrir que la ràdio és una de les millors coses de la vida.
2: Ha superat el test amb excel·lent.
3: Amb nota, i tant. Jordi, avui és un dia complicat també per nosaltres, no? Dir adéu al Xavi, ens n'alegrem per ell, però també nosaltres ens quedem una mica orfes aquí.
4: Ens alegrem per ell, però ens queda el seu llegat, no? Aquests dies que parlem de llegat, el llegat del Saissó és un llegat de dedicació, és un llegat de professionalitat, és un llegat de lleialtat, que s'agraeix molt perquè en aquesta vida, en aquesta trajectòria, sempre hi ha curves, hi ha turbulències, però ell sempre ha sabut mantenir el pols a l'actualitat i el pols a la redacció. Però finalment avui el xat ha demostrat quin és el llegat. Molta gent que se l'estima, molta gent que li té carinyo, hem vist homenatges de les institucions, homenatges dels clubs, el més important és el que li destina el nostre públic, els nostres oients, i avui el Saissó marxarà. I quan marxi, diguem-ne, passarà per tres símbols molt importants. L'estudi Toreschi, símbol de Ràdio Barcelona, els Ondes, símbol de Ràdio Barcelona, i el bou de Pau Pi, que també, com nosaltres, Xavi, quan passis per davant, una llagrimeta deixarà caure, sí, perquè amb en Saissó se'n va també una mica una part del nostre escut. Li agraïm la seva trajectòria, el seu llegat, una forta abraçada i que ho disfruti.
1: Molt bé.
3: Gràcies per tot, Xavi. Saps que aquesta sempre serà casa teva.
1: I a vosaltres, a tota la gent, de veritat, ha sigut un autèntic plaer i m'he passat molt bé.
3: Gràcies. Pausa i seguim.
5: Ser Catalunya, Barcelona. La núvia anirà maquíssima. I tu?
6: Jo, a Xeviot.
5: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
7: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
8: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
9: Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
10: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
9: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya. Ens van explicar què volien fer.
11: Aquesta secció
12: està jugant a un joc. Cada dia retransmet des d'una època diferent.
9: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la sèrie SER Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
13: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: le pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Feijóo compra otra vez el discurso a Ayuso, es decir, a la facción más radical de su partido, y da otro paso en su acercamiento a los postulados de la ultraderecha. Feijóo asegura en una entrevista en Antena 3 que si gobierna extenderá toda España la ley madrileña que otorga derechos al concebido no nacido.
2: Eso lo hice en el año 2011 en Galicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
1: Una ley nacional, un texto polémico, el de Ayuso en Madrid. Dicen en Génova que están trabajando en esa ley que Feijóo va a incluir elementos de esa ley de Ayuso y detalles también propios. Este es Borja Sémper, hace unos minutos en la sede nacional del PP en la calle Génova.
3: Ya lo hizo en el año 2011 en Galicia el presidente Feijóo, y recientemente lo ha impulsado también con mayor alcance la presidenta Ayuso en la Comunidad de Madrid. En definitiva, estamos hablando de una ley para que el concebido no nacido compute en ayudas, en beneficios y en subvenciones que dependan de la renta familiar o de la composición de la unidad
1: familiar. Esto dice el PP. En Vox están encantados, como no, con esta idea, aunque quiere más. Este es el portavoz de la ultraderecha, José Antonio Fuster.
4: Es una ley que en su espíritu nos parece bien porque representa bien una posición de Vox, que es el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte, no solamente a partir de la 14ª semana. Le dijimos, es una ley que nosotros modificaremos, que nosotros mejoraremos muchísimo cuando gobernemos.
1: Y nosotros a las 2:30 vamos a escuchar las críticas de la oposición y de los grupos que cuestionan esta ley, que por ejemplo, recordemos, concede los derechos de una familia numerosa a aquella que espera un bebé, con dudas jurídicas razonables sobre los derechos que otorga además a uno nacido. 2 minutos esta mañana, por cierto, Vox ha plantado a Juan Manuel Moreno en su primer compromiso como partido de gobierno en Andalucía. La ultraderecha no ha acudido al acto homenaje a Blas Infante, padre del andalucismo. María Jesús Montero, esta mañana en Hoy por Hoy, le decía a Pedro Blanco que este pacto PP-Vox es el más reaccionario de todos.
5: Es que este señor lo que le interesaba sobre todo era que en la foto, que se, en las fotos correspondientes, aparecieran cuantos menos miembros de Vox mejor, pero que las políticas las asumía desde el primer momento. Y se ha hecho un acuerdo en 3 semanas porque se ha tragado con todo el ideario de Vox.
1: Ampliamos ahora en Hora 14 Andalucía. La entrevista completa está en la app de la SER. Luego lo contamos todo, también a la espera de la decisión que pueda adoptar en las próximas horas el juzgado de Peinado sobre el pasaporte de Begoña Gómez. La mujer del presidente del gobierno pidió que se lo devolviera para poder viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara, y Peinado, o casualidad, se ha marchado de vacaciones. La decisión la va a tomar el juez sustituto.
6: Mundial 2026, Cadena SER.
1: Pero hoy, por encima de todo, son noticia dos cosas: el calor y el Mundial. España se juega su continuidad frente a Portugal, un rival próximo, un rival serio, pero también un rival complicado. La cita es a las 9 en Dallas. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí buenos días, las 7 y 3 de la mañana, y ya se nota que es ambiente de partido grande. España se la juega contra Portugal y no podemos fallar, está mejor el equipo, pero decir Luis de la Fuente que hace falta subir el nivel, que jugando como hasta ahora no seremos campeones del mundo. Apostamos porque va a repetir el mismo 11 que derrotó a Austria, y en Portugal, atención, juega arriba Cristiano, sinónimo de gol. Lo contamos en Carrusel desde las 7 de la tarde.
6: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
1: Y lo dicho, muchísimo calor, previsiblemente el peor día de esta segunda ola del verano, y con los termómetros disparados, Jordi Carbó.
8: Durante toda la semana va a hacer mucho calor en todo el país, pero especial atención hasta el jueves, viernes en algunas provincias, que es cuando vamos a tener valores propios de ola de calor. Después baja la temperatura, pero igualmente continuará haciendo mucho calor. Y aparte de las altas temperaturas, en general esta tarde máximas de 35 a 40 grados, superando los 40 en el interior de la península. Mucha atención también a las tormentas entre esta tarde y la noche. Se formarán en el interior, localmente algún chubasco intenso, pero sobre todo muchas descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.
1: Pues tarde de calor, tarde de radio pegados al carrusel, con la producción de Aldo Gómez y con Nick Sutherland y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 4 minutos.
9: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
10: Protecció Civil demana no accedir al medi natural. A banda del massís de les Gavarres, es tanquen els espais de la Ribera Salada del Solsonès i la Barònia de Rialp a la Noguera. El risc d'incendi està disparat amb l'arribada de la segona onada de calor aquest estiu, que el Servei Meteorològic avisa durarà fins dijous.
11: Serà una onada de calor més llarga i més intensa que la que ja vam patir per Sant Joan. De fet, ens esperen 3 dies, com a mínim, de temperatures molt altes, extremadament altes, de manera extensa a tot Catalunya, i en aquest sentit hem activat avisos de situació meteorològica de perill per calor molt intensa.
10: S'activa l'alerta arreu de Catalunya també per calor nocturna el dia més fort demà. Les temperatures poden arribar als 42 graus a Lleida, Terres de l'Ebre o l'Empordà. El pla Alfa col·loca pràcticament també tot Catalunya en risc molt alt o extrem d'incendi. Ha començat fa poca estona un incendi a Terrades a l'Alt Empordà mentre els bombers continuen extingint el foc de les Gavarres, que ara està estabilitzat. Els acompanyarem. El nostre company en Carles Couso ens ho explicarà dins d'un camió de bombers que controla que el foc no reavifi. I farem balanç d'aquesta calor prematura. Des del mes de juny a Catalunya han mort 1.103 persones més que l'any anterior i són morts que el model de la Universitat Carlos III atribueix a la calor. La Generalitat admet preocupació.
12: Estem amoïnats perquè està durant molts dies. Ja en tenim normalment 2-3 onades de calor cada estiu i en aquests moments portem des de pràcticament després de Sant Joan amb unes temperatures que van pujar molt, que van començar a baixar, però que no han arribat a la normalitat.
10: Tot això en aquest dilluns en què anirem a Osona i al Ripollès. Ara mateix ja està passant la tercera etapa del Tour. Ha començat aquest migdia des de Granollers i aquests són els aficionats que l'han vist passar fa poc per Vic.
13: Sí, vivim aquí a la Rambla del Passeig i bueno, estàvem aquí amb les nenes que els feia gràcia veure el Tour de França i dic, doncs mira, tinc unes cadires de càmping, doncs les aprofitarem aquí a l'ombra perquè fa molta calor.
10: L'última etapa que passarà per Catalunya també per la Collada de Toses fins a les Angles. I un estudi dona la resposta a un dels dilemes que més ronda pel cap les dones que són a la trentena. Congelar òvuls abans dels 36 anys duplica les possibilitats de ser mare a partir dels 40. Ho han determinat investigadors de l'Institut de Sheus després d'estudiar 2.000 dones durant una dècada.
14: Al voltant d'una de cada 10 pacients que venen a descongelar els seus òvuls no tindran ni la possibilitat de quedar-se embarassades perquè no haurem obtingut cap embrió. Per assolir l'èxit recomanem congelar entre 10 i 15 oòcits quan són menors de 36 anys.
10: De seguida ho ampliem. Abans informació de servei, recordeu que avui era el dia en què la R3 de Rodalies entre Ribes i Puigcerdà recuperava els trens, però només començar a les 6 del matí una incidència a la infraestructura entre Ripoll i Ribes obliga a tallar la circulació. Per tant, continuen els busos en aquesta R3 entre Ripoll i Puigcerdà. Aquest servei, que havia de tornar avui, que estava tallat des del gener després de l'accident de Gelida. A la tècnica, Tomàs Sánchez, a la producció, Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts, ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
10: Què tal? Bona tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'activar alerta per calor extrema a tot Catalunya fins dijous. És quan ha de durar la segona onada de calor amb temperatures per sobre dels 40 a Lleida, l'Empordà, a les Terres de l'Ebre. De seguida us farem tot el detall d'aquesta previsió, però abans hem d'anar fins a la Bisbal d'Empordà, allà hi ha el centre de control dels bombers, per saber l'última hora de l'extinció de l'incendi de les Gavarres, recordem, estabilitzat. Però també hi ha un altre incendi que preocupa a Terrades, a l'Alt Empordà. Carles Couso, des de la Bisbal, bona tarda.
15: Hola, bona tarda, Joan.
10: Avui ens has dit moltíssimes vegades que el que preocupa més els bombers és que passi justament el que està passant, simultaneïtat de focs. Quina és l'última hora?
15: Doncs fa pocs minuts que els bombers treballen en un incendi que afecta vegetació agrícola a Terrades. Ens admeten que avancen força i que han decidit enviar-hi tots els mitjans aeris que fins fa pocs minuts sobrevolaven la zona de les Gavarres. Volen evitar de totes que afecti l'incendi de Terrades massa forestal, perquè això, admeten, estem en fase inicial encara, podria complicar la situació. Un incendi, el de Terrades, que ja hauria afectat, però totalment una granja. Els preocupa, com deies, molt que hi hagi dos focs grans a Catalunya, perquè això els posaria molt i molt difícil complir amb l'objectiu que tenen aquí, a l'incendi de les Gavarres, controlar l'incendi, que recordem és la fase prèvia a l'extinció. Ja sense altres focs simultanis, això de poder controlar l'incendi de les Gavarres no serà feina fàcil, ens admeten, i només compten poder-lo donar com a controlat aquest vespre si es compleixen els millors pronòstics. I això, Joan, què vol dir? Doncs que el vent de la tarda no apreti tant com aquests últims dies. Està això entre les previsions i que tots aquells punts crítics, calents, que es van encenent, es puguin apagar, com s'ha fet fins ara durant tot el matí, pràcticament en un 3 i no res. La preocupació dels 140 bombers que hi ha sobre el terreny se centra en tres grans punts. D'entrada, al flanc dret. Allà asseguren encara els queda un bon tall per repassar possibles represes del foc. Recordem, aquest flanc dret és el que queda a la cara interior del massís de les Gavarres, aquell que hem anat dient des de divendres que pot arribar afectant, els pitjors dels casos, unes 30.000 hectàrees. Després hi ha una altra zona crítica, que és una zona de barrancs a prop de la carretera de la Ganga, aquesta carretera on va començar l'incendi, una carretera que connecta Calonja i la Bisbal. I el tercer punt crític, on també hi ha molts d'aquests 140 bombers, és un punt entremig dels dos flancs, un punt que queda al mig de la zona afectada per les flames. La nota positiva, Joan, a aquesta hora, és que la zona pròxima a les urbanitzacions, recordem-ho, el foc de les Gavarres ha cremat 11 cases i n'ha afectat parcialment 14, fa estona que en aquesta zona no hi ha flamarades, però missatge important dels bombers. Qualsevol català, catalana, que vegi una flamarada, una mica de fum, que truqui immediatament al 112.
16: Doncs important aquest consell dels bombers. Carles, un cop estabilitzat aquest incendi, quina és la tasca dels bombers? Quina és la feina? Com funciona? Tu, de fet, has pogut acompanyar-los en un camió de bombers aquest matí fent la feina d'extinció d'aquest foc.
15: Sí, els hem acompanyat a fer una de les feines clau perquè l'incendi es pugui donar per controlat. Els bombers van amb un 4x4 fins a un punt concret, informen de la seva situació als comandaments.
17: Vau venir al draft, bueno, perfecte. Nosaltres estem acabant de fer el relleu...
15: I es posen a resseguir el perímetre de tota l'àrea estabilitzada en la que ja hi ha una mànega d'aigua instal·lada. Metre a metre, amb més d'una eina, repassen el terra, també les soques, que tot i estar sota terra poden haver quedat afectades i fer aixecar alguna fumarada. Xavier Encinas, sergent dels bombers.
18: Un cop ja ha passat la línia d'aigua, fixar el perímetre amb eines manuals, perquè hi hagi una separació física en lo que no ha cremat amb lo que ha cremat, perquè si no l'incendi podria anar creuant en el lloc que tingui continuïtat vegetal i es tornaria a obrir.
15: Serà una feina que durarà durant tota la tarda i que és clau per poder controlar l'incendi. I una dada interessant, sorprenent fins a cert punt, i és que el calor està sent ara un aliat pels bombers, perquè fa que a les zones calentes, en aquests punts crítics on pot haver-hi represes, s'aixequin amb més facilitat les flamarades o zones de fum, i això fa que ràpidament els bombers que estan sobre el terreny, n'hi ha 140, o bé avisin un helicòpter que tira immediatament aigua en allà, o que ells, amb aquestes mànegues d'aigua que ja hi ha instal·lades per tot el perímetre, puguin apagar-ho ràpid.
16: Doncs pendents de qualsevol novetat des de la Bisbal en aquests dos incendis, amb bones previsions, amb bones notícies de moment. Carles Couso, qualsevol novetat ens avises. Gràcies. Hi ha hagut gairebé una trentena de cases afectades per aquest foc, masies, granges de la zona. En Martí Olivés, el punt on va començar tot, en una carretera que creua el massís, on allà va saltar aquesta espurna d'una radial amb la que hi treballava un operari. Martí, bona tarda.
19: Bona tarda, Joan.
16: Tu has parlat amb diferents veïns afectats.
19: Sí, jo ara mateix sóc, com dius, a la zona zero. És la carretera de la Ganga, que és on va començar, està tancada, però hem pogut accedir-hi a través d'una pista lateral i veig perfectament com va començar tot. És a dir, encara tinc certes clapes de bosc cremat que van començar en una zona de bosc d'alzina i com van esparcir-se ràpidament cap a un camp. Hi ha una de les bales de palla que encara té restos de cremades. Com van anar saltant, el que dèiem dels incendis de sisena generació, no? Com van anar saltant metres a metres fins a escampar-se ràpidament. I encara també hi veig que hi ha on havien fet el perímetre els bombers amb les mànegues d'aigua que ara comentava en Carles. Hem pogut parlar amb algun dels veïns que estaven a tocar d'aquesta zona, una de les primeres finques que hi ha aquí on es va produir l'incendi, que ens explicava que van haver de, durant les primeres hores, ser ells qui combatessin el foc, perquè, clar, els bombers tenien certs dilemes. Tenien una casa de colònies a tocar d'aquest incendi, per tant, van concentrar-se primer en aquelles afectacions, no?, perquè hi havia 150 nens de colònies que estaven confinats, i va ser ell, amb l'ajuda d'altres operaris, qui van combatre a les primeres hores de foc. Li ha quedat una part del galliner afectat, però pensa que és una casa amb jardí, amb força jardí, per tant, estava força satisfet de com havien reaccionat. Tot i així, tot i que la Bisbal de l'Empordà va ser l'escenari zero del foc, on també s'ha escampat és cap al flanc de la costa. En Carles deia, el flanc dret és el que preocupa més. Aquest és el que va cap a l'interior, cap a Girona, no? Però el que fins ara ha tingut més afectació és el que desemboca a Calonja, a la Costa Brava. Nosaltres també hem estat allà en algunes de les urbanitzacions. Hem pogut ser a Mas Ambrós, que ara mateix hi ha poc moviment, jo crec que hi ha poc moviment, perquè és una zona sobretot de segones residències, amb dia feiner, hi havia a primera hora del matí molt poca activitat, i hem pogut parlar amb alguns dels veïns que també ens deien que havien pogut tornar però que ho feien amb certa por.
20: Ells venien, nosaltres anàvem, se'ns va encendre el foc a nosaltres, va venir un munt de veïns amb mangueres, nosaltres vam anar a buscar una altra veïna i bueno, ens hem anat ajudant, sobretot ahir. Avui està tot molt més tranquil.
19: D'aquesta manera, sobretot el que ens diuen és, encara que no formin part d'aquesta vintena llarga de cases que han quedat afectades, pensa Joan que en tota la zona hi ha molta gent que encara no té llum i aigua des de divendres. Per tant, amb les afectacions que això té, també hem pogut parlar amb comerços, com ara una casa rural, que ens explicaven que totes les reserves de tota la setmana, no només d'aquest cap de setmana, sinó fins ben entrat el cap de setmana que ve, se li havien cancel·lat. Ens deia que havia perdut 4.000 euros només per aquesta cancel·lació de reserva. Per tant, el foc, més enllà de la sort de que no hi ha hagut danys personals i dels danys materials que hagi pogut produir en alguns habitatges, també té aquest rerefons de les molèsties, del malestar, de gent que està sense llum i aigua i que tot així han de treballar a pagès o en altres coses, i també dels efectes de l'impacte que ha tingut econòmic en alguns negocis.
21: He vist que ha arribat fins a Cat Mont, que és un dels masies que hi ha a dalt la muntanya. No sé l'abast que hi ha per darrere, però és impressionant i és molt, molt, molt i molt trist per les persones que hem viscut aquestes muntanyes i ens hem crescut aquí.
19: I la fotografia, els veïns el que ens expliquen, aquesta tristesa de tot i que fa molts anys que es diu que les Gavarres es podien cremar, doncs veure que finalment això s'ha fet realitat.
16: Gràcies, Martí, per la feina. Que vagi bé.
19: Fins ara.
16: Perquè us en feu una idea, només ahir a la tarda els bombers van rebre 15 avisos de focs forestals per tot el territori. És el que més preocupa, que apareguin focs simultanis, ara ens ho deia en Carles. Els agents tanquen els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, el Solsonès, la Barònia de Rialp a la Noguera. Evidentment, també es manté tancat l'accés en aquest massís de les Gavarres. Els agents rurals han actualitzat el risc d'incendi per avui. Si mirem el mapa de l'anomenat Pla Alfa, pràcticament tot Catalunya està en risc alt, que és nivell 2, però hi ha 385 pobles i ciutats a nivell 3, que és perill molt alt d'incendis. Bàsicament tot l'Empordà, la Plana de Lleida, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Penedès, Garraf i Vallès Occidental. I el risc ja és extrem màxim, 4 sobre 4, en 11 municipis del Baix Empordà, 9 del Gironès, 8 de la Noguera, 5 del Solsonès, 4 de l'Alt Urgell, 3 de la Terra Alta, 2 de la Ribera d'Ebre i 1 al Segrià. Busqueu Pla Alfa al web del Departament d'Interior per saber exactament en quina situació es troba el vostre municipi. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
22: Què tal, Joan? Bona tarda.
16: Recordem què no es pot fer quan estem a nivell 3 o 4, nivell màxim de perill d'incendi.
22: Doncs al nivell 3 del Pla Alfa queden sospeses totes les activitats amb risc d'incendi, fer foc a qualsevol àmbit, utilitzar maquinària, bufador, radials o qualsevol eina que pugui deixar anar espurnes o descàrregues elèctrics. També queda totalment prohibit utilitzar material pirotècnic o fer crema de rostolls. El 4 és el nivell més elevat de tots de vigilància i prevenció, i a les restriccions anteriors s'hi sumen les que dicti Interior, que avui inclouen aquesta limitació total d'entrada i activitat a grans espais forestals com a mesura de prevenció.
16: Jordi Carbó, què tal? Molt bona tarda.
23: Bona tarda.
16: Quines condicions meteorològiques hi ha perquè el risc sigui extrem d'incendi i fins quan han de durar, Jordi?
23: Doncs mira, les condicions més complicades les tindrem sobretot dimecres, ara detallarem per què, però en línies generals, diverses idees. La pluja ha estat escassa els últims mesos a gran part de Catalunya, les temperatures molt altes es van registrant des de finals de maig, ja amb una onada de calor al juny, aquesta altra que tenim ara mateix. Tot plegat està configurant un terreny que, si bé encara la vegetació aguanta molts llocs, altres no, altres ja està molt eixuta, i és l'escenari ideal, no?, perquè si s'inicia un incendi, doncs sigui difícil aturar-lo. Dèiem que dimecres serà el dia més complicat, però compte les pròximes hores, perquè tindrem aquest règim de vents que s'està fent tan famós, no?, el de la marinada. No hi ha tramuntana ara, però sí que les pròximes hores la marinada continuarà bufant a gran part de Catalunya, a l'àrea de l'incendi de l'Empordà, doncs amb ratxes de més de 40 km per hora, i fins ben entrada la nit no acabarà de desaparèixer del tot aquest vent. Però tornem a dimecres. Dimecres es donarà la coincidència de més factors, encara que posaran o elevaran encara més el risc d'incendi. Temperatures molt altes. La onada de calor arribarà al seu màxim entre dimecres i dijous. Humitats encara més baixes i tempestes de calor, o dit d'una altra manera, tempestes seques, que si aquesta tarda tan sols afectaran el Pirineu de Lleida, dimecres ja podrien afectar més comarques fora del Pirineu, i el perillós d'aquestes tempestes és que deixen poca aigua i a sobre van acompanyades de moltes descàrregues elèctriques, molts llamps, i en el moment en què cauen els llamps, ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora, de manera que insistim en el fet que tota precaució és poca.
16: Sobre l'alerta de calor extrema que fa poca estona ha activat el Servei Meteorològic de Catalunya, també és per calor nocturna, Jordi. Les temperatures tornaran a batre rècords. Fins quan arribarem?
23: Els rècords ho anirem veient, ens aproparem als rècords, però la idea general és que aquesta setmana, tota la setmana farà molta calor, però entre avui i dijous, algunes comarques divendres, és quan tindrem el màxim, que això es traduirà en màximes de 35 a 40 graus a tot el territori, superant els 40 a l'interior, sobretot a Ponent i a l'Ebre. A les nits, això anirà per barris, o per comarques, millor dit, a tota la costa i a l'Empordà no es baixarà dels 25 graus i fins ben entrada la nit, a prop dels 30. En canvi, a l'interior i als Pirineus, com la massa d'aire és molt eixuta, sí que la temperatura podrà baixar més. Aquesta onada de calor s'acabaria a finals de setmana, però tot apunta que la setmana vinent hi ha molta probabilitat de que en tinguem una altra.
16: Déu-n'hi-do. Doncs ho anirem explicant. Jordi Carbó, com sempre, moltes gràcies.
23: Que vagi bé.
16: La investigació per determinar el responsable de l'origen del foc a les Gavarres continua. A sercatalunya.cat hi ha aquest vídeo on es veu just com començava també l'operari que va trucar al 112 quan va veure que la radial amb la que treballava va encendre la vegetació al marge de la carretera. Aquest operari ha quedat en llibertat, va declarar davant la policia i el dubte és saber si ell coneixia que amb aquest pla 3 no es podia fer el que estava fent o si la seva empresa, Uri, el va enviar allà sense conèixer la llei.
22: Sí, ara mateix els Mossos pendents de dues coses. Per una banda, la declaració de companys de feina d'aquest operari. Per l'altra, que l'empresa subcontractada enviï l'informe que ha reclamat la Conselleria de Territori i la Generalitat, que és qui al final havia contractat aquesta empresa per fer aquestes tasques. Els sindicats han sortit en defensa del treballador, recordant que és molt important saber exactament quines ordres o instruccions concretes va rebre de l'empresa i també si se l'havia informat de les restriccions que tenia a l'hora de fer aquestes tasques. Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya.
0: I falta veure com ha anat tot, però doncs ha estat detingut dos dies el treballador, però els responsables de l'empresa han passat el cap de setmana on les volgut passar, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una responsabilitat.
22: Declaracions de Camil Rosa d'aquí a Catalunya.
16: Sabeu que sobre la calor hi ha un model, el de la Universitat Carlos III, que calcula l'excés de mortalitat d'un any per l'altre, estima quines morts causa la calor. Des del mes de juny, amb dues onades de calor i amb una temperatura mitja de 10 graus per sobre, es calcula que a Catalunya han mort 1.103 persones. La Generalitat, Uri, admet que les dades ja són preocupants.
22: Sí, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, diu que les dades que té controlades la Generalitat vinculades a cops de calor o deshidratacions no són bones i recorda, com deia ara el nostre meteoròleg Jordi Carbó, que aquesta onada de calor durarà ben bé fins a mitja setmana.
2: Sabem que hi ha mortalitat associada a la calor, no és que la gent vagi caient pel carrer morta per la calor, sinó que són condicions que ja existeixen, que s'adreugen amb la calor i que acaben precipitant. Nosaltres anem monitoritzant també els cops de calor, les deshidratacions, els síncopes, i realment estem amb unes xifres que són preocupants.
22: Declaracions a l'Aquí Catalunya, on ha admès també la preocupació que hi ha a la Conselleria de Salut per la durada cada cop més llarga d'aquestes onades de calor.
16: Dos minuts i repassem més notícies.
3: Ni quarts ni hores.
4: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
3: Joc d'històries.
24: No és com un programa clàssic.
3: I anys i panys.
25: Som la família Ferrer.
3: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la sèrie SER Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
26: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: SER Catalunya, Barcelona.
28: Gaudirem del millor circ.
29: Gaudirem dels millors artistes internacionals.
28: Gaudirem de 7 obres patrimoni de la humanitat del genial arquitecte. Gaudí.
29: Perquè arriba Gaudirem, el primer festival de circ internacional que tindrà lloc a Premià de Mar.
28: Del 3 al 12 de juliol.
29: Més info i entrades a circosmile.es.
30: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. latiendahome.com.
31: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
32: Hora 14, amb Joan Bofill.
16: 5 minuts i seran 2:15. La Generalitat ja té a les seves mans l'informe de l'OCDE per millorar la situació de l'educació a Catalunya. I en aquest informe l'OCDE desaconsella fer una rebaixa generalitzada del nombre d'alumnes per aula i millorar, per tant, els resultats del sistema. Es defensa que serà més efectiu invertir els diners que costaria aquesta mesura a donar més recursos a les escoles que concentren més necessitats i a millorar el sou dels professors més ben preparats. Aquest informe ens el resumeix la Soledad Domínguez. Hola, Sole.
1: Hola, què tal, Joan? En el seu primer informe de diagnosi sobre com millorar els resultats del sistema educatiu a Catalunya, els experts de l'OCDE defensen que cal concentrar la inversió en aquells centres que tenen més alumnes amb dificultats. I aquí sí, en aquests centres, reduir el nombre d'alumnes per aula i incrementar els suports que tenen els professors per poder acompanyar aquests estudiants, però no fer una rebaixa lineal a tot arreu, com han demanat reiteradament els professors a les protestes d'aquest any, perquè diuen és una mesura molt cara i que es nota poc en els resultats. Els responsables de l'informe defensen també que serà més efectiu utilitzar aquests recursos per pagar millor els professors més ben preparats, aquells que treballen als centres més complexos i aquells que assumeixen més responsabilitats, i també per poder atreure talent a fora i aconseguir que els millors professionals vulguin dedicar-se a la docència.
16: Gràcies, Sole. I en l'àmbit de la ciència és segurament un dels dilemes que més ronda al cap de les dones que estan a la trentena d'edat. Si congelar òvuls i a partir de quan, amb tots els diners que això suposa? Doncs un estudi resol el dubte. Congelar òvuls abans dels 36 anys, atenció, duplica les possibilitats de ser mare a partir dels 40. Investigadors de l'Institut de Sheus han avaluat prop de 2.000 dones que estaven en aquesta fase durant una dècada i avui presenten els resultats al Congrés d'Embriologia de Londres. Èlia Pijuan.
5: L'estudi conclou que congelar òvuls abans dels 36 anys és l'opció més efectiva per poder tenir fills més endavant, tot i que no garanteix l'èxit al 100%. Miquel Soler és el cap del laboratori de criopreservació de Sheus Dona.
6: Al voltant d'una de cada 10 pacients no tindran ni la possibilitat de quedar-se embarassades perquè no haurem obtingut cap embrió. Per assolir l'èxit, recomanem congelar entre 10 i 15 oòcits quan són menors de 36 anys.
5: Els investigadors pensen que la gent sap molt sobre com no tenir fills, però molt poc sobre quan tenir-los.
6: Els pacients no tenien coneixement del seu propi cos. Hi ha molt de coneixement sobre com no tenir fills, com no transmetre malalties infeccioses, però hi ha poc sobre fecunditat. Aquest article va molt enfocat també a poder donar un bon consell a les pacients que ens venen a fer cicles de preservació de fertilitat.
5: Els casos de dones que volen congelar òvuls s'ha disparat en els últims 12 anys. S'ha passat de les desenes a les més de 700 intervencions anuals.
16: Moment pels esports, i això vol dir anar cap al Tour de França. Avui, tercera etapa, l'última que recorrerà Catalunya, que sortia, en aquest cas, de Granollers. En marxa aquesta etapa. Anna Palet, bona tarda.
7: Bona tarda. Èxit de participació a Granollers a la sortida de la tercera i darrera etapa que el Tour de França recorrerà per Catalunya. Ara els ciclistes s'acosten ja a Ripoll, han passat per Vic, Sant Feliu de Codines, i els queda anar cap a Capdevànol, al Port de Tosses, Puigcerdà, i des d'allà ja enfilaran cap a França, cap a Les Angles, on acabarà l'etapa, però ho farà, això sí, sense públic, degut a l'incendi que està afectant a la zona. En total, el Tour de França haurà recorregut més de 350 quilòmetres per territori català, 64 municipis, i s'estima que 1 milió de persones l'han anat a veure en algun dels seus punts.
16: I a Barcelona, en futbol, els socis de l'Europa comencen a votar en una consulta si volen compartir el camp amb el seu màxim rival, el Sant Andreu. Tots jugaran l'any que ve en una categoria que obliga a tenir un camp de gespa natural, i en el cas del Nou Cerdanya, les obres per posar-ne no arribaran a temps. L'estadi és municipal i li correspon tot plegat a l'Ajuntament, Ferran Dalmau.
8: Ja fa 2 anys que l'Europa no pot jugar al seu estadi perquè és de gespa artificial. L'Ajuntament va decidir posar gespa natural al seu camp, però les obres van per llarg, perquè sota el camp hi ha un pàrquing que ho endarrereix tot molt. L'Europa, que aquest últim any ja calcula que ha perdut entre 600 i 900 mil euros al jugar en un estadi lluny del seu barri, ha plantejat ara una consulta als socis per decidir què fan l'any que ve. Si juguen una temporada més a Can Dragó, com fins ara, o si es muden durant una campanya al camp del seu màxim rival, el Sant Andreu, a qui sí que li posaran gespa natural abans de setembre.
9: A l'exili a Can Dragó, amb un camp d'atletisme reconvertit, no és viable ni econòmica ni socialment.
8: El vicepresident de l'Europa, Àlex López, ja explicava la setmana passada al Quet i Jugues que ells prefereixen evitar Can Dragó. Per tant, tot indica que l'any que ve es podria repetir a Barcelona el que ja passa a Itàlia amb l'Inter de Milà i el Milan, dos grans rivals compartint el mateix estadi.
16: Fins que no arribi la gespa natural en aquest camp de l'Europa, els negocis de l'entorn lamenten que pugui passar una altra temporada sense partits a l'estadi. Calculen els bars que han perdut un bon grapat de diners ja aquest any.
10: Siempre como antes de una o dos horas ya llena de gente, con cervezas, bocadillos. Normalmente cuando hay partido,
11: tal vez ya podemos como tener 500 y algo más.
16: En aquest bar típic de les prèvies, els fans de l'Europa xifren entre 500 i 600 euros el que guanyaven cada partit. Segons i seran dos quarts, ja ho sabeu, ho teniu tot a sercatalunya.cat i també a l'app de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora favorita. Ara continua la informació a l'hora 14 i a les 3, llapis de memòria amb Jordi Manau. Fins demà.

0: i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Aquest estiu on aniràs?